0: FM.
1: Passió i ganes cap a la cultura popular.
2: Viu les vacances en família a la Costa Brava.
3: Al càmping Mas Sant Josep gaudiràs de 5 piscines i un ampli parc aquàtic, a més d'activitats esportives i animació per a totes les edats.
2: Allotjaments prèmium en un entorn natural privilegiat. Aquesta primavera regala't temps de qualitat amb la teva família.
3: Fes la teva reserva a campingmassantjosep.com.
4: Una porta al món.
5: Els cavallers, amb Montse Quadreny.
6: Castell d'Hortal.
5: Anomenat també Hordal en documents antics, el trobem a poc més d'un quilòmetre a ponent de la vila de Llers, a l'Alt Empordà, a prop del Mas de l'Estela, al cim d'un petit planell. Les restes que es poden visitar daten dels segles XIII i XIV, tot i que hi ha notícies del castell d'Hortal que remunten fins a l'any 1099, quan Dalmau Berenguer de Carmençó va lliurar la fortalesa al comte Bernat II de Besalú. Era un dels anomenats 12 castells de Llers. A la banda de llevant de la vila hi ha uns terrenys on passava el camí de la Calada, o via romana que durant l'edat mitjana es va anomenar Camí del Francès i servia de límit dels antics comtats de Besalú i Empúries Perlada. Aquesta situació de frontera la va convertir en la zona més fortificada de l'Empordà. Antigament era una fortalesa de planta rectangular molt simple, adaptada a les irregularitats del terreny amb una torre de planta circular envoltada per un recinte emmurallat. Ara, menjat per la vegetació, només conserva la seva torre de l'homenatge i es deixa entreveure l'espai que ocupava.
7: La llegenda.
8: Es diu que els francesos hi acularen uns lluitadors catalans. Després de dies de romandre i tancats i ja en una situació extrema, un colom blanc insospitat es posà a l'espatlla del senyor d'Hortal, qui, comprenent que l'animaló era vingut del cel, va escriure un missatge breu demanant ajuda i li lligà a la poteta. Amb el missatge, el colom anà visitant cada un dels castells veïns i cada senyor del rodal s'assabentà de la petició dels reclosos, perquè quan cadascú anava a quedar-se el missatge, el colom estirava amb el bec l'escrit i es picava la poteta, fent comprendre que havia d'envolar la nota cap a un altre lloc. Així, tots els cavallers avisats reuniren el seu propi estol i, conjuntats per la defensa de l'Hortal, salvaren la compromesa situació.
5: Als cellers de les antigues cases i entre les runes dels 12 castells potser encara s'hi reuneixen els esperits de les sàvies bruixes que han donat fama a Llers. Ara es diu que no n'hi ha, però en temps passats molta gent de la comarca venia a Llers per tenir tractes amb les bruixes, per resoldre encanteris, curar malalties o venjar-se d'enemics. Podeu consultar els webs turismedia.com/Alt Empordà, mispueblos.es/Catalunya, naturaieducacion.com/castillos o crae.com. També us recomanem el llibre Llegendes de castells catalans de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau Editor.
9: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Per què no afegim temps a la nostra vida? Per aprendre coses noves? O per descansar com cal? Més temps per créixer amb la cultura o per compartir amb els amics i la família? Els dies només tenen 24 hores, però... I si poguéssim trobar temps dins del temps? Generalitat de Catalunya.
1: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: La nit.
1: Ara escolteu la història secreta.
2: Doncs imagina.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Hola, m'ha fet molta il·lusió descobrir-vos. Mallo, molt, molt maco, per cert, eh? Jo voldria felicitar la meva filla Montserrat, que avui fa 48 anys. Bueno, gràcies per atendre.
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions...
1: 100.
2: Vale.
3: Salut i humor.
4: Canviem de qüestió.

La sincronització menstrual, també coneguda com a efecte McClintock, es refereix a l'observació anecdòtica que les dones que conviuen o passen molt de temps juntes tendeixen a tenir els seus cicles menstruals sincronitzats. Aquest fenomen va ser proposat per la psicòloga Martha McClintock en la dècada del 1970 i ha generat un gran debat científic. Algunes teories suggereixen que la sincronització menstrual pot ser causada per substàncies químiques alliberades per les glàndules sudoríperes anomenades feromones, que poden influir en els cicles menstruals d'altres dones. Malgrat la popularitat d'aquesta idea, estudis científics no han establert de manera concloent l'existència de la sincronització menstrual. Diverses investigacions han produït resultats contradictoris i alguns estudis han suggerit que l'efecte pot ser més atribuïble al simple atzar que a valors biològics. Així doncs, mentre que la sincronització menstrual pot semblar real per a algunes dones, la seva existència i les seves causes exactes continuen sent objecte de debat científic.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: draca, draca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 20.

0: MRV. Enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900-300-400. 900-300-400. MRV.
1: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i xarxers

Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.

Bona nit. Desperta. Desperta. Desperta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. L'Alt Empordà, tercera comarca catalana amb menys joves que cursen estudis superiors. Les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya mostren un fort contrast territorial i situen la Jonquera entre els municipis amb els percentatges més baixos del país. Expulsen un multireincident que tenia atemorits els veïns d'un barri de Figueres. La Policia Nacional ha fet efectiva la repatriació d'un home amb nombrosos antecedents per robatoris, amenaces, atemptat contra agents i una temptativa d'homicidi. Com diem moltes vegades, hi ha cervells que no tenen remei. Desmantellen una plantació de marihuana en un pis del centre de Figueres. Els Mossos van detenir un home al domicili i van detectar que en una altra habitació ja s'hi havia fet una plantació anterior. Els delictes baixen a la majoria de municipis gironins de més de 20.000 habitants, però no a tot arreu. El balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior del primer trimestre del 2026 mostra que 6 de les 10 principals ciutats de les comarques gironines han registrat menys infraccions penals que durant el mateix període de l'any passat. Les excepcions són Banyoles, Lloret de Mar, Salt i Blanes, on els delictes han anat a l'alça, tot i que amb intensitats molt diferents. Els agents cívics de Roses tornen a patrullar i fins al 15 d'octubre informaran a peu de carrer sobre les ordenances municipals i les normes de convivència. El 13è Festival Figueres es mou, centra la mirada en la dansa intergeneracional i la comunitat. Agitat programa 17 propostes, entre el 2 i el 5 de juliol, que ocuparan diferents espais públics de la ciutat. Vila-sacra prepara la revetlla de Sant Joan pel 23 de juny. Superfestassa. Places limitades. Escolta la informació a Ràdio Vila-sacra. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs.

0: informació, música, entreteniment. Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
1: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
2: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva.
4: No, no, no, no, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La calaixera més musical.
3: Uau, deixa! Ah!

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Festival presenta Bryan Adams, Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Rosario, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost, compren ara les entrades a caprojfestival.com.
2: Omplim la copa, mirem-nos als ulls, brindem i celebrem la vida, perquè som terra de vins.

0: aquí la nostra chef, Mireia Carbó, disposada a fer-nos més fàcil la cuina del dia a dia, com és habitual, però avui més que mai, per què? Doncs perquè ens ensenyarà a fer, atenció, receptes creatives a partir d'una llauna de conserva, d'un pot de conserva. Sovint les conserves són, ja sabem, unes bones aliades per la cuina de casa, també per sortir d'un compromís, però avui volem anar fins i tot una miqueta més enllà. I és que tot és possible, Mireia Carbó, tot és possible, és que m'encanta. I a més, això fàcil, fàcil, no?
1: Sí, home.
0: Això és un plis-plas, no?
1: Home. A més, hem de dir que de llaunes n'hi han moltes.
0: Sí.
1: Vull dir, saps què vull dir? Que hi han llaunes...
0: No, explica-m'ho, no sé què vols
1: dir. Doncs que n'hi han de xungues i no gaire bones.
0: Vols dir qualitats diferents.
1: Però hi han de moltes qualitats.
0: Dins del món de la llauna hi ha llaunes caríssimes i llaunes molt barates. I llavors la diferència està en la qualitat, no?
1: Home, esperem que sí, que sigui així. Però vull dir que hi ha coses que pots tenir de fons d'armari i que en un moment donat et solucionen la... Les papeletes.
0: Mira, m'ha agradat això del fons d'armari, que és un personal show per a la cuina.
1: Mira. Llegums.
0: Llegums, sempre.
1: No són pots, són llaunes, però...
0: Sí,
1: però...
0: Qui diu una llauna de salsa, per exemple...
1: Per exemple.
0: Per una pasta. Qui diu la seva llauna de tonyina o, atenció, de calamari sense tinta.
1: Oh, també, que t'agraden?
0: No. No, però amb això pot ser un arròs negre. Toma ja.
1: Explica-ho ara mateix.
0: No, perquè ara no tinc la recepta aquí. El dia que ho expliqui, ho explicaré ben explicat. Però a partir d'una llauna o dues, d'uns calamars, d'uns xipirones...
1: Sí, que n'hi han de molt bons, sí, senyora.
0: De bona qualitat, això sí. Es pot fer una mena d'arròs negre.
1: Per què no?
0: Sí, no, jo el tinc a la Thermomix. Però es pot fer sense Thermomix, tampoc passa res.
1: Segur. Tot el que es pot fer allà, es pot fer fora.
0: M'has agafat desprevinguda perquè no m'he preparat la recepta, que se m'ha acudit ara. Però tu sí que ens n'has preparat alguna.
1: Jo sí. Mira, i a més la idea ve perquè l'altre dia, en un curs, una senyora que es diu Montse em va dir, Mireia, faig una cosa que està tan bona, i diu, ara te l'explicaré i l'has d'explicar, perquè aquestes coses s'han de compartir.
0: Doncs un moment, perquè com parles de compartir, els oients també hauran de compartir amb nosaltres avui. Els proposem que comparteixin. Ara la Mireia compartirà aquesta recepta que a la vegada una seva alumna va compartir amb ella, i nosaltres el que us demanem avui és que compartiu vosaltres les vostres receptes amb llaunes o amb un pot de conserves que feu a casa, aquella recepta que us fa sortir del pas i us fa quedar d'allò més bé, alguna cosa que se us pugui acudir ara mateix, que digueu, escolta, com quedaria Mireia això amb això altre?
1: Va.
0: Tot el que se us acudeixi, o podeu traslladar el programa, que riurem. Farem una llista de receptes creatives amb llaunes vàries.
1: O pots, llaunes, sabeu què vull dir, no? Ara us explico un exemple.
0: Vinga. Això, sigueu generosos i compartiu amb nosaltres les receptes. Som-hi per veure com és aquesta recepta. Tornem-hi. Què seran? Què és exactament això?
1: Uns fideus a la cassola.
0: Uns fideus a la cassola.
1: Què necessitem? Fideus? La Montse m'explicava que ho fèiem aquells...
0: De quina mida?
1: Ella deia, em va explicar que ho fèiem aquells... És com són fideus a la cassola, els gruixudets aquells.
0: Aquells rodonets que fan aquella forma tan
1: mona? Sí, una mica doble.
0: Que fan les jaies?
1: Sí, molt bé, aquests. Un pot de salsa bolognesa.
0: De la pasta de tota la vida.
1: Correcte. Un litre de brou de pollastre i diu que el dia que es volia estirar i fer-ho una miqueta més bo, li posava una fulla de llaurer, quatre salxitxes, una miqueta de buti, el que tingués.
0: Alguna cosa de xitxa.
1: Sí. Com ho fa? Diu que agafava una cassola baixa,
0: de fang?
1: No, perquè el fang, qui té fang avui en dia? Molta gent té fang.
0: Jo. Deixa-la, senyora.
1: Tens fang?
0: Sí. Mira, veus? I moltes senyores tindran fang i s'enfadaran amb tu i diran, perdona.
1: I senyors, Elisenda, vigila, que després...
0: I senyors... I una cassoleta de ferro d'aquestes?
1: Sí, a mi m'agraden aquestes de ferro baixes, saps? No és que li tingui mania al fang, que sí que li tinc. No és que li tingui, és que saps què passa? Que se't trenca tot. I si tens avui en dia vitroceràmica o inducció, venen com uns difusors que els pots posar a sobre, però a mi se'm van acabar trencant, escardant...
0: Doncs una d'aquestes de ferro colat.
1: I a mi m'agraden aquestes, que són fantàstiques. Després explicarem allò del que explico als meus cursos.
0: Va,
1: explicarem de les cassoles aquestes. Aleshores, com es fa? Agafeu, obriu l'armari i dieu, ostres, tu, els nens tenen gana, que és el que li va passar a la Montse aquest dia.
0: Que ha vingut la cunyada?
1: No, diu que va ser que els nens, mama, tinc gana, saps quan els em desmallaré, m'agafaré... Llavors va obrir l'armari i va tirar un pot de la salsa bolognesa aquesta típica que tens allà, li va donar una volteta a la cassola perquè agafés temperatura, va posar els fideus i li va tirar el brou de pollastre. Xup, xup, xup, xup, xup, xup, fins que els fideus van estar tous i ja està. I diu que des d'aquell dia l'ha anat perfeccionant, doncs això, saps? Diu, un dia li poso una fulleta de llaurer, un altre dia tallo trossets de salxitxeta, perquè hi hagi més xitxa.
0: O si queda una punta punteta de costella, de pollastre,
1: per exemple,
0: o pots afegir, no?
1: Però ha de ser bona. Home, al final és bona. El mateix, és doncs, pasta, però rotllo més...
0: Mira què et dic. Aquest cap de setmana moltes llars catalanes faran aquesta recepta.
2: Seguríssim.
1: Sí, segur. Sí. M'agrada.
2: Que ens enviï la foto dilluns, escolta'm.
0: O que la pengin a xarxes,
2: I tant,
0: eh?
2: I tant.
0: Tenim alguna altra per compartir? O ja n'hem rebut, ja?
2: Sí, mira.
0: Doncs vinga, i per telèfon també en tenim.
1: A veure, què hi ha?
0: De l'Anastàsia. Diu, jo faig una cosa molt senzilla, però que al meu marit li agrada molt. Champinyons a la paella. Afegim unes anguiles i llavors fas un ou fregit a sobre.
1: Ah, unes gules d'aquestes de paquet, no?
0: Diu, molt senzill, molt ràpid, però per xuclar-se els dits.
1: Boníssim.
0: Sí, la Mireia tenia
1: això
0: una...
1: Això ho feia molt a casa meva.
0: Tu feies una també amb un ou i
1: sense
0: les gules.
1: Sense gules i ou. I els meus tetes els hi encanta. I el meu xurri els hi fa les gules aquestes, que les venen fresques, congelades i amb tots els estats
0: a butxi per a bé.
1: Ho dic perquè les tens al congelador i també et solucionen molt.
0: Ah, sí? O les que hi ha, que es posen a la nevera.
1: Sí. Però clar, nosaltres ja anem a nivell... si està congelat no has ni de pensar. Saps? De sobte dius, què faig de sopar? Llavors els hi bull pasta i els hi fa una llet amb les gules i ho barreja amb la pasta. I els meus tetes els hi encanta.
0: I tens proteïna, carbohidrat, de categoria.
1: Ningú es desmaia ni cau per allà mentre quan els hi agafa aquest atac. Molt bé, Anastàsia, m'ha agradat.
0: Molt bé, Anastàsia, tens punts, eh? Tens punts.
1: Tens punts.
0: A veure si tindrà punts també la Consol.
3: Hola. Jo quan era jove i estava treballant a Tarragona, treballava i estudiava, arribava a les 3 i mitja de la tarda i a les 5 entrava a estudiar i clar, no donava temps. Llavors jo el que feia era, posava en una cassoleta petita una mica d'oli d'oliva, barrejava un punyet d'arròs, una patatona molt picadeta, li tirava tres d'això, per una de més o menys d'arròs i patata, tres d'aigua, li posava sal, lo remenava una mica i quan ja estava l'arròs a mig fer, escalfava un ou a dins i una llauna de tonyina.
0: Toma.
3: I lo remenava una mica perquè la tonyina no es fes molt, que es quedés.
0: I clar, hi ha última hora la tonyina.
3: Estupendo. Un dia tenia un nòvio i li vaig invitar a això i va quedar encantat.
1: I no et va deixar. Molt bé.
0: M'encanta. Els nòvios s'han de cuidar i les nòvies també s'han de cuidar i cuidar l'estómac és garantia.
3: Diu, què menjaràs? Digo, farem això i ja veràs.
0: Ja veuràs, amor, que bé. Que...
3: S'encantarà.
0: És que com el meu pare sempre diu que els homes se'ns enamoren per l'estómac moltes vegades.
3: I era molt ràpida i era molt gustosa. Si la menjaves calenta, freda no valia res.
1: No, clar, nena, es faria una plasta allà, Consol.
0: Deixa'm afegir que les dones també se'ns enamora per l'estómac.
1: I tant,
0: sí, senyora.
3: Sí.
0: Molt bé. Consol, moltes gràcies.
1: Apuntada.
3: Gràcies,
0: fins una altra. Adéu. Bé, doncs ha estat bé aquesta també.
1: Molt bona. Mira, les tinc, la de l'Anastàsia, la de la Consol.
0: Sí, tu apunta-t'ho tot perquè són candidats, eh?
1: Sí.
0: Tenim un altre candidat que serà el Jaume. A quin invent fas que ens puguis confessar, va?
4: Vinga, jo l'he fet a vegades per sortir així d'un apuro, truita de barbaretxos i patata. Patates rosses i barbaretxos.
0: Patates, a veure, roses de bossa? Xips?
4: Sí,
0: patates de bossa, xips?
4: I tot barrejat amb la truita i el barbaretxo, escorrent el líquid, i ràpidament la truita, i queda de conya.
0: En sèrio?
4: Sí.
0: Val, doncs escolta, ho provarem, eh?
4: Vinga,
0: i si tu fas el cap de setmana, fes una foto i ens l'envies, eh?
4: Molt bé.
0: Vinga, una abraçada.
1: Gràcies.
0: Adéu, que vagi bé.
4: Adéu.
0: Escolta, Mireia, aquesta és ben original, eh?
1: Aquesta s'ha de tastar, s'ha de tastar.
0: Saps que te'n recordes que ara en Ferran Adrià una vegada va fer una truita de patates amb patates xips? Doncs això seria una reinvenció més a les escopinyes.
1: Amb les escopinyes. Ben escorregudetes, ja ho ha dit, eh? Important.
0: Perquè no quedi xepet.
1: Clar, i a més el suquillo allà no li veig jo, però pot tenir el seu toc.
0: Avui estem trencant tot.
1: M'agrada.
0: Trencant tot. Esther, més coses, va.
2: Mira, tenim la Marta. La Marta diu, molt fàcil, triturem una llauna d'espàrrecs blancs amb un rajolí d'oli i vinagre i posem unes virutes de pernil per sobre. I ja ho tenim.
0: Perdona, estic triturant espàrrecs amb...
2: Espàrrecs blancs amb un rajolí d'oli i vinagre.
0: I ja està.
2: I unes virutes de pernil per sobre.
0: I ja està, res més.
1: L'has de triturar-ho amb una màquina potent o fins i tot colar-ho, si no. Però queda espectacular, perquè no et quedin fils.
0: Tu l'has provat, aquesta,
1: jo l'he provat amb maionesa.
0: A veure, com és amb maionesa?
1: La triturant els espàrrecs amb una mica de maionesa.
0: Una miqueta, una culleradeta.
1: Sí, com si fessis uns espàrrecs amb maionesa.
0: Però triturat.
1: Triturat, amb el pernilet, també queda molt bona. Com un aperitiu així petit, ràpid, fàcil i original. M'agrada, m'agrada la de la Marta. Que
0: com un aperitiu, no com un plat, com un plat primer?
1: Home, jo no em menjaria un platazo d'això.
0: No, però per fer uns aperitius sí. petitets sí que quedaria bé. Molt bé, molt bé. Doncs va, ja en tenim unes quantes, eh? Però encara més.
1: Tinc més paper aquí, vinga.
0: Apunta, apunta. Laura.
5: Hola,
0: hola, què tal?
5: Bé, molt bé.
0: Vinga.
5: Jo és una recepta que havia fet, ara fa anys que no ho faig, però me l'havia fet de joveneta i quedava com molt bé i total no havia fet res.
0: Uh-huh.
5: I era amb la llauna de les escopinyes i la llauçó,
0: sí.
5: ho barrejàvem amb maionesa, bullíem uns macarrons i els deixàvem en fred, ho barrejàvem tot i li tiràvem pebre i ja està. Llavors la gent tenia la sensació que havies fet una salsa, bueno, d'aquelles...
0: Oh. Escolta, però amb fred. Fred, rotllo amanida...
5: Amb fred.
0: Amb fred,
5: sí,
0: eh?
5: Era tipus, bueno, sí, com si fos una amanida.
0: Com una amanida de pasta, diguéssim, sí.
5: Sí.
0: Escopinyes...
5: Les escopinyes amb el líquid ho barrejàvem tot amb maionesa i després ho tiràvem els macarrons amb fred.
0: Líquid, i quedàveu maionesa. Com unes senyores, la gent pensant que havíeu fet una salsa de qui sap què, no?
5: Sí, ho vaig fer en 18 anys i tinc 45 i de tant en tant ho torno a fer.
0: Ah, molt bé, amiga, molt bé, molt bé. Sí, sempre s'han de tenir unes escopinyes al rebost de casa. Sí. Sempre va bé. Que
1: gràcies.
0: Vagi molt bé. Gràcies. Gràcies, adéu. Esther, més coses?
2: No paren d'arribar, eh? Tenim moltíssimes opcions. La Noemi, per exemple, diu... Jo faig empedrat. Agafo un pot de mongetes blanques, bullides, es passen per sota l'aixeta, s'escorren, es col·loquen en un plat ben maco, això és important. Per sobre posem tomàquets cherry talladets, una llauna mitjana de tonyina en escabeig, i ous de guatlla amb meitats. També hi afegeix olives talladetes, pebrot no, perquè diu que al seu xurri no li agraden.
0: I... No, no, ja està, no en parlem més.
2: Tot
0: si
2: ben
0: a
2: xurri
0: no li agrada, que no li posi. No.
2: Diu, amb l'amanit aquell d'espinaler.
0: També,
1: clar.
0: Aquest
1: toc, sí. Molt bé.
0: O sigui, agafes aquest temps per allà, em posa...
2: Escolta, està
1: però
2: molt bé.
1: Però ha d'estar bo, no?
0: Sí,
1: no,
0: que sí, clar que sí.
2: Molt bé, eh?
1: M'agrada, també.
2: Jo crec que ens estem complicant molt la vida, cuinant com
1: cuinant.
2: No, eh?
1: Jo crec que sí.
2: És molt fàcil així, eh?
1: Molt bé.
2: Molt més fàcil.
0: Sí. Molt bé. En tenim més, eh? Núria.
6: Hola.
0: Va, vinga, prova sort.
6: Mira, és molt fàcil. Un quilo de pastanagues, les peles, les talles petitetes, i les bulls amb un litre d'aigua de vitxí. No hi posis sal ni res, ni aigua. Aigua, o sigui, obres l'ampolla, un litre d'aigua per un quilo de pastanagues.
0: Sí.
6: I després, quan ja el tinguis fet, no treguis aigua, no treguis res, i ho passes tot amb llet ideal de Nestlé.
0: Una llauneta, un potet sencer?
6: Sí. És un potet sencer, per un quilo per un litre. O sigui, tot és un.
0: Molt bé.
6: I ho deixes bullir doncs, quan veus la pastanaga tubeta i és boníssima. Surt una crema boníssima.
0: Carai, una
6: i si
0: cremeta...
6: vols posar-hi en senyals de pernil, també. Uh-huh. Però si no, queda boníssima.
0: Depèn del pressupost que hi hagi aquell dia.
1: Això.
0: Del que hi hagi a la nevera.
6: I si no, sense pernil també surt molt bona.
0: Oh, deu estar bo això, també, eh? I l'aigua
6: sí,
0: de bitxí,
6: doncs... Un litre, un quilo i un pot de llet ideal més lent.
0: Molt bé, molt bé, molt fàcil i pinta molt bé. Núria, moltes gràcies per
6: vinga,
0: compartir.
6: Vinga, tu, adéu, que adéu.
0: Bé, adéu. I sembla ser que els oients també fan alguna cosa amb postres?
2: Fan postres.
0: També amb llaunes?
2: També, també. Sí,
0: a veure,
2: sí,
0: explica'ns-ho
2: sí.
0: això.
2: Triturar una llauna de pinya natural amb un litre de nata muntada sense sucre.
0: A veure, t'ho entrem a dir.
2: Triturar una llauna de pinya natural amb un litre de nata muntada sense sucre.
0: Sense gelatina ni res.
2: Res més.
0: Jo faig el mateix, però posant-li un sobre d'aquells de gelatina.
2: De...
0: No, de gelatina de llimona.
2: Ah.
0: Saps d'aquells sobres de gelatina de llimona?
2: I afegeixes directament i ja està.
0: El líquid que necessites és el de la llauna,
2: sí.
0: Llavors tritures la pinya i amb nata o amb formatge, i queda molt bo.
2: Llavors et queda compacte.
0: Et queda com un pastís que pots tallar.
2: Clar.
0: Aquesta,
2: i amb ell li deu quedar textura
0: com una crema, no? Potser,
2: de crema o de nata.
0: Si no la muntes, sí.
2: Home, la Laura diu que és el millor postre del món.
0: Home,
2: el millor postre del món.
0: Doncs,
2: sí, senyor.
0: Com es diu? Laura.
2: Serà
0: Laura.
2: El més fàcil,
0: Laura.
2: Dels més fàcils del món,
0: totalment,
2: també.
0: Sí.
2: I no paren d'arribar receptes. Alguna més ens hi cabrà de correu electrònic, Esther.
0: Mira, la Mireia diu, bulls pasta de colors. En un bol que puguin al microones, poses una cullerada de mantega, oli, dos o tres dits, un tros de formatge blau i anxoves tallades a trossets. Diu, col·loques el bol al microones perquè es desfaci i apa,
2: i
0: a sobre la pasta. Home, també...
1: Deu sortir una cremeta de roquefort,
0: no?
1: Bona.
0: Sí.
1: Mentre bulls la pasta, has fet la salsa, ho barreges i apa-li. M'agrada.
0: També t'agrada? En tenim una altra,
7: aquesta era la Mireia. Una altra, la Rosa Maria, per exemple. Mireia. Diu, una de molt fàcil. Un recipient, formatge d'untar, tipus Filadèlfia, una llauna de musclos en escabeig,
1: toma,
7: es tritura i ja la tens.
1: L'he tastat.
7: Diu, agafes torrades.
1: Sí.
0: Això també ho he tastat
7: i
0: jo.
7: I torradetes o nachos.
0: Formatge de rotllo Filadèlfia. Ai, amb la... Això fa molt temps que no ho faig, Mireia.
1: Jo ho vull tornar a fer ara.
0: I amb barbarejo...
1: Ai, perdó, amb escopinyes.
0: Amb escopinyes de gallet.
7: De gallet. També queda molt bo, com un dip d'aquests per aperitiu.
1: M'agrada.
0: Saps que se m'obliden les coses a mi? Bastant gran. Però dic, ara fa molt temps que no faig això i fa molt temps que no faig l'altre. Va, una última cosa que hem de marxar, Mireia Carbó.
1: Vull seguir parlant d'això.
0: Jo també.
1: Perquè ara de sobte m'han fluït així un pa.
0: I a mi també m'han fluït.
7: A mi m'agrada de solucionar la vida, eh?
1: Sí?
0: Sí, tenim més coses.
1: És que és guai, eh? I que fa una mandra.
0: Escolta, i amb piquillos es poden fer moltes coses també.
1: Ah, sí.
0: Pensem, perquè...
1: Ai, m'ho apunto.
0: MireiaCarbó.com, eh? Senyora Carbó, moltes gràcies.
1: Gràcies a vostè,
0: Elisenda
1: Camp.
0: I ens també moltes gràcies.
1: I gràcies a tots per participar.
0: Han participat moltíssim i tot ha estat molt senzill i molt pràctic i se n'han quedat fora molts, em diu l'Emma des de control, però el proper dia podreu entrar, clar que sí. Que vagi molt bé, gràcies.
1: Adéu.

0: Que bo!
1: Vols portar una vida més lleugera? Entra a la web de Fontvella vidamasligera.com i descobriràs consells que t'ajudaran a sentir-te més lleugera. vidamasligera.com

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els grafitis són un dels principals malsons de Rodalies. Una pintada que es fa en menys d'un minut i que immobilitza els trens durant dies fins que es poden netejar. Només l'any passat es van veure afectats 1,4 milions de viatgers per aquests actes vandàlics que van costar 7 milions i mig d'euros. S'ha reforçat la vigilància amb drons als punts més crítics. Maria Huguet.
2: Rodalies va registrar gairebé un miler de pintades l'any passat i va haver de netejar una superfície equivalent a uns 7 camps de futbol. Les estacions amb més incidència són les de Montcada i Bifurcació, Estació de França, Granollers Centre, Cornellà i Sant Vicenç de Calders. Amb una mitjana de 2 trens immobilitzats al dia, Renfe ha incorporat un nou producte que permet netejar els trens de manera més ràpida. L'operador ferroviari també preveu ampliar les estacions habilitades per fer aquesta tasca al llarg d'aquest any, cosa que permetrà ser més àgils i resoldre abans les incidències. Tot això en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per evitar que els grafiters accedeixin a les estacions. Rodalies va gastar més de 7 milions d'euros en arreglar els trens.
3: La xarxa de comunicació local.
4: I ara música.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Correm, correm per arribar abans. Correm perquè estem contents, perquè estem enfadats, perquè ens agrada. Correm, correm i correm. Fins que... deixem de córrer. L'excés de velocitat és incompatible amb la vida. No corris, viu més. Generalitat de Catalunya.
2: La nit.

0: agrada el que fem? Com ho milloraries? Què proposes? La colla de Ràdio Vilasacra?
1: Caiguts del cel?
0: No! Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
2: Xarxa audiovisual local.
3: A l'Alt Empordà.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
3: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
4: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola. Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com

0: Bona nit. A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A bon preu i esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.
2: Un viatge en el temps.
3: Festa d'ofertes de primavera d'Amazon ja és aquí amb ofertes increïbles. Per a que en Cesc es posi a caçar ofertes en lloc de fer la feina de casa. S'ho mereix. És el moment d'estalviar moltíssim en electrònica, aire lliure, llar i molt més. Passa, Cesc! Torna a la feina! Un darrer cop d'ullar les ofertes d'Amazon abans que... Uau, quina oferta! Més informació a Amazon.es.
4: Ara a Fiman, samarretes interiors per home, 2x6,50. I pantalons curts per home, 2x20 euros. Fiman, tan senzill com això.

Al sur d'Itàlia, a la regió de Campània, es troba una antiga ciutat romana enterrada per la erupció del Mont Vesuvio a l'any 79 després de Crist. Aquesta ciutat, coneguda com a Pompeia, va ser sorprenentment conservada per les cendres volcàniques, el que va permetre que molts aspectes de la vida quotidiana de l'antiga Roma es conservessin quasi intactes durant segles. Entre les troballes més importants es troben molles de persones i animals, obtinguts dels forats que van deixar els cossos en descomposició a les capes de cendra. Aquestos motlles han proporcionat una visió vívida dels moments finals dels habitants de Pompeia, capturant les seves expressions i postures en el moment exacte de la seva mort. Els arqueòlegs també han descobert una xarxa de carrers, cases, banys, teatres i botigues, el que ha permès reconstruir la vida d'aquesta ciutat fa més de 2.000 anys. Pompeia s'ha convertit en una finestra al passat, revelant els detalls de la vida romana antiga i oferint una visió única de la història i l'arqueologia als visitants d'avui en dia.

Eo, noticias, curiosidades, música y sensación.

0: I és moment per la cultura.
1: Bé, no?
2: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
3: Rondalla de les guixes del sopar. Una vegada eren dos fadrins que van anar a vistes a una casa de pagès que hi havia noies. Per sopar van treure la gran plata de guixes i un fadrí va dir a l'altre: «Mira, les guixes fan mal al vespre i quan te toqui amb el peu, para de menjar». Es posen a sopar i aviat va córrer el peu. Com que aquell tenia ganes de divertir-se, quan van anar a dormir, l'altre que diu: «Noi, m'has tocat massa aviat, que m'he quedat amb molta gana», li va dir. «Però ho he vist on les has ficades, les guixes, i n'aniria a buscar-ne si no fos que tinc por de perdre l'esma per tornar. Ja veuràs, jo tinc un fil d'empalomar a la butxaca, te'l lligaré de l'un cap al braç i de l'altre al petge del llit, i així no et podràs perdre de cap manera». Se n'hi va i al cap d'una estona puja amb la plata de les guixes i sent uns grans bufets i diu: «Té, menja també, però no les bufis, que no són calentes», pensant-se que era el seu company. Però el seu company havia lligat el fill al llit de les noies i eren elles les que dormien. Tant i tant es van despertar les noies i van començar a cridar. Ell, tot esfereït, va fugir com va poder. I la mare de les noies va arribar al quarto. Va veure totes aquelles guixes pel llit. «Ai, les meves filles, de la manera que se l'han menjades, les empaïdes».
2: Rondalles a peu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La visita del Papa a Barcelona es nota en les botigues de souvenirs que ofereixen merchandatge específic, samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Corte Inglés ven el merchandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
2: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del Papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringles.
3: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
2: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
4: I think it's not that.
5: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
4: It's not that attractive.
6: És una fantàstica era.
7: És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del Papa no en compraré.
6: El Papa no.
2: El merchandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest merchandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
8: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
2: Hi ha turistes que quan arribi el Papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó XIV de regal.
9: No estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que, pero no voy a estar aquí en Barcelona. Pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
2: A banda del merchandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
10: Són 15.000, més de 15.000 banderes. Les han donat al Vaticà i les han donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades per Barcelona, començant a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són 2 metres per ser 80, 1,80 metres per ser 80. En groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
2: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comèrtia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment de les vendes.
11: De Catalunya cap al món.

0: Què prefereixes? Un bany o un gran relax? Menjar o un bon homenatge? Un tall de cabell o un canvi de look? Dormir o somiar? Una pel·li o una nova experiència?
1: Tria Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè el lloc importa.
1: El teu cervell notarà la diferència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Brussel·les recomana a Espanya limitar les exempcions o els beneficis fiscals oferts per l'Estat, i la Comissió Europea assenyala directament l'IVA reduït que tributen bars, restaurants i hotels. Diu que beneficia les rendes altes i que contribueix poc a l'hora de redistribuir la riquesa. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires.
2: L'Estat espanyol deixa de recaptar l'equivalent al 0,4% del PIB per l'IVA reduït que paguen hotels i restaurants. En total, són uns 7.000 milions d'euros menys d'ingressos, apunten els experts de la comissió. Consideren que Madrid treu poc suc a l'IVA i també als impostos mediambientals. En canvi, assenyalen que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament tots sols l'augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada. En matèria social, Brussel·les recomana a Espanya que reequilibri la despesa pública entre generacions per reorientar-la cap als més joves. Fons comunitàries recorden que l'Estat gasta molt en pensions i que els jubilats acumulen el doble de renda que els joves. Amb tot, avui la Comissió Europea també ha donat una bona notícia als estats. Els ha permès gastar més diners del previst per afrontar la crisi energètica, sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit. Podran gastar, de més, l'equivalent al 0,3% del PIB, 5.000 milions d'euros en el cas d'Espanya. Això sí, aquí el govern espanyol no es podrà deduir el que li ha costat pagar els descomptes del preu de la benzina, perquè Brussel·les només autoritzarà mesures verdes que fomentin la transició ecològica.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: El civisme és cosa de tots. Tu també pots contribuir a fer un poble millor. No quedis fora de joc, viu i conviu.
2: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
3: Rafel, 79 anys. Montserrat, 75 anys. 51 anys casats.
4: Les crisis que van venir, minicrisis, era pels meus viatges. Quan jo estava en un càrrec bastant important, tenia que viatjar molt. I anar al Japó, anar a Alemanya, anar a Anglaterra...

0: Ens hem recorregut tot el món junts. O sigui, quan hi havia la més mínima possibilitat...
1: De jo sempre que podia me l'emportava.
0: I a mi em costava molt separar-me tant temps, separar-nos, estar tant temps separats. És que pensava que cada minut que estàvem separats era un minut perdut. I és que em feia molta pena. Trobar-me sola em feia molta pena. No és que em vegis vulnerable ni indefens, és que no... No sé, és que el trobava a faltar. Això d'arribar, no sé, d'arribar a l'hora que venia del treball i posar-nos a parlar, i avui què has fet, i així, de pensar que estaria un mes, doncs, que no ho tindria. Ah, una virtut. Mira, que té una paciència il·limitada. Però és que és una cosa tossudet, però... una mica tossudet, però no arriba a l'aigua del riu, perquè com que les coses generalment amb moltes no estem d'acord, moltes així d'opcionals, importants, sí, amb les importants estem d'acord sempre, però coses així secundàries, doncs moltes vegades no estem d'acord. Llavors, és clar, cadascun pensa que vol fer passar a l'altre el seu camp.
1: Virtut, té tantes que enumerar-les, doncs carinyosa.
0: Ara no diguis fiada, treballador.
1: No, és l'aspecte de la neteja, és algo impressionant, perquè es passa tot el dia netejant. Si veu una mica de pols, si tinc un traje una mica arrugat, de planxar-lo, i bueno, és una cosa extraordinària.
2: Oh my God!
3: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
4: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.
5: Informació, música, entreteniment.

0: la nit.
1: I parlant d'emocions.
2: 36.
3: I parlem ara de música.
4: Cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

The Sound of Silence, el so del silenci, és una cançó del conegut duet Simon & Garfunkel. Va estar escrita el febrer de 1964 per Paul Simon. Va impulsar el duet a la fama als Estats Units. El so del silenci, Paul Simon toca la guitarra acústica i tots dos canten. Originalment fou gravada com un tema acústic en el seu primer àlbum Wednesday Morning Theme a la discogràfica AM Records a l'any 64. Però sota les ordres del productor de la discogràfica Tom Wilson, la cançó fou regravada amb percussió, baix elèctric i guitarra elèctrica, sense que Simon i Garfunkel ho sabessin ni participessin. La cançó fou rellançada com a senzill al setembre de 1965. El senzill va arribar al número 1 de les llistes al gener de 1966 i fou inclòs en el posterior àlbum del duet Songs of Silence.

0: És l'hora del pati.
1: Ei, i això?
0: Això és...
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Uala, quina passada!
3: Llançà acollirà la cinquena edició de la trobada jove comarcal aquest estiu 2026, que tindrà seu a Llançà i que tindrà per objectiu fomentar noves activitats, la convivència, el territori, la col·laboració i també la interconnexió entre joves de diversos municipis. La data anunciada per aquest estiu 2026 serà la del 23 de juliol i es prevé que hi acudeixin i hi participin al voltant d'uns 500 joves d'entre tots els municipis participants.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: draca, draca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: L'espai curiós.
1: Sabies que no riem igual en castellà que en català? A veure, a no ser que siguis una d'aquelles persones que té un riure tan característic que provoca vergonya aliena, tots riem igual en qualsevol idioma. Però el que sí varia segons els idiomes és l'onomatopeia del riure. Llavors, en castellà s'ha d'escriure ha ha ha amb J i A, mentre que en català escriurem ha ha ha amb H i A. Això és degut al fet que en català la lletra que millor representa el so aspirat del riure és la H.
2: La banda sonora dels ocells a una escala tan gran.
3: La municipal.
4: Enganxa't. Com...

0: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Salut capilar. Els canvis d'estació, entre d'altres factors, poden afectar la crescuda o caiguda del cabell. Per aquest motiu, és important tenir cura de certs hàbits per a prevenir-la. El cabell segueix cicles de tres fases: la de creixement, que més duració, més longitud del cabell; la de transició, on es para l'activitat cel·lular i sol durar entre 3 i 6 setmanes; i la de repòs, on s'expulsa el pèl però es queda l'arrel per tornar a començar el cicle, que es repetirà unes 20 vegades al llarg de la vida. Aproximadament, el 85% del cabell es troba en la primera fase, la de creixement, l'1% en la de transició i un 14% a la de repòs. Per tant, per mantenir una bona salut capilar, l'objectiu serà mantenir el màxim possible la fase de creixement i reduir la de repòs, perquè com més cabells es trobin en aquesta última fase, més risc hi haurà de patir alopècia. Hi ha factors que poden empitjorar la salut capilar i promoure la pèrdua de cabell, ja sigui de densitat o de número total: les dietes restrictives, l'embaràs o la menopausa, patir algunes patologies com alteracions de la tiroides o digestives, alguns medicaments, l'alcohol o el tabac, l'estrès, els pentinats o tractaments agressius pel cabell en són alguns exemples. Si el cabell perd salut, pot ser que es manifesti amb alguns símptomes. Pots trobar més cabells a la dutxa o al coixí, notar picor o molèstia al cuir cabellut o tenir excés de caspa o grassa. Si la densitat o la quantitat de cabell també ha disminuït, pot seguir una alimentació saludable enfocada a la nutrició capilar. Cal aportar aliments rics en aminoàcids com la cisteïna o la lisina, els ous, el pollastre, el bacallà, la soja, el formatge curat, les llenties, l'all, la ceba o el sèsam en són alguns exemples. A més, és important assegurar nivells suficients de ferro i vitamina D i incrementar les fonts de zinc, biotina i antioxidants, en especial el seleni. Les pipes de carbassa, els fruits secs, els llegums, els ous, la xocolata negra, les nous de Brasil, màxim un grapat amb atencada setmanal, l'alvocat, les maduixes o els fruits del bosc són alguns dels aliments beneficiosos pel teu cabell. Si notes que amb el canvi d'estació o l'inici de curs perds més cabell de l'habitual, evita els factors de risc i incrementa el consum d'aquells aliments que t'aportin salut capilar.
2: Volem saber com et lleves.
3: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
5: Pues no me n'entero.
6: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
3: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
6: Oh!
7: Ole!
6: Oh!
7: Ole!
6: Oh!
7: Ole!

0: quin preu li poses a una nevera? I a una secadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Heu provat a llegir un llibre de poesia mentre saboriu un bon dolç? El poema que ara sentirem ens desperta la gana de totes dues coses, de menjar dolç i de llegir poemes.
3: Hola, em dic Adrián Pacman Rodríguez i ara us recitaré una poesia que es diu El llaminer. Aquest poema és de Salvador Comelles. He triat aquest poema perquè m'agrada el sucre i diu així... El llaminer... Sucres caraments, tira un raig de mel, menja coca d'oli, pica un carquinyoli, unta amb codonyat, pren un gran gelat, sucre dos croissants, peça més crocant, tasta confitures, vol llaminadures, tria uns confits i ara es llepa els dits.
2: Quines ganes de seguir sentint poesia i de menjar un bon dolç després d'escoltar-te. Moltíssimes gràcies, Adrià, per participar al nostre programa i per estimar tant la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
5: Deixa'ns un missatge al contestador. Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Policia Nacional ha detingut dos homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi consisteix a vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. Així mateix, utilitzen documentació amb identitats falses per registrar-se en hotels o accedir al lloguer de vehicles.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. Com és que en la guerra es poden matar molta gent i ets un heroi? I quan robes un pa ets un assassí. Ja demostra lo degradat que és l'home. Una guerra és terrible. L'home no ha sabut mai viure en aquest món, que verdaderament és un paraís. I ens fem unes lleis estúpides. I per això no entenc que matant molta gent ets un heroi, i si per desgràcia robes un pa i tens un conflicte que en aquest moment mates per defensar-te, llavors ets un assassí. I que demostra la història que sempre ens estem matant. I quan es posarà seny en totes aquestes coses? Gràcies.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Heu flipat o no heu flipat?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
7: Hola, què tal? Es trobàvem a faltar, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts! Vinga, molta força!
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
8: L'activitat física és saludable a totes les edats. L'activitat física té un munt de beneficis.
9: Ajuda a sentir-se millor, a estar més relaxat, amb més energia i amb més facilitat per dormir i descansar.
10: Millora el funcionament de tot l'organisme. Tonifica els músculs, les artèries i el cor, els ossos, les articulacions i el sistema nerviós.
11: Millora l'estat d'ànim i facilita les relacions socials.
12: Ajuda a prevenir i a tractar l'excés de pes.
10: 60 minuts diaris d'activitat física moderada millora el creixement de joves infants.
11: Poseu-vos en marxa.
12: Sumeu minuts d'activitat física al llarg del dia.
11: Adults i gent gran, 30 minuts. I nens i joves, 60 minuts.
10: Trieu activitats que us agradin i compartiu-les amb familiars o amics.
11: Sigueu persones actives.
12: Camineu i pugeu escales en lloc d'agafar l'ascensor.
10: Jugueu amb els nens, amb el gos.
11: Balleu.
12: Treballeu a l'hort o al jardí.
10: Feu excursions per la ciutat o la natura.
11: Limiteu el temps d'estar asseguts davant del televisor.
12: Sortiu a passejar.
11: Sigueu persones actives. Fer activitat física és cuidar-se.

0: 3, 2, 1 i acció.
1: Escolta.
2: Tu vols tenir un bon dia? Deixa'ns fer a nosaltres. MediaMarkt, 25 anys sempre llestos.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts. Al costat del mar, gratuïts. A l'estiu, tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.

0: Quan parlem del català, gairebé mai és per explicar bones notícies, sovint és perquè surten dades preocupants sobre el seu ús o perquè es fa viral algun vídeo d'algú que insulta els qui el parlem. A les últimes setmanes, de fet, ja n'hem vist dos, les conegudes, famoses Teatro sin Papeles i l'altra protagonitzat per l'Argentina, famosa catalanòfoba, persones que venen de fora i que titllen el català de llengua opressora, tot sumat a unes dades terribles que reafirmen un clar retrocés del català. Per posar-vos un exemple, només el 8,6% dels residents nascuts a l'estranger parlen habitualment el català. 8,6 només. Davant d'aquest panorama és fàcil caure en el pessimisme. Però avui volem parlar amb tres persones que ens recorden que, bàsicament, que encara no està tot perdut i que és possible viure a Catalunya i fer-ho plenament, o almenys intentar-ho, en català. I el més important, encara que vinguis de fora. Joé, avui tenim tres exemples.
1: Exactament, Sergi.
0: Que són?
1: Mira, per començar tenim una persona, que és l'Anna Carolina Parisi, que per cert ja visual que prefereix que li diguem Anna K.
0: Anna K.
1: Que és una actriu argentina que crea vídeos a les seves xarxes socials i que fa uns 5 anys que va venir a viure aquí a Catalunya. Ella ara mateix acumula més de 100.000 seguidors a l'Instagram. Sí que és veritat que els vídeos els fa en castellà, però fa en aquests vídeos molta divulgació sobre la llengua i la cultura catalana.
2: Coses curioses que descubre aprendiendo catalán. El otro día, pensando en las diferencias entre el catalán y el castellano, se me vino esta letra a la cabeza. La bellísima C trancada, que podemos encontrar en palabras como dolç, dulce, llaç, lazo o barça. También se usa en francés y en portugués, y en catalán se pronuncia como una S. Solo soy una actriz argentina viviendo en Barcelona.
0: Resulta que viu a Barcelona i tan panxa i tan contenta.
1: Per altra banda tenim el Finn, Higgins. Ell és un australià que porta uns 2 anys vivint aquí i és veritat que ell no crea continguts a les xarxes com sí que ho fa l'Anna K, però es va fer molt viral i probablement us sonarà de seguir per a través d'un vídeo de l'Instagram SOS Català,
0: sí.
1: que van publicar un vídeo on ell, a més, es veu que és un claríssim fan de l'Europa, que li encanta el futbol, que és un enamorat de la llengua i la cultura catalana, i també es va fer molt viral per defensar coses com aquesta.
3: Aprendre català és l'eina més important per integrar-te, simplement, i et dona una experiència que quasi no podries imaginar.
0: Efectivament. És ben bé això. No puc estar més d'acord amb el fit.
1: Subscrivim les seves paraules. I finalment tenim, Sergi, també una tercera persona, que és la Sònia Suamor, que probablement la coneixereu més a les xarxes com a @mitjacatalana.
0: D'acord.
1: Perquè ella és de Salamanca, però viu a Catalunya, ha après el català i penja molts continguts sota el lema "No sóc catalana, però t'ensenyo coses de Catalunya". Té quasi 28.000 seguidors a l'Instagram i fa, bàsicament, divulgació sobre curiositats històriques de Catalunya.
4: No sóc catalana, però avui explicaré una cosa de Catalunya. La primera referència escrita del pan tomàquet és del 1884, que indica que tindria els seus orígens...
0: No sóc catalana, però parlo català i t'ensenyo coses de Catalunya. A veure, Finn Higgins, bon dia, moltes gràcies.
5: Bon dia, gràcies per tenir-me.
0: Com estàs, Finn?
5: Molt bé, molt bé.
0: Quant temps fa que estàs a Catalunya?
5: 2 anys.
0: 2 anys?
5: Bàsicament 2 anys, sí.
0: D'on ets?
5: Jo sóc d'Austràlia, de Melbourne, ciutat gran.
0: Sí.
5: Jo no sóc europeu, no tinc el visat. O sigui,
0: jo tinc un visat
5: per estudiar. I acabar el màster, i llavors me'n torno cap a casa.
0: Si faràs l'estiu i...
5: Més o menys. I torno i faig l'estiu d'allà.
0: Vaja. No t'ho entenc malament. A veure, Sònia, Suamor, mitja catalana, bon dia i moltes gràcies, Sònia.
6: Hola, bon dia, moltes gràcies. Quina il·lusió estar aquí.
0: No, il·lusió la nostra, Sònia. Tu ets de Salamanca.
6: Sí, soc de Salamanca, sí.
0: Però vius a Catalunya.
6: Sí.
0: Des de fa quant de temps?
6: Com 4 anys i mig. Més o menys, però realment vaig començar a estudiar català fa 2 anys i mig.
0: D'acord. Per què vas decidir començar a estudiar català?
6: Principalment perquè m'agradava l'idioma. I sí que és veritat que jo, quan vaig arribar a Barcelona, la meva idea no era quedar-me a Barcelona, saps?

0: jo que m'havia acollit, saps? I ja em vaig apuntar als cursos del Consorci de per la Normalització Lingüística i allà vaig començar a aprendre català.
1: Anna Carolina Parisi, ANAK. Bon dia i moltes gràcies, ANAK.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Tu ets argentina?
2: Soc argentina, sí.
1: Quant temps fa que vius a Catalunya?
2: Més o menys 5 anys, ja.
1: Vas veure el vídeo que es va fer viral la teva compatriota?
2: Esclar.
1: I què en penses?
2: Sí, jo crec que és molt fort. No sé, és com... En veritat, vaig estar pensant molt de temps que dir o si dir alguna cosa o no. I llavors em van com explicar tota la història, tota la cultura, d'on venia tot el patiment de la llengua catalana, bueno, la discriminació, l'opressió i tot això. Llavors hi ha molta gent que no entén la importància que té parlar la llengua perquè no s'ha trobat amb gent que li expliqui l'importància que té pel poble català parlar català.
1: Clar. Què és més difícil, el català o el castellà? Per algú que ve d'un país que no...
3: Yeah. Jo parlo molt millor el català.
1: O sigui... Perquè l'has practicat més?
3: Sí, perquè visc en català. O sigui, jo visc en català. Jo tenia... Bueno, jo dic l'avantatge que jo vaig venir a Catalunya amb un castellà molt cru, molt cru, i per tant jo vaig, o sigui, el català es va superar molt d'hora en aquesta experiència, i jo vaig construir totes les meves relacions en català, directament, i realment no, jo no tinc gaires connexions en castellà, i per tant jo dic que hi ha molt poca diferència entre la dificultat de castellà i català. Són dos idiomes llatins que, bueno, tenen els seus propis trucs i dificultats, però hi ha molt poca diferència.
1: Sònia, tu que ets de Salamanca.
2: Sí.
1: Ara parlàvem de tota la qüestió dels prejudicis, no? Ens deia l'ANAK, que des de l'Argentina, doncs, bueno, ella ens explicava aquesta realitat. Tu et vas haver de desmuntar gaires prejudicis un cop vas arribar a Catalunya?
2: Ni t'imagina. Sí, sí, clar que sí. O sigui, jo quan vaig publicar que em va crear el compte de Mitja Catalana, on parlaria català, ni t'imagines els missatges que he rebut, saps, d'odi, però que no s'entén. Per què te molesta que jo aprena català, saps? O que jo faci contingut en català. Passaria el mateix si fossis gallec, saps? O sigui, jo crec que és una mica per política, jo crec, Més que una altra cosa, no sé. Molta gent que fa comentaris de per què, si no serveix de res, tal, però tan adoctrinat, no?, i coses així. I, però, bueno, és millor no fer cas d'això.
1: Finn Higgins, australià, fan de l'Europa i futur conseller de la Generalitat i de la Júlia Ojeda de Pen. Moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Sònia Suamori, influencer de Salamanca, que actualment viu a Catalunya. Moltíssimes gràcies, Sònia.
2: A vosaltres.
1: I l'ANAK, que és l'Anna Carolina Parisi, actriu argentina, vivint també a Barcelona i fent contingut per defensar i reivindicar el català. Moltíssimes gràcies, ANAK.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a tots tres, de debò, per aquest moment de ràdio que ha estat fantàstic. M'ha agradat molt. Gràcies, Ué.
2: A tu, Sergi.
4: Aprendre reforça el cervell. Parla idiomes i evoluciona com a persona.
5: Aprender refuerza el cerebro. Aprende idiomas y evoluciona como persona.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Digues adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.

0: Des del Gremi dels Arquitectes Tècnics recorden que les terrasses estan dissenyades per aguantar uns 200 quilos per metre quadrat i que una piscina desmuntable, plena d'aigua, encara que sigui petita, pot superar fàcilment aquesta càrrega. Antoni Bramon és el president del Col·legi Girona.
1: Clar, de la que puja 5 quilos, imagina't, amb 5 quilos, que seria molt, molt, molt poc gruix d'aigua, doncs això ja estàs al límit, es posa gent, hi ha gent i saltant, ves aquí és on tenim el problema.
0: Des del Col·legi vinculen l'esfondrament de la terrassa al pes de la piscina, però sobretot el mal estat de l'edifici amb problemes de luminosi a les vigues, d'aquí que els experts ressaltin la necessitat de revisar els habitatges amb regularitat.
1: Manteniment és, en moltes comunitats és mínim, mínim dels mínims, i després passa que no es revisen periòdicament. Això és un greu problema.
0: Recorden que les terrasses són espais comunitaris d'ús privatiu i que abans d'instal·lar una piscina cal l'autorització de la comunitat de veïns i la supervisió d'un tècnic que valori si el terra necessita algun reforç previ.
2: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM. A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Cada havanera explica una història. Generalment, qui exposa el contingut és una sola unitat, ja sigui un solista, duet, trio, fins i tot una massa coral. Avui el nostre musicòleg Martí Bacardí ens explicarà què passa quan la història és explicada per més d'una unitat. Com estàs, Martí?
1: Avui estic molt bé. Us parlo des de primera línia de mar a Castro Urdiales, en un descans del simposi sobre la música del demà que estic coordinant. Sabeu com es denomina en música quan dues unitats sonores autònomes o més harmonitzen o actuen juntes?
0: Vols dir, per exemple, dos solistes?
1: Sí, per exemple, com feien el duet Pimpinela, que cantaven cadascú la seva part, donant sentit a mode de diàleg a la història que explicaven. O quan un instrumentista solista dialoga musicalment amb l'orquestra en un concert.
0: Doncs no sé com es denomina. Ens ho pots explicar?
1: L'acció musical de dialogar, ja sigui amb text, en música cantada, o mitjançant la melodia, en música instrumental, es denomina concertar. Quan la noia de Pimpinela diu «¿Quién es?» i el manso respon «Soy yo», musicalment estan concertant.
0: Però a les havaneres s'expliquen històries sense diàleg. Que si el fill que vol ser pescador, que si la mulata és molt bonica, que si el vaixell va carregat de rom. Però diàlegs ara mateix no en ve cap havanera on es dialogui.
1: No deus anar massa a la sarsuela, tu. Ja sabeu que la sarsuela en resum és una obra teatral musicada. Llavors, és molt lògic que contingui diàlegs. L'havanera és un gènere molt explotat a la sarsuela. Se n'hi troben moltes d'havaneres. Avui us porto una havanera concertant. Una havanera en la que hi ha un diàleg entre dos solistes. Es tracta del número 5B de la sarsuela La Verbena de la Paloma, del mestre Tomàs Breton. El mateix compositor especifica a la partitura Habanera concertante a tiempo lento de Habanera. En aquesta manera s'estableix un diàleg entre dos dels protagonistes. Estan concertant. L'habanera més popular, la de les cantades, no acostuma a ser concertant. Però a la sarsuela, degut al contingut de la mateixa, poden aparèixer habaneres concertants com aquesta.
0: Sempre ens sorprens, Martí Bacardí, ara amb la sarsuela i l'habanera concertant. Sempre aprenem amb tu. Moltíssimes gràcies. No ens queda res més avui que acabar escoltant un fragment de l'habanera concertant de la sarsuela La Verbena de la Paloma, interpretada per Vicente Parra i Concha Velasco.
2: ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné?

0: agrada el que fem? Com ho milloraria? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra?
1: Caiguts del cel?
0: Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
2: Xarxa audiovisual local.
3: A l'Alt Empordà.
4: Un viatge en el temps.

0: Això és una que entra a un bar de pinxos i... Ai! Ui! Ai!
1: Si vols deixar de patir, Ràdio Vilasacra de Bon Matí.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Atenció!

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
1: El secret de l'amor. Josep Maria, 83 anys. Francisca, 78 anys. 59 anys casats.
2: Passió se'n va avall, això sí, ara hi ha enamorament, hi ha estimació molta, però hi ha la passió aquella, allò se'n va, s'acaba. No sé com explicar, és diferent. Aquella passió no la veig jo de quan érem més joves. Jo veig que ens estimem, que estem bé junts, que anem aquí, que... però aquella cosa que tenies, jo no la veig ara, eh?
3: Nosaltres hem tingut una vida sexual molt activa. No he dit mai que no. Primer, mai que no. Ni no sé què, no sé quan, no mai. Sempre he estat a la compensació. Vull dir que fins ben grans hem tingut un bon contacte físic. Arriba un moment que és més l'amistat que el contacte físic, que ja no existeix el contacte físic. I si t'apures que sigui aquest contacte, que duri, em fa la feina que ja és una cosa, ja no té gràcia, no té cap manera de dir, bueno, és com quan eres jove, no, perquè no pot ser com quan eres jove, no es pot repetir. Però tant queda aquesta amistat. És la dolia, el difícil de matrimoni és viure aquests anys, que s'acaba la passió de física i ve la moral, la companyia, el tracte, el tindre converses, perquè també un matrimoni et passes hores callat, ha de ser molt empipador, estar hores callat a casa, tant un com l'altre, doncs sempre anem dialogant, o sigui que... Gràcies, ara, això que explica la dona, que li passa, no ho sé, jo no ho sé, perquè ella no sé el que sent, jo, per ella sento el mateix passió que quan tenia 20 anys.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: I parlant d'emocions.
1: 2. A punt per dir sí?
2: Yes.
1: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Capmany.
1: Capmany, rei dels ceps i les pampolades d'on pengen raïms negres o daurats, amb dòlmens que resen i roques clavades damunt de la terra dels nostres passats. Capmany, baronia, fort d'amples muralles on sempre tenies elm i llança a punt per vestir defenses o lliurar batalles a Viladavall o Viladamunt. Capmany, que t'allargues a dins de les suredes,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. La població espanyola va més al metge, consumeix més fàrmacs i emmalalteix més que els immigrants. Són dades del Ministeri de Sanitat que també reflecteixen com la població migrada acaba utilitzant més el servei d'urgències perquè no accedeix a les consultes mèdiques continuades per barreres d'idioma o de desconeixement de com funciona el sistema sanitari. Més detalls des de Madrid. Àngels Lafuente.
1: L'informe de Sanitat ofereix dades per desmentir les acusacions de la dreta i la ultradreta que acusa els emigrants de col·lapsar la sanitat pública. En concret, els espanyols visiten entre un 18 i un 52% més el metge de família, consumeixen entre un 32 i un 69% més medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més de malalties cròniques que la població nascuda fora d'Espanya. Aquest menor ús dels serveis bàsics sanitaris per part dels immigrants, ha explicat la ministra Mònica García, els acaba generant més ingressos hospitalaris.
2: Las personas migrantes acuden menos a los centros de atención primaria, acuden menos a las consultas de seguimiento, pero al final acaban teniendo que recurrir a los servicios de urgencias con una mayor exposición a los ingresos hospitalarios.
1: La ministra també ha defensat que els immigrants, una població majoritàriament jove i sana, contribueixen de ple al finançament de la sanitat pública amb els seus impostos.
2: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salut que les persones espanyoles.
1: L'informe de Sanitat recull que, a més dels entrebancs legals, administratius i lingüístics que dificulten l'accés als serveis de prevenció i diagnòstic precoç, la salut de l'immigrant empitjora amb el temps per la precarietat de les condicions laborals, la dificultat d'accedir a un habitatge digne i per una alimentació poc saludable.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Seleccions musicals per emportar-se.

0: ¡Señora!
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
2: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
1: Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
3: És l'hora del pati.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Aquí fem experiments, experiments radiofònics.
11: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
12: Dilluns a les 10 de la nit.
11: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
13: Per suturar una ferida es necessiten fil quirúrgic, agulla, pinces, alcohol i per suturar una ferida en zona de guerra, a més, calen ideals. Independència, compromís, humanitat, no hi renunciïs. Els teus ideals també curen. Entra a idealesquecuren.com.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh! Ole!
4: Oh!
5: Ole! Oh! Ole!
6: Llegir ens fa més lliures. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
7: En el 107 de la FM...

0: molt bé, Robopluf, ha arribat el moment de conèixer allò que tu anomenaves el nou ser.
1: Sí, Javier, ha arribat el moment de conèixer.
0: Doncs molt bé, tu diràs.
1: Javier, a mi m'agradaria preguntar-te si saps quantes cases de cotxes hi han, per exemple, a Figueres.
0: Quantes cases de cotxes?
1: Sí, Javier. Quantes cases de venda de cotxes hi han a Figueres, ho saps?
0: Doncs no, no, la veritat, mira, ara m'agafes fora de lloc, no, no ho sé.
1: Posem-hi que n'hi ha 10.
0: Bueno, posem-hi que n'hi ha 10.
1: Quants comercials creus que ha de tenir una casa de cotxes?
0: Caram, Robopluf, pues, pues no ho sé.
1: Veus? Ja comencem. No ho sé.
0: Però és que no sé on vas, Robopluf.
1: Espera't, Javier. Quants comercials creus tu que ha de tenir una casa que vengui cotxes?
0: Pues no sé, posa-li 5 comercials.
1: Bé, 5 comercials per 10 cases de cotxes, Javier, fan un total de 50 comercials a Figueres.
0: Sí.
1: Quants cotxes creus tu que té l'obligació de vendre un comercial?
0: Home, doncs no ho sé.
1: Veus, Xavier? El segon no ho sé.
0: Ah, però és que on vols anar a parar, Robopluf?
1: Espera't, Xavier. Calcula, quants creus tu que ha de vendre un comercial al mes de cotxes?
0: Home, doncs no ho sé, és que... 5...
1: Posem-li 5. 50 comercials a Figueres que tenen l'obligació de vendre 5 cotxes cada comercial, estaríem parlant de 250 cotxes cada mes.
0: Bueno, això, però això no ho sabem.
1: Exacte, Xavier, no ho sabem. Imaginem. Si a Figueres, que estem suposant que hi ha 10 cases de cotxes, que estem suposant que tenen 5 comercials cada casa de cotxes, que tenen l'obligació de fer un mínim de 5 ventes al mes cada comercial, i ja estem parlant de 250 cotxes al mes, afegeix-li Barcelona, Lleida i Tarragona, i després afegeix-li les petites ciutats de província. Quants cotxes s'han de vendre cada mes?
0: Pues no ho sé.
1: Ah, aquí està la qüestió, Xavier. On anirem a parar amb tantes ventes d'obligada quota mensual?
0: Pues és que no ho sé, és que no sé on te vols anar a parar.
1: Exacte, Xavier, no ho sé.
0: Vale, vale, vale. Molt bé, o sigui que avui el tema va de cotxes.
1: No, Xavier, avui el tema va de reflexió.
0: Ah, de reflexió, molt bé.
1: Reflexiona sobre això.
0: Doncs ja ho faré, ja ho faré, ja ho faré.
1: Quants telèfonos creus que hi ha a la ciutat de Figueres, Xavier?
0: Quants telèfonos hi ha a la ciutat de Figueres, Robopluf? Pues, però no ho sé.
1: 1.000?
0: No ho sé, pues potser sí.
1: 1.000 telèfons. I creus que s'aclareixen els tècnics per controlar 1.000 telèfons?
0: Ah, jo diria que sí, no?
1: I si li afegeixes Tarragona, Lleida, Barcelona i totes les petites ciutats de província i, a més, els pobles, quantes línies creus que deu haver-hi, Xavier?
0: Doncs no ho sé, Robopluf.
1: Veus, Xavier, un altre cop, no ho sé. Tu creus que s'aclareixen els tècnics?
0: Home, jo diria que sí, no?
1: Doncs avui, Xavier, et porto el fet que està patint una família de Figueres en relació al telèfon. Que pensaran aquesta família, Xavier, que els tècnics no s'aclareixen?
0: Ah, sí? Per què?
1: Perquè els hi van instal·lar el telèfon el dia 17. Tens aquí totes les dades, Xavier.
0: Sí, ja veig, veig les dades de la família.
2: Bienvenido a Telefónica. Si desea información sobre números de teléfono, llame al 11822. Si desea contratar un alta de línea, pulse 1. Para otras actuaciones, por favor, espere.
3: Buenas tardes, atiende Alejandro Mudarte, ¿en qué puedo ayudarle?
4: Desearía información sobre una línea que se instaló el día 17 del mes pasado.
3: ¿Sí?
4: Que a las 24 horas dejó de funcionar esta línea.
3: ¿Sí?
4: Y hasta la fecha Telefónica no ha resuelto el problema. Entonces, a ver si usted me puede solucionar el problema, por favor.
3: Dígame el número de la línea, por favor.
4: 972.
3: ¿Sí?
4: Ores, ores. Sodias, necesito. Sodias, no.
3: De acuerdo. Me ha dicho usted que actualmente no tiene línea.
4: No.
3: De acuerdo. Pues es que...
4: Desde el día siguiente a la instalación, no hay línea.
3: ¿Y a las 24 horas dejó de funcionar?
4: Sí, dejó de funcionar y entonces hemos hecho diversas reclamaciones y hasta la fecha nadie nos ha resuelto nada.
3: De acuerdo. Un momento, por favor.

millor. I si no trobes res igual, tornes que ballarem potser un vals.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: Pirineu, inspiració d'ampla volada lírica, plena d'emoció i sentiment. Terra meva, Pirineu.

0: Una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya. Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
2: Pensa en un producte.
3: Viu les vacances en família a la Costa Brava.
4: Al càmping Mas Sant Josep gaudiràs de 5 piscines i un ampli parc aquàtic, a més d'activitats esportives i animació per a totes les edats.
5: Allotjaments prèmium en un entorn natural privilegiat. Aquesta primavera regala't temps de qualitat amb la teva família.
6: Fes la teva reserva a campingmassantjosep.com.

0: No t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electrònica Network. Una petita empresa. Un gran servei.
1: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma't.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: L'univers infinit.
2: Els satèl·lits petits de Júpiter.

Actualment coneixem 79 satèl·lits de Júpiter, els 4 principals o galinians, i 75 satèl·lits molt més petits. Dels 75 satèl·lits petits, 4 són regulars i la resta irregulars. Els 4 regulars són els més interiors, tenen òrbites directes, es mouen en el mateix sentit que els satèl·lits grans, quasi circulars i no gaire inclinades respecte del pla equatorial de Júpiter. S'anomenen Metis, Adrastae, Amaltea i Tebe. Són font de la pols que construeixen els seus anells. Els satèl·lits irregulars estan molt més lluny del planeta que els 4 satèl·lits galineans. Les seves òrbites són directes o retrògrades, tenen inclinacions elevades i grans excentricitats. Aquestes llunes probablement van ser capturades per Júpiter i algunes d'elles encara no tenen un nom oficial. S'han dividit per famílies segons les seves òrbites. Les famílies són Temisto, és una sola lluna i és la lluna regular més interior amb òrbita directa. El grup Himàlia es tracta d'un grup de 7 satèl·lits on destaca Himàlia, Leda, Listea i Elara. També tenen òrbites directes. Carpo, que és una altra lluna solitària i d'òrbita directa. S/2016J2 és una altra lluna solitària i directa. El grup Karma és un grup de 19 satèl·lits de moviment retrògrad. És molt homogeni pel que fa al seu color vermell pàl·lid i es creu que s'originà del trencament d'un asteroide troià. El grup Ranke és un altre grup de moviment retrògrad. Conté 21 satèl·lits, la majoria dels quals apareixen grisos. Es creu que s'haurien format a partir del trencament d'un asteroide capturat. I el grup de Pasiphae és un altre grup dispers de 21 satèl·lits. Els seus colors varien significativament del vermell al gris.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Vic sola i no m'agrada gens estar sola. Ara no m'agrada gens, gens ni mica, perquè a més m'agafa com una ansietat de sentir-me així sola. Ara la setmana se'm fa molt llarga, filla. Però bueno, mira, és el que hi ha i ja està, escolta, mira.
6: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
7: Hey! Això és Ràdio Vila-sacra.
8: Descobrir és el que ens motiva dia a dia. I aquesta terra ens porta a fer-ho. Ens connecta amb racons mil·lenaris, sabors autèntics, naturalesa verge i un encant inesgotable. Aquí ho trobaràs tot. Descobreix-nos.
9: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
10: Ai.
11: Ai.
10: I ara...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'associació de llevadores que promou que els parcs es puguin fer a casa reclamen al Departament de Salut que reactivi el projecte per incloure aquesta opció dins el sistema sanitari públic. En els últims 10 anys han fet a Catalunya més de 3.200 parcs a casa, si bé el nombre ha baixat els últims anys, segons el col·lectiu, per falta de llevadores. Ginecòlegs i pediatres alerten del risc que comporta en cas d'una complicació. Girona, Carla Saló Pujol.
2: Les negociacions perquè el parc a casa s'integri a la cartera de serveis públics van començar el 2007. Les llevadores en defensen els beneficis i ara han reactivat la petició, però sense tenir resposta. Ho ha explicat la presidenta de l'Associació de Llevadores del Parc de Casa de Catalunya, Inma Marcos.
3: El d'Obert d'ara porto un any enviant emails i preguntant que quan tornem ja a avançar les negociacions i no em responen.
2: Des del Departament de Salut han explicat que es treballa per millorar la coordinació entre el Servei d'Emergències Mèdiques i l'associació en els casos que hi hagi complicacions en parts domiciliaris. Precisament, ginecòlegs i pediatres alerten del risc. La doctora Anna Suy és la presidenta de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.
4: El nostre entorn, el part a casa, no es pot assegurar que sigui igual de segur que un part en un entorn assistencial, que no vol dir hospitalari. Hem de complir una sèrie de condicions perquè les nostres mares i els nostres nadons estiguin en un entorn segur.
2: Als Països Baixos o al Canadà, els parts a casa ja estan previstos al sistema públic. Aquí, un part domiciliari amb el seguiment previ de l'embaràs i el control posterior costa entre 3.000 i 4.000 euros. L'any passat se'n van fer a Catalunya 235, segons dades de l'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya.
5: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: Ha estat un any diferent, però malgrat tots els obstacles, li has posat ganes, il·lusió, enginy, creativitat i música.

0: Ràdio Vilasacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: I parlant d'emocions.
4: 70.
5: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments futurs i presents a través de l'espai control del web de forma fàcil i senzilla.
6: Pilla que te pilla.
7: Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
8: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.
1: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
2: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: aquí actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: A la tarda mengem frita per berenar i a la nit toca per sopar.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que els poemes també fan venir gana? Aquest poema que ara sentirem, de ben segur que ens obrirà la gana de menjar un bon plat de patates fregides.
4: Hola, sóc el Marc, en contra Martí. El poema que he escollit es diu Patates fregides. I ho escric Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agraden les patates fregides. Patates fregides, ni eixutes ni humides. Són bones les bones patates fregides. Roses per fora i per dins flonges com el pa calent satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos quan ens convé. Ni eixutes ni humides, són bones les bones patates fregides.
3: Gràcies, Marc. Gràcies per escollir aquest poema. Ens anem cap a la cuina a preparar un bon plat de patates fregides mentre llegim un bon llibre de poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Amb el focus en els estudis universitaris per veure quins ofereixen més oportunitats laborals i quins permeten accedir als salaris més alts.
2: Medicina i informàtica són les dues carreres amb més facilitat per trobar feina passats 4 anys des que l'alumne es gradua, mentre que odontologia i història són les que més atur registren. Així es desprèn del rànquing de la Fundació CID publicat fa uns dies. L'informe també analitza quins graus universitaris permeten aconseguir els sous més elevats 4 anys després d'acabar-los. I en aquesta classificació tornen a destacar medicina i informàtica i se'ls afitxa en tercer lloc infermeria, amb uns salaris que superen els 2.900 euros bruts al mes per una persona que encara no ha complit els 30 anys. José Céspedes, president d'Assumptes Estudiantils de la Conferència de Rectors Universitària, certifica l'interès per aquestes branques d'estudi.
3: Titulaciones relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad, pues han proliferado y están en muchísimas universidades.
2: I afix també les de la sanitària. Per contra, educació, fisioteràpia i periodisme són els graus amb els salaris més baixos 4 anys després de finalitzar-los, amb sous que no arriben als 2.000 euros bruts al mes.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Seleccions musicals per emportar-se.

0: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
1: El programa dels dijous a la una de la matinada.
2: Escolteu una cosa, veniu a comprar. Apunteu a la capital de la ceràmica. Apunteu a la Bisbal d'Empordà. Apunteu, veniu a passar el dia, que us ho passareu de conya. Apunteu,
3: l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.

està molt clar, i cada dia més, que se'ns intenta manipular des de tots els punts i sectors. Que campi qui pugui és la llei dels senyors. I el bla, bla, bla, el que molts escolten sense pensar. Nosaltres no, família. Nosaltres preferim pensar, observar i treure conclusions ja de buena mañana.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
2: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
3: I gratis, gratis.
4: Recordi bé aquesta combinació.
5: Bueno,
6: no podré.
5: No podràs.
4: Tanca els ulls.
7: Això és la caixa de sorpreses.
1: A Ràdio Vila-sacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vila-sacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
8: Et transmet molt bones vibracions.

0: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: Dilluns a les 10 de la nit.
0: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Començarem la setmana amb l'arribada d'una petita dorsal, això vol dir altes pressions, que ens deixaran bon temps, tot i que aniran creixent alguns ruixats de tarda durant les pròximes jornades. De moment veiem com serà la previsió per aquest dilluns al matí, perquè tindrem algunes bandes de núvols alts i també alguns núvols baixos a punts del Delta de l'Ebre durant les primeres hores del dia. Serà una jornada on la temperatura mínima seguirà sense molts canvis, però sí que la màxima experimentarà un ascens, i és que s'espera que els valors puguin tornar a assolir els 34 graus a punts de ponent i també més de 30 a altres punts de l'interior. Serà la jornada de moment més càlida dels primers dies de la setmana. També tindrem l'arribada d'alguns núvols mitjans de oest a est i el creixement de nuvolades al Pirineu i al Prepirineu. De fet, tindrem alguns ruixats, especialment al sector oriental, que poden venir acompanyats de tempesta, i a mesura que avancin les hores també augmenta la probabilitat que aquests ruixats apareguin al sector occidental. La resta, ambient assolellat en general, amb aquesta temperatura que recordem que aquest dilluns va a l'alça, i durant les pròximes jornades continuarem encara amb alguns ruixats, especialment durant la jornada de dimarts, però ja tindrem uns termòmetres amb valors més baixos, tot i que tot apunta que a partir de dijous aquests podrien tornar a remuntar. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bonpreu i Esclat.
9: I parlant d'emocions,
10: 27.
9: Vale.
11: Això és la caixa de sorpreses.
12: Ui, ui, ui, ui.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Missatge de tranquil·litat del govern als estudiants que s'examinen de selectivitat a partir de dimarts. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar imprevistos i diu que seran comprensius tenint en compte que els exàmens coincideixen amb la visita del Papa i una nova vaga de docents.
2: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
1: Montserrat també ha puntualitzat que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris d'entrada o sortida de les proves i també ha admès, en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents, que han reforçat el personal que supervisarà les proves.
2: Per garantir, sobretot, també que els estudiants puguin realitzar les PAU amb normalitat, tindrem 223 tribunals distribuïts per tota Catalunya, aquestes 1.500 aules, i hem de garantir la normalitat perquè els estudiants també puguin realitzar les proves amb total normalitat.
1: Les proves de selectivitat es fan de dimarts a dijous.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: torna a connectar amb la vida.
1: Recordo amb una especial sensació i amb un sentiment molt, molt arrelat al cor, un regal que ens va arribar des de Roses. Un regal que ens va arribar des de Roses quan feia 3-4 mesos que estàvem funcionant, i ja ens va arribar una carta, un dia aquí a l'emissora ens arriba una carta d'una senyora de Roses que ens diu que ens escolta i que ens vol fer un regal. Aquesta senyora es diu Conxita i la tenim al costat, a l'altre costat del telèfon. Bon dia, Conxita.
2: Bon dia.
1: Com et trobes?
2: És que he passat un constipat tota aquesta setmana que no he sortit. Sort de les veïnes, que sí, quan passa me porten una mica de pa. De l'altre ja tinc.
1: Que estàs constipada.
2: M'ho he passat molt malament. Mm. Però bueno, em penso que avui ja podré respirar una mica millor.
1: Però a veure, Conxita, no tens el nostre telèfon?
2: Sí.
1: I per què no ens truques?
2: Ai, i què hem de fer? Venir aquí perquè estigui constipada?
1: Conxita, nosaltres, a la primera conversa que vam tenir,
2: sí,
1: davant de tota la nostra audiència, què et vam dir?
2: Ja.
1: Bueno, doncs quan passen aquestes coses és quan es demostra si hi ha o no n'hi ha.
2: Sí.
1: Doncs et dic...
2: No, però jo, bueno, si fos un cas extrem, pues sí, lo que sigui, però per un constipat, no, mare de Déu.
1: Bueno, tu estàs a casa.
2: Sí, sí.
1: I estàs bé en aquest moment.
2: Ara vindran, ara, el dia 2, vindran les meves netes, que estan a Saragossa.
1: Sí.
2: I ara vindran a passar 3 o 4 dies aquí amb mi.
1: Ah, molt bé.
2: Bueno, després li volia comentar,
1: perquè
2: com que ja sap que jo sempre ho escolto tot.
1: Ho escolta tot.
2: Sí, que és veritat.
1: Sí.
2: És veritat, lo passo el dematí, quan me desperto, ja lo passo a la tauleta de nit.
1: Uh-huh.
2: Bueno, vaig sentir que deien que no sabien si la setmana començava en diumenge, en dilluns.
1: Sí, lo del cap de setmana, la pregunta del Ferran.
2: Ah, sí. Bueno, doncs jo no estic d'acord de que comenci en un dilluns.
1: No.
2: No.
1: No.
2: Perquè, miri, li diré.
1: Digui.
2: Diu, això ho deien en el poble, eh?
1: Sí.
2: Deien en el poble. Sabadito, alegre. Dominguito, paseante. Y el lunes por la mañana, el demonio que te aguante. Así es que es imposible que una semana comence en un dilluns. No pot ser.
1: O sigui que, segons ens diu Conxita, la setmana comença el dissabte.
2: Exacto. O a lo més tard, quasi el diumenge, eh?
1: El diumenge.
2: Però en dilluns no.
1: El dilluns
2: no. Descartau el dilluns.
1: Doncs molt bé, Conxita, que et recuperis ràpidament d'aquest constipat, que sàpigues que posis el telèfon, el que tens, el personal meu,
2: sí,
1: que tens,
2: sí,
1: la meva targeta,
2: sí,
1: que te'l posis,
2: sí,
1: a la butxaca,
2: sí,
1: i que em pots trucar 24 hores al dia.
2: Vale.
1: Que quan nosaltres diem una cosa és perquè la podem complir, si
2: sí,
1: no, no la diem.
2: Gràcies. Però jo també tinc la sort de que aquí al mateix carrer hi ha una amiga, que ella té les claus de casa meva,
1: sí,
2: i si em passa algo, pues jo la truco i ella ve, no? Per això ja estic bé,
1: Molt bé.
2: Però de tota manera, molt agraït.
1: Cuida't.
2: Molt agraït.
1: Cuida't. Doncs un petó.
2: Molt bé.
1: I bon dia.
2: Moltíssimes gràcies,
1: Adéu, Conxita.
2: Vinga, salut.
1: Adéu.
2: Sí.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 20.

0: Associació Remplan Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Origen. Sostenibilitat. Prestigi. Proximitat. Diversitat. Qualitat. Vi català. Gaudeix del que és bo. Generalitat de Catalunya.

Saps què? GenCat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts. Per exemple, pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. Si has de moure't en vehicle privat, tens l'opció de veure a temps real l'estat del trànsit. Així pots escollir la via que et sigui més còmoda i evitar les rutes amb incidències. Et moguis com et moguis, que la pluja no t'enganxi desprevingut. Amb GenCat.mobi pots estar al dia de la previsió del temps al teu municipi, així com consultar el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. I saps què? També pots localitzar tot tipus d'equipaments, com ara biblioteques, hospitals, comissaries, instal·lacions esportives... Saps què? Amb GenCat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

0: 1975, neix el Canet Rock, un esdeveniment massiu de música i llibertat. Canetrock.cat. Llargs i curts.
1: El programa dels diumenges a les 6 del matí.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: It's a beauty. A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.
2: Vila Sacra sense punxero. Efa, Emma!
3: Els que som d'aquí sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.
4: Recordem que hi ha diferents telèfons gratuïts i confidencials i amb atenció 24 hores per denunciar un cas de violència contra les dones. El 900 900 120, el WhatsApp dels Mossos 601 001 122 i en cas d'emergència sempre es pot trucar al 112.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Propostes en xarxa.
2: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
3: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
2: Un espai per reflexionar de manera conscient.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Imagina una ciutat de proporcions humanes.
1: Coneguda arreu del món.
2: Imagina-la situada entre el mar i la muntanya.
3: Ben comunicada i sempre connectada.
4: Imagina una ciutat de pas i d'acollida.
5: Amb talent per encarar els reptes.
6: Una ciutat arrelada al passat.
7: I projectada cap al futur.
8: Figueres, possiblement la millor ciutat del món.
9: Radio Vila Sacra.
10: Radio Vila Sacra.
11: Radio Vila Sacra.
12: Radio Vila Sacra.
13: Radio Vila Sacra.
14: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
15: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
16: Ràdio Vila-sacra.
17: Ràdio Vila-sacra.
18: Ràdio Vila-sacra.
19: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual en joc.
20: I parlant d'emocions...
21: 30.
20: Vale.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
5: Començarem la setmana amb l'arribada d'una petita dorsal, això vol dir altes pressions, que ens deixaran bon temps, tot i que aniran creixent alguns ruixats de tarda durant les pròximes jornades. De moment veiem com serà la previsió per aquest dilluns al matí, perquè tindrem algunes bandes de núvols alts i també alguns núvols baixos a punts del Delta de l'Ebre durant les primeres hores del dia. Serà una jornada on la temperatura mínima seguirà sense molts canvis, però sí que la màxima experimentarà un ascens, i és que s'espera que els valors puguin tornar a assolir els 34 graus a punts de ponent i també més de 30 a altres punts de l'interior. Serà la jornada de moment més càlida dels primers dies de la setmana. També tindrem l'arribada d'alguns núvols mitjans de oest a est i el creixement de nuvolades al Pirineu i al Prepirineu. De fet, tindrem alguns ruixats especialment al sector oriental que poden venir acompanyats de tempesta, i a mesura que avancin les hores també augmenta la probabilitat que aquests ruixats apareguin al sector occidental. La resta, ambient assolellat en general, amb aquesta temperatura que recordem que aquest dilluns va a l'alça, i durant les pròximes jornades continuarem encara amb alguns ruixats, especialment durant la jornada de dimarts, però ja tindrem uns termòmetres amb valors més baixos, tot i que tot apunta que a partir de dijous aquests podrien tornar a remuntar. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu i esclat.
9: I parlant d'emocions,
10: 66.
11: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.

0: Aquest és el número per participar.
1: 972-51-1268.
0: Aquell altre?
1: 656-19-70-62.
0: I recordo també que és interessant que quan truquis, si et ve de gust, demanis una cançó perquè jo la poso en llista i tirem de veta d'aquelles cançons que us agraden a vosaltres.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia, bona hora. Que tingueu un bon cap de setmana els que gaudiu de festa i els que no feu festa també, eh? Vinga.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca.
5: Repetirás.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?

0: l'espai gastronòmic
1: Zona Firana.
0: El restaurant del teu dia a dia i dels millors partits de futbol. La Lliga, la Champions, el Girona, el Barça, mentre gaudeixes d'unes bones tapes o un bon plat. Com a tu, a nosaltres també ens apassiona el bon futbol. Espai gastronòmic
1: Zona Firana. Carrer de Alemanya 21. Figueres.
0: Com a casa teva.
2: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
3: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
4: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
3: Superfestassa.
5: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
6: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
7: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
8: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
9: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
10: Més informació, 972 50 75 23.

0: Poblejant. A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tot i que constaten que hi ha més consciència a l'hora de posar-se al volant i que cada vegada hi ha més gent que no veu si ha de conduir, els Mossos tornen a detectar positius d'alcoholèmia molt elevats. El cap de la unitat de trànsit a Girona, Joan Costa, diu que és força habitual enxampar conductors que superen de llarg la taxa d'alcoholèmia penal.
2: Taxes superiors a 1. Clar, 1 és moltíssim. Abans era puntual de trobar una taxa de 1. I ara sí que anem trobant allò periòdicament, setmanalment.
1: Costa destaca, d'altra banda, que la generalització del WhatsApp s'ha convertit en un factor de risc molt important.
2: Ara ha vingut una altra cosa, que és el WhatsApp, que encara és més perillós, perquè et vas escrivint o vas llegint un missatge i són uns segons que t'aïlles de lo que estàs fent, que és la conducció.
1: Costa diu que el risc que comporten tant l'alcohol com el mòbil s'agreuja amb l'arribada de l'estiu, amb les carreteres més transitades, i per això demana que es tingui present si s'ha de conduir.
3: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin, chin, pom, porom, pom, pom.
4: Canviem de qüestió.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Rialles per la meva mare.
2: No, no, ja.
1: Pel meu germà. Pel petit de la família.
2: I d'allò.
1: Pel meu xicot.
3: Pela marinera.
1: I per les meves amigues.
4: Una aventura en família. Ah.

0: Radio Vila Sacra. Made in Europe.
1: La sensibilitat és un art, potser l'únic que ens fa concentrar sobre nosaltres i que ens fa créixer allò que no hauríem de perdre mai, la capacitat de pensar i de sentir per nosaltres mateixos.

0: T'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: I parlant d'emocions.
2: 28.
3: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció, atenció, atenció, atenció.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Voleu saber què fa un cocodril i un mussol junts en una poesia? Escolteu amb atenció perquè segur que no ho han endevinat.
7: Hola, soc el meu tercer moment. El poema que he escollit es diu El cocodril del Nil i el mussol del Pol. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè me gustan los cocodrilos. El cocodril del Nil i el mussol del Pol. El cocodril de Nil crida al mussol del Pol. Ai, el caixal, quin mal! E fa el mussol del Pol al cocodril de Nil, posa tigel amb mel.
5: Moltíssimes gràcies, moltíssim, per escollir aquesta poesia. L'has llegit molt bé. I com a tu, a nosaltres també ens agraden els cocodrils. Fins al proper embaladits. Adeu!
7: Adeus.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Començarem la setmana amb l'arribada d'una petita dorsal, això vol dir altes pressions, que ens deixaran bon temps, tot i que aniran creixent alguns ruixats de tarda durant les pròximes jornades. De moment veiem com serà la previsió per aquest dilluns al matí, perquè tindrem algunes bandes de núvols alts i també alguns núvols baixos a punts del Delta de l'Ebre durant les primeres hores del dia. Serà una jornada on la temperatura mínima seguirà sense molts canvis, però sí que la màxima experimentarà un ascens, i és que s'espera que els valors puguin tornar a assolir els 34 graus a punts de ponent i també més de 30 a altres punts de l'interior. Serà la jornada de moment més càlida dels primers dies de la setmana. També tindrem l'arribada d'alguns núvols mitjans de oest a est i el creixement de nuvolades al Pirineu i al Prepirineu. De fet, tindrem alguns ruixats, especialment al sector oriental, que poden venir acompanyats de tempesta, i a mesura que avancin les hores també augmenta la probabilitat que aquests ruixats apareguin al sector occidental. La resta, ambient assolellat en general, amb aquesta temperatura que recordem que aquest dilluns va a l'alça, i durant les pròximes jornades continuarem encara amb alguns ruixats, especialment durant la jornada de dimarts, però ja tindrem uns termòmetres amb valors més baixos, tot i que tot apunta que a partir de dijous aquests podrien tornar a remuntar. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi

0: Aquí Actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: On les cançons lliguen amb la història.

0: Atenció, Catalunya.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Jo aquí destacaria com a professional, que també jo soc d'hostaleria, encara que no de la cuina, però bueno, algú entenc de cuina, confeccionar un menú amb 30 ingredients que gairebé no tenen res que veure un amb l'altre, això és fer la Sagrada Família, gairebé. El platillo, boníssim. El platillo, això es feia molt abans, jo me'n recordo el que feia la meva mare i el meu germà. Pollastre, xai, botifarra, patates, això és el platillo, això es feia molt abans, està molt bé. Però jo destacaria de l'aperitiu la sopa d'alls i farigola amb cargols. Noi, que bons. Aquí només hi ha un inconvenient, que t'agradin els cargols. Pels que ens agraden els cargols, que bons aquests cargols, tu. És que avui s'ha inventat una cosa nova amb aquest dinar. Una altra manera de menjar cargols. Jo no ho tenia tan clar. I m'han encantat, eh? Felicito. Un dia molt maco.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs.
5: Mare meva, quins oients que tenim.
6: Doncs sí, oients sensacionals.
5: Clar que sí.
7: Però què vols?
5: No, no, increïble. Abraçada gegant.
7: Us estimo.
8: En el 107 de la FM...
9: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
10: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: I parlant d'emocions.
10: 41.
11: Anem a temes Disney.

0: aquí ens trobem avui a Ràdio Vila-sacra, l'emissora de l'Empordà, que no és ni millor ni és pitjor que res, només és una proposta diferent de sensacions audiovisuals, per un matí ple de vida, ple de curiositats, ple de sentiment, ple de tot allò que garanteixi un plaer mental i sensorial com cal. M'entens, que sí? Doncs això...
1: En el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra, feina. I anònimament. Gràcies.
2: Avui cal més feina i menys ximpleria.
3: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
4: Vine a sentir.
5: Ja saps què vols estudiar? Vols aconseguir una beca per a universitats internacionals? Informa't al web unidream.es o trucant al telèfon 650 88 27 32. Programa gratuït d'orientació universitària per a escoles i alumnes. Més de 12.000 alumnes ja han confiat en Unidream.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Papa, m'expliques un conte?
11: Coneixeu en Pau Casals? Segur que sí. Va néixer al Vendrell l'any 1876. Ha estat un dels violoncel·listes amb més talent del segle XX.

0: sabies que...
1: Tot i que el món del videojoc està integrat en les nostres vides, el cert és que aquest no té gaires anys. De fet, el primer videojoc de la història té uns 60 anys i necessitava un ordinador de la mida d'un armari de 6 portes per funcionar. Va ser desenvolupat per Christopher Strachey, un investigador de Cambridge especialitzat en la tecnologia de radar, que a final de la Segona Guerra Mundial es va fer amic d'Alan Turing, un dels pares de la informàtica moderna. El 1949, Turing, juntament amb altres científics, va presentar al món el Mark I, el primer ordinador capaç de memoritzar un programa i executar-ho. Intrigat per la seva nova tecnologia, Strachey va demanar a Turing una còpia del manual de programació de Mark I i després d'estudiar-lo va escriure el seu primer programa. Eren unes dames digitals i es podia jugar contra la màquina. La pantalla, un petit monitor de tub de raig catòdics en blanc i negre, mostrava un tauler d'escacs amb peons. Els moviments es van ingressar a l'ordinador a través d'una màquina d'escriure connectada al cervell de l'ordinador. Quan el jugador humà feia el seu moviment, Mark I podia analitzar tots els moviments de contraatac possibles i jugar millor. El programari també tenia cert sentit de l'humor, perquè es burlava del jugador en cas de que els moviments fossin considerats particularment ingenus.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
3: La teva emissora local.
4: La vendalla cayó.
5: Cap Roig Festival presenta Anastàcia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
6: Apuja el volum.
7: El teu jardí ja està llest pel gran despertar de la primavera? A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Decora el teu jardí amb tés de colors, eines de jardineria resistents i les millors joguines per a exterior, tot al preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action, petits preus, grans somriures.
8: Action Figueres. El Carrefour de Vilatenim.

0: perquè sabem què fem i per què fem les coses.
1: Perquè podem dir-hi la nostra.
2: Perquè tractem les persones des de la igualtat.
3: Perquè fa més de 50 anys que hi som.
4: Perquè ens importa, ens impliquem en la cura del medi ambient.
5: Perquè seleccionem el que venem amb ètica i valors.
6: Perquè som molt a prop.
7: Perquè ens ho passem molt bé quan hi anem.
8: Oi que sí?
9: Perquè som més d'un milió. Junts podem canviar el món.
10: Abacus, cooperativa cultural.

0: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Això t'encantarà.
1: Vale.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
5: Bon dia, Xavi, guapos. Bueno, ui, bueno, escolta'm. Mira, jo el que et volia dir és una cosa. De veritat, us desitjo que tingueu molta sort i que a través del ràdio, per gent que escolta, i sou uns nanos fantàstics, de parlar, vull dir, entenem, i veig que ets una gran persona, i et dius Xavi, que jo també tinc un fill que es diu Xavi, que sou els més macos del món. I un petó, i que tingueu
6: participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
6: Repetiràs.
7: Si quieres oír todo igual,

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Ràdio Vila-sacra. Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Gràcies, Ràdio. Gràcies de vista de bo.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 27 anys a Palma, a Mallorca, per vendre armes prohibides per internet. Va ser arrestat el 8 de maig en una operació conjunta amb la Guàrdia Civil. L'investigat comprava les armes a la República Txeca i les distribuïa a través de les xarxes socials i aplicacions de missatgeria. Les enviava als compradors a domicili per paqueteria i cobrava per transferència bancària. Entre les armes intervingudes hi havia punys americans, defenses elèctriques, navalles automàtiques i esprais de gas pebre, totes prohibides per la llei. Al domicili també hi van trobar substàncies anabolitzants. L'home, sense antecedents, va passar a disposició judicial l'endemà de la detenció i s'enfronta a delictes de tràfic d'armes prohibides i contra la salut pública.

Piano, guitarra, violí, bateria, saxo, fins a una dotzena d'instruments musicals pots aprendre a tocar, a fer música a Espai Creatiu de Vilobí d'Onyà. I també producció musical i DJ. Som una escola de música on els alumnes aprenen amb un mètode propi amb resultats demostrables. Fem música a Espai Creatiu. Informeu-vos a femmusicaespaicreatiu.com.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila Sacra.
2: Mínim històric de fumadors a Catalunya. Per primer cop representen el 20,6% de la població el 2025. Tot i això, el Departament de Salut diu que hi ha molt camp de millores, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en el consum de tabac a través de les cigarretes electròniques. Tot i que és el percentatge més baix respecte dels últims anys, el descens està estancat al voltant d'aquest 20%. Els homes fumen més que les dones i les persones amb rendes més baixes tenen més addiccions al tabac. Malgrat que el tabaquisme entre els joves ha baixat a la meitat els últims anys, preocupa el Departament de Salut la franja de 14 a 18 anys i l'ús de vapers que s'ha disparat. Albert Moncada és el subdirector de Promoció de la Salut.
3: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
2: Davant d'aquest panorama, el Departament de Salut vol incrementar el cos d'inspectors perquè informin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat.
4: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
5: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
6: Ei, Miqui, mira la foto que t'he enviat. Confidencial, eh?
7: Uau, Laura, espectacular. Jo també tinc una sorpresa. Escolta el que t'acabo d'enviar.

0: De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
1: Veig, veig.
0: Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
1: Ja no arribo.
0: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
1: Plàtans i iogurts.
0: I per tot això,

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: ara, propostes comercials, sensacionals. Comercials sensacionals.
1: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
2: 100% Empordà. Bonito planxa volta i volta, pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
3: A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
2: Barat al forn amb verduretes.
4: Pim-pam!
3: Pim-pam peix. Variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aquicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
5: Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona.
6: Bé, tota no? Comunitat necessita un cor.
7: Un cor? Per què?
6: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
7: I reforçar la identitat?
6: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
7: Amic, si sents mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

0: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Bacus patrocina aquest espai.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Comunicava, dic... Pues bueno, felicitar totes les Núries, a la Núri Cortina, pel seu aniversari doble i pel seu sant, i què més, i no sé, moltes. Vale? Bon dia.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.

dels millors camps, dels millors blats. D'aquí, amb la confiança que t'ofereix la producció integrada. Del pagès a la fleca. Flequers artesans de les comarques gironines us ofereixen el pa fet amb farina de Girona.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els experts en plagues preveuen un estiu on proliferin rates i mosquits i també Eloi Sadurní de Paneroles.
3: Un insecte que tendeix a proliferar sobretot a zones urbanes en els mesos de més calor i moviment de població i que és transmissor de malalties com la salmonelosi. L'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental també assenyala el cas dels mosquits, portadors de patologies com el dengue o el Nil Occidental. Andreu García n'és el vicepresident.
4: Tot i que no són endèmiques aquí, a Catalunya, com que aquí tenim el vector, tenim el mosquit que transmet aquestes malalties, són susceptibles de que el mosquit pica aquestes persones i transmeti les malalties a terceres, no? I aquí podríem tindre un risc d'un brot fa dos anys a la zona de Tarragona, Vilaseca, que hi ha un brot de dengue.
3: I recomana a la ciutadania, per defugir també de plagues de paneroles i rates, evitar la presència d'aigua estancada, restes d'aliments al seu abast i possibles escletxes per on puguin accedir a les llars.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Tienes que convencer a tu amiga de que esto no es plan. Tienes que convencer a tu amiga de que esto no es plan. Tienes que convencer a tu amiga de que esto no es plan. ¿Eh? Pero ahora es que no tengo tiempo de convencerle.
2: Y punto y coma.
3: No hay problema.
4: Hombre, nosotros vamos a seguir hablando, ¿no? ¿Por qué no? Porque nosotros no hemos tenido ni un sí ni un no.
5: Vuestro tiempo ha terminado ya.
1: Vale, Ana.
4: Ella me ayuda.
1: Bueno, a ver.
4: Ella me ayuda a mí.
1: Y tú a ella.
4: Y yo a ella.
1: Pues eso está muy bien.
4: Nosotros vamos a seguir hablando, ¿no? ¿Por qué no? Porque nosotros no.
1: Cállate ya. No. Vamos a conocer a Fanny, ¿os parece bien?
4: ¿A quién es?
1: Fanny. Fanny, nuestra próxima invitada, Ana. No tiene nada que ver, ¿no? Es otra chica.
6: En inglés, finish. Es decir,
2: que tú eres un bo, en inglés, sé que mi hermana.
7: I parlant d'emocions.
8: 65.
9: Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?
10: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
11: Castell de Corbera.
10: Ens referim al castell de Corbera de Llobregat, al Baix Llobregat. El topònim de Corbera té arrels llatines. No és clar si prové de corbària, amb o, que significa niu de corbs, o de corbària, amb u, roca o muntanya corbada. Popularment sembla que l'opció que ha tingut més èxit és la que relaciona el topònim amb el significat de lloc de corbs. El trobem documentat des de l'any 1032 en el testament de Guillem de Mediona, que n'era el propietari i senyor, i que en va llegar dues terceres parts a la seva filla Quixol. Va desaparèixer quan el van destruir el 1714. La llegenda.
12: Es diu que el senyor del castell de Corbera feu demolir la fortalesa de Grat i a les seves expenses. Els fets se situen al 1694, quan els miquelets francesos s'apoderaren del castell i tancaren el baró de Corbera amb alguns familiars. En pica el baró, ho era el Josep de Mora i els seus, foren alliberats, i això gràcies a una expedició militar. Don Josep, a ses costes, feu enderrocar la mansió perquè en altra ocasió no tornessin a fer-se fort els píquers. I mogut pel zel del servei de sa majestat, demanar al virrei el consentiment previ per a tan garbosa acció. No resta objectar, doncs, a menys que vulguem ésser lligamosques per a refregar que feia anys que el castell ballava de capoll i que obtingués resultat la instància del baró en la qual manifestava el rei que el castell era dels més forts i costosos de Catalunya i que era cosa de 40.000 escuts el valor de dita fortalesa. Potser anem descobrint quina era la mare dels ous. De boca en boca s'ha dit que el cinquè dels Felips feu enderrocar tots els castells del Principat.
10: Actualment rep el nom de Castell de Corbera, el casal residencial que es va fer construir al segle XVI com a residència dels barons de Corbera. En destaquen els dos magnífics finestrals d'estil gòtic conopial, un estil d'arquitectura que va néixer al nord de França al segle XII i que es va desenvolupar durant els segles XIII, XIV i XV. I precisament un dels seus elements diferencials són els grans finestrals amb vitralls. Podeu consultar els webs weblandia.com/castells o corberadellobregat.net/història. També podeu consultar el llibre Llegendes de castells catalans de Pere Català i Roca, d'Arfel Dalmau Editor.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments, creant futur.
3: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
4: Sentiràs la diferència.
5: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
6: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.
7: Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mampares, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila-sacra. Més info al 972 67 0073 o a friesmaterials.com. She's crazy like food.

0: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
1: One, two, three, four. One, two.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ara ja es pot concretar que es vol ser donant de teixits. Fins ara en el document trobàvem l'opció de ser donants, però l'objectiu és incrementar aquestes donacions perquè no s'arriba a cobrir les necessitats. Anna Vilarrodona, directora del Banc de Sang i Teixits.
2: El problema és que no arribem a tot. És a dir, les necessitats són tantes i cada dia s'incorporen noves necessitats i noves tècniques quirúrgiques que fan possible que pacients que abans no els tractàvem fan que s'incorporin més pacients. I, per tant, la necessitat i la donació no creixen a la mateixa pendent. I amb alguns teixits no en tenim prou.
1: I recorden que ser donant de teixits pot ajudar més de 100 pacients.
2: Un sol donant de teixits pot ajudar pràcticament a més de 100 receptors possibles, perquè nosaltres obtenim els diferents teixits, les còrnies, els segments vasculars, el teixit musculoesquelètic, és a dir, els ossos, els tendons, els meniscos, i a diferència dels òrgans tenim la gran sort de que els podem emmagatzemar, és a dir, que no necessites que siguin utilitzats a l'endemà.
1: Aquests teixits ajuden a millorar la qualitat de vida dels pacients, però també salven vides.
2: Un gran cremat moltes vegades s'acaba morint perquè s'infecta o es deshidrata, i per ells la pell d'origen humà és el tractament d'elecció. Una persona que no pot veure, o si li trasplantes la còrnia, recupera la visió. Si hi ha problemes de la còrnia, clar, evidentment.
1: Les previsions del banc per aquest any són que superaran els 16.500 teixits trasplantats, però les necessitats podran ser superiors als 18.000 teixits.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: La buena gente sabe que tiene el límite de no llegar nunca a la maldad. La mala gente no

Tastet de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula ballar. Ballar és executar, sol o acompanyat d'altres, una successió regulada de passos, de salts, de posicions, ordinàriament al so d'una música, o fer moviments com executar en un ball, els quals sovint impliquen alegria. Quan rebé la bona nova, es va posar a saltar i a ballar d'alegria. Ballar pel cap algú alguna cosa és recordar-la vagament, tenir-ne reminiscències. Fer ballar algú com una baldufa o algú com un Puccinelli és fer-li fer tot el que un vol. Fer ballar el cap algú és atabalar-lo. Ballar les lletres d'un llibre és que les lletres no estan ben arrenglerades, de manera que les ratlles resulten tortuoses. Ballar l'aigua als ulls a algú vol dir seduir-lo, afalagar-lo, il·lusionar-lo amb avelliments. Ballar-la és trobar-se en una tribulació, en un tripijoc, en una baralla, etc. I ballar-la grassa és passar-s'ho bé, tenir molts diners. En canvi, ballar-la magra és passar dificultats. Ballar segons el so és acomodar-se a les circumstàncies. I si us diuen que balleu sobre un punxó, vol dir que sou molt ballador o balladora. I és que ja ho diuen, que bona gana de ballar, poc so és menester. Vol dir que quan un té voluntat de fer una cosa, fàcilment troba pretext per fer-la.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: No escoltar aquesta emissora si saps massa de música. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries aprendre que no sabies tant de la bona música.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
1: Places limitades.
9: Això és la caixa de sorpreses.
10: 012, la millor resposta.
11: Què, noies? Com va el repart de les mates? Tu l'any que ve ja vas a la universitat, oi, Marta? Ho tens tot clar?
12: I tant. He escollit Estudis i Centre i he aclarit tots els dubtes gràcies al canal Universitats.
10: Si esteu pensant accedir a la universitat, entreu a universitats.gencat.cat i trobareu tota la informació oficial i les eines que necessiteu per accedir a la universitat. 100% fiable i permanentment actualitzada. Informació sobre la prova d'accés i la preinscripció. Beques i ajudes a què podeu accedir, notes de tall, tot perquè arribar a la universitat sigui el més senzill possible. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
13: Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà.
14: L'Alt Empordà, tercera comarca catalana amb menys joves que cursen estudis superiors. Les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya mostren un fort contrast territorial i situen la Jonquera entre els municipis amb els percentatges més baixos del país. Expulsen un multireincident que tenia atemorits els veïns d'un barri de Figueres. La Policia Nacional ha fet efectiva la repatriació d'un home amb nombrosos antecedents per robatoris, amenaces, atemptat contra agents i una temptativa d'homicidi. Com diem moltes vegades, hi ha cervells que no tenen remei. Desmantellen una plantació de marihuana en un pis del centre de Figueres. Els Mossos van detenir un home al domicili i van detectar que en una altra habitació ja s'hi havia fet una plantació anterior. Els delictes baixen a la majoria de municipis gironins de més de 20.000 habitants, però no a tot arreu. El balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior del primer trimestre del 2026 mostra que 6 de les 10 principals ciutats de les comarques gironines han registrat menys infraccions penals que durant el mateix període de l'any passat. Les excepcions són Banyoles, Lloret de Mar, Salt i Blanes, on els delictes han anat a l'alça, tot i que amb intensitats molt diferents. Els agents cívics de Roses tornen a patrullar i fins al 15 d'octubre informaran a peu de carrer sobre les ordenances municipals i les normes de convivència. El 13è Festival Figueres es mou. Centra la mirada en la dansa intergeneracional i la comunitat. Agitar programa 17 propostes, entre el 2 i el 5 de juliol, que ocuparan diferents espais públics de la ciutat. Vilasacra, prepara la revetlla de Sant Joan pel 23 de juny. Superfestassa, places limitades. Escolta la informació a Ràdio Vilasacra.
13: Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs.
15: Oi que et sona aquesta cançó?
16: Flipes.

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: El xou de la Xandri Xou.
4: És genial querer amar. Que maco estimar, no? El carí...

0: Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar, llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Sin por sin Empordà.
2: Hola a tothom. La paraula sororitat és relativament nova. Es va incloure al diccionari el 2020. En català teníem la paraula fraternitat, que volia dir germanor. Però fraternitat ve de frater, que en llatí volia dir germà, en masculí. Quan el feminisme va viure un auge, va sortir la necessitat de posar el nom a l'ajuda que les dones ens havíem de donar mútuament. Per això es va crear la paraula sororitat, en contraposició de fraternitat. Sororitat ve de soror, que en llatí volia dir germana, en femení. Per tant, la sororitat és la germanor de les germanes de les dones.

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?
2: Actual, misteriosa, sensual, diferent. Estàs escoltant Ràdio Vila-sacrà 107.0 FM.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Duc pa sec al sac, m'assec on soc i el suco amb suc.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que va disfressat d'endevinalla. Així que pareu atenció. Heu de descobrir de qui parla abans no es desvelli la solució.
4: Hola, em dic Glòria Miñano Cortés i ara us llegiré un poema anomenat Endevinalles. La seva autora es diu Olga Xirinacs. He escollit aquesta poesia perquè és com una endevinalla i diu així: és lleig i pelut, vermell i sorrut, camina de tort, s'amaga si pot, viu en closca i no és cargol, perquè la closca no és seva, ni és la teva, ni és la meva. Quina bèstia en sortirà? És un cranc que viu tot sol i li diuen ermita.
3: Gràcies, Glòria. Ens hem divertit molt amb el poema que has llegit. Un poema endevinalla, quina bona idea. Per cert, sabeu com es diu el programa de ràdio que va ple de poesia? Sí, l'Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
5: Deixa'ns un missatge al contestador. Ràdio Vila-sacra,

0: tot el millor. A Ràdio Vila-sacra 107 FM i punt.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: Exacte.
3: Parlem de la ràdio. Un mitjà en plena forma i amb molts reptes com la lluita contra els fake news. Ho explica Enric Marín, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
4: Circula moltíssima informació no contrastada i això s'ha convertit en un veritable brou de cultiu de plantejaments autoritaris. I aquí la ràdio ha de jugar un paper molt important per falcar la cultura democràtica.
3: Ho comparteix Neus Bonet, presidenta de la també gairebé centenària Ràdio Associació de Catalunya, fent balanç, té clar que la ràdio en català arriba a l'actualitat en un estat de salut excel·lent.
5: També perquè hi ha una xarxa gairebé única al món i això li aporta vitalitat. Les ràdios municipals, les locals, les nacionals, continua sent el mitjà indispensable amb una utilitat, em sembla, indiscutible, no?

0: I parlant d'emocions.
1: 97. Benvinguts als que encara escolteu la ràdio a la ràdio. Tanca els ulls.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Bé, i què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel al Far West.
3: Volar llops d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: Tranquil·lament, en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Suport del 80% a la vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta, que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Paez, ha dit que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i treball, i per això no es posen terminis.
2: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
1: Paet diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. En l'enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: I ara música.

0: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
1: amicsdelagentgran.org.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Agradecerte todo lo que has hecho por mí. Gracias.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
5: Repetiràs.
6: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. Així de clar.
7: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: Al Delta de l'Ebre, la manca de sediments s'afegeix a la subsidència del terreny i als efectes del canvi climàtic, amb temporals cada cop més intensos i un mar mediterrani que pateix una onada de calor marina persistent des del novembre passat. Les conseqüències, afegeix, afecten greument la biodiversitat i els ecosistemes, amb la destrucció de dunes i el retrocés de fins a 35 metres anuals en alguns punts. Les dunes, que actuen com a barrera natural davant dels temporals, es troben molt malmeses des de la borrasca Glòria. Segons l'estudi, fins i tot les platges de l'Ametlla de Mar estarien en perill de desaparició. L'informe assenyala també que els riscos derivats del canvi climàtic afectaran tant el Mediterrani com l'Atlàntic i el Cantàbric i que cal actuar amb urgència. María José Caballero, autora de l'estudi.
1: ¿Cómo podemos atajar esta situación? Pues básicamente recuperando los sedimentos del río Ebro. Sabemos que el 99% ya no llegan y teniendo un estudio muy detallado de cómo está afectando o en qué puntos está afectando más la erosión para actuar ahí.
0: Greenpeace demana planificació a nivell municipal i col·laboració amb universitats i administracions per a prioritzar aquestes zones més sensibles i així garantir la supervivència dels territoris costaners més fràgils.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte per a dones i homes de 50 a 69 anys. Cal presentar a una farmàcia la carta que podreu rebre al vostre domicili sobre el tema. Allà us informaran de què cal fer. És fàcil i gratuït. La prevenció és a les nostres mans.

0: Menorca, una illa extraordinària, magnífica, la tramuntana, el mar, les roques, els penya-segats i un formatge excel·lent, el de Mahó.
1: Joan Múrria.
0: Un formatge únic al món. Per què? Perquè s'elabora amb llet crua de vaca. Una vaca autòctona, de Menorca. Hi ha uns formatges de Mahó diferents. Un fresc, un formatge tendre, sabrós, una mica salat, d'aspecte blanquinós. Un formatge mig curat, de 6 a 8 mesos, també únic. I un formatge, diríem, aquest sí que és únic al món, de 8 a 12 mesos, de llet de vaca. En el territori de l'estat espanyol diríem que és l'únic de llet de vaca que s'elabora amb tant de temps. És un formatge que l'escorça és intensa, fosca, vermellosa, granatosa, amb un aspecte rugós, amb aquella pell que té característica d'haver estat prensat amb un drap. Per això té aquestes estries. Menorca, únic en el món.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: ahora toca calma.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
0: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
0: Cal saber triar en temps estranys.

fer el treball de recerca, aprovar la selectivitat, triar carrera i universitat. Ningú ha dit que ser adolescent sigui fàcil. Si tens preguntes que no saps a qui fer, entra al web preparats.cat. Testos d'orientació, videotutorials, exàmens de CELE, cursos gratuïts, sortejos... Tot això i molt més t'espera al web de referència per triar els teus estudis.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron confirma que les vacunes també són segures pels pacients amb esclerosi múltiple i que no fan que els augmenti, en canvi, el risc de tenir brots. Els fàrmacs pels pacients amb aquesta malaltia els provoquen una baixada de defenses que els fa més propensos a infeccions com, per exemple, el xarampió, la rubèola o la varicel·la. Per això els metges els recomanen vacunar-se abans de començar el tractament. Ho ha explicat aquesta emissora la doctora Martín Turé, que és la investigadora principal d'aquest estudi.
2: El que sí fem és que els nostres pacients, un cop diagnosticats, els tractem amb medicacions que el que fan és disminuir les nostres defenses. I aquestes medicacions, a la llarga, poden augmentar el risc d'infecció. I com podem, d'alguna manera, disminuir aquest risc d'infecció, doncs vacunant d'entrada els nostres pacients.
1: Molts pacients tenen por de vacunar-se per si la vacuna els acaba desencadenant nous brots d'esclerosi, però aquest informe ha evidenciat que això no passa. És un estudi que també pot ser rellevant per altres malalties que també es tracten amb fàrmacs immunosupressors.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
6: Gent Ràdio Vila-sacra.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.

0: La previsió per la setmana que ve és de marcada estabilitat amb cels clars i ascens de les temperatures. Temps de jardí i terrassa.
1: Prepara't amb l'Heroi Merlin. Ara tens fins a un 30% de descompte en mobiliari, tendals, il·luminació i molt més per gaudir del bon temps. Consulta'n les condicions de la botiga i el web.
2: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
3: A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gesp artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972-51-04-52.
4: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DIN, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edin.es.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Radio Vila Sacra.
3: Radio Vila Sacra.
2: Radio Vila Sacra.
4: Radio Vila Sacra.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.

0: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
1: Ni m'ho plantejo.
0: I la rentadora?
1: Són caríssimes.
0: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, s'ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més complicada.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
3: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
4: Em trobo més bé, em trobo més bé.

0: Cal d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
1: És passió, és color, és vida, és humor, és amor. És dolç, és salat, és inimitable. És ella, és avui, és demà, és ara, és ja, és propera. És amable, és canyera, és social, és incomparable, és singular, és plural, és veritat, és realitat, és fix.

0: Hola a tothom. Què diu el carrer? El castellà està molt arrelat a Catalunya i per això hi ha un munt de barbarismes. Com hi podem posar solució? Com diries parche?
1: Parche. Una parcheta.
0: Bueno.
1: No ho sé, tapa o casa o... Aviam, no sé si també ho és, però un pagat.
0: Un pagat, exacte.
1: Exacte. Un pagat.
0: Un pagat.
1: En sèrio, que malament sona, sisplau. Ho diu els barbarismes.
0: I abono, abono de les plantes. S'assembla prou.
1: Abonament.
2: Adob.
0: Adob. Xiringuito.
1: Fuà, no estic, ja estic super poc inspirat avui, digues. Guindilla. No.
3: Guingueta.
0: Guingueta.
1: Bueno, yo en gallego es bochincha, así que por si queréis saberlo...
0: Está bien saberlo, siempre. Andami.
1: L'andana.

0: No ho sé.
1: No és andami directament, no. Perquè en castellà és andami, o no?
2: Per tant, sí, però no serveix eliminar l'última lletra.
0: No, tinc apuntat llengua, però no...
1: Una viga,
2: Jo no vaig despullada, sí. Per tant, jo vaig...
1: Mudada.
2: Si no vaig despullada, vaig...
1: Vestida.
2: Una vestida. Ai, la guingueta, ai, la guingueta... I

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
1: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
0: I 100% en català. Et protegim?

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
0: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
6: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
7: Més informació, 972 50 75 23.

0: No permetis que humilin a companys de classe.
1: assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
0: Denuncia que cal canviar les coses.
2: K25.
3: Iaia!
4: Mana!
3: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa?
4: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
3: Un eclipse?
4: Sí!
3: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
4: Esclar, home! El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
3: I a quina hora?
4: A 8:45. Que no ho sabies?
3: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
4: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
3: I anirem junts, iaia?
4: I tant que sí. Ja pots preparar la furgoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
3: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
4: Bé. Quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
3: Ah, sí?
4: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. Però em va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
5: Tanca els ulls.
6: Empúria Brava, quan passis per davant...
7: Mira!
6: Para!
7: Para!
6: Sí, atura't! Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
8: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
7: Uau!
6: Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Empúria Brava, atura't-hi a l'hora que vulguis.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Vols deixar-nos un missatge?

0: l'ombra voldria estar quan passen les hores tristes per no haver-les de contar.
1: Els meus pares, com que treballaven tots dos, van comprar una ràdio. I recordo, pues, que era com si jo tingués un canguro a casa meva.

0: informació, música, entreteniment.
1: Benvinguts a Ràdio Vila Sacra, emissora líder a casa d'en...

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà. I punt.
1: 061, Salut Respon.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
2: Com?
3: Cuina amb la Maria.
2: Bueno, ara explicarem l'ensaladilla d'arròs. Bueno, a casa meva en diguem arròs de la Montserrat, perquè me'l va ensenyar de fer una senyora que es diu Montserrat i sempre més l'hem tingut batejat amb aquest nom. Però, doncs, arròs bullit, quan està cuit al punt que agrada, el passo per sota l'aixeta, que quedi net d'aquella farina, perquè si no després s'enganxa, i llavors el poso tot a la plata com si fes ensaladilla de monget i patata i carrota, però de fer-la d'arròs. Mira, és canviat. És una ensaladilla, però és diferent. I llavors allà s'hi posa el que es vol. També hi posem gambetes, a vegades, tonyina, ou bullit, allà pernil dolç, tot talladet a trossets, ben barrejat, hasta olives, ben barrejat i posat en allà, llavors ho poso en una plata. A vegades faig com un flam i l'adorno amb tomata tallada i fulles d'enciam que siguin blanques, com un adorn. O l'estiu, quan hi ha tantes tomates i faig, a més de fer l'amanida de tomata, doncs la tallo que rodones, la poso tot bol de la plata, com que l'arròs és blanc i la tomata és vermella, allò fa un goig que, bueno, el gust és el mateix, però té una vista que encanta. Algunes olives en tires després pel cim de la tomata. I llavors, mira, quan el posem a taula, fem maionesa, però la maionesa no li barregem pas amb l'arròs. Llavors que cada qual es agafa, la faig jo, la maionesa, sempre. A l'estiu, si me queda, no la torno pas a fer servir, perquè n'hi ha, no sé qui era un dia que em deia: ai, volguen Déu, la maionesa te fas tu? Jo sí, com que tinc els ous de casa, me sembla a mi que estan bé, doncs me faig sempre la maionesa. La posem al pot de la maionesa a taula, la gent agafa la que, mira, n'hi ha que els agrada molt amanida, l'ensaladilla de maionesa, i n'hi ha que no tant, llavors la fan al seu gust. I això, fa un goig que enamora quan poso la plata a taula, voltada d'aquells talls de tomata vermells, alguna oliveta verda. A vegades també hi poso cou bullit, no sé si ho he dit, sí, penso que sí. Llavors deixo que a vegades un parell d'ous bullits, els poso al cim, tapats amb pebrot vermell. Pebrot també n'hi posem a l'ensaladilla, talladet, d'aquest de llauna, o també del cru, del fresc, el pebrot vermell. Bueno, allà, com més coses s'hi barregin, sembla que més bo és. I a l'estiu, o estar el dia del divendres sant o així, allò, i un plat de bacallà al darrere, o peix, o el que sigui. Bueno, en fi, això va a gust del consumidor. I ja està l'arròs de la Montserrat, que el tenim batejat a casa nostra amb aquest nom.

0: sacra.
1: Digue'm.
2: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
1: Dispensem?

0: I parlant d'emocions.
1: 10.
2: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
3: Servells Ràdio Vila-seca.
2: Una finestra oberta.
4: Una ventana abierta.
2: A un futur sostenible.
5: Etorkizun jasan garribaten ardat.
6: Una finestra oberta.
7: A un futur sostenible.
3: Sensacions Ràdio Vila-seca.
2: Tal qual.
8: Xica, tica i ballarica.
9: Literatura. Sabríeu dir com s'han traduït al català els següents títols? Cumbres borrascoses.
10: Això és boira.
11: Passo.
12: Jo també passo.
10: Però, cumbres?
9: Cumbres, com ho diries
10: és que
9: en català?
10: No sé ni què són.
13: Cim.
9: Cim, vale. Cims?
14: Cims...
9: Cims què?
10: Cims boiroses.
14: Borrascosos.
9: Exacte.
14: És que no l'he llegida en català ni en castellà, l'he llegit en anglès.
9: Mujercitas.
11: Donetes.
14: Donetes.
11: Donetes.
9: Donetes. Perfecte. El guardián entre el centeno.
11: El guardià... El guardià entre el paller.
9: El guardià li direm el vigilant. El vigilant en el camp de...
11: Blat. Que és centeno.
9: Sèbol. Aquesta és més fàcil. Matar a un ruissenyor.
11: Matar a un...
10: Matar un rossinyol.
9: Perfecte. El principito.
15: I es quedarà el petit príncep.
9: Sí, sí, el petit príncep. Bé, reconec que avui no els hi han posat fàcil. Déu-n'hi-do.

0: història pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vilaseca.
2: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mides, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
3: Molt bé, no?
4: Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
5: Això és Ràdio Vilasacra.
6: Wow.
5: Que no et confonguin.
7: Au,
8: mira que bé.
9: Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.

El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu, i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raons prou. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp.
3: Xavi, de veritat, bona tarda. Mil gràcies. Me n'alegro molt de que estiguis aquí a la ràdio, perquè es nota que li poses l'agulla, les ganes, i ets un home de poble, de veritat, en el sentit de portar coses. De veritat que me n'alegria molt de que fessis més coses, de que jo et pugui ajudar. Compta amb mi, eh? Et felicito perquè veig la teva feina i ningú es dona, eh? Vull dir que de veritat que això s'ha de conèixer a tot arreu. Una passada, et felicito. Una abraçada, endavant en tot. Gràcies.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.
6: En el 107 de la FM...

0: en el 107 de la FM.
1: Protegiu els vostres fills del fum del tabac. Evitar el fum del tabac als infants té un munt de beneficis. Evitar el fum del tabac als infants disminueix el risc que pateixin infeccions i malalties respiratòries, la possibilitat que se'ls irritin els ulls, la probabilitat que pateixin infeccions d'orella.
2: No interrompeu la lactància materna. Si doneu el pit al vostre fill o filla, pregunteu a l'especialista de pediatria què podeu fer per minimitzar l'efecte de la nicotina a la llet. No fumeu mai a casa. Fumeu a l'exterior, balcó, terrassa... Tampoc fumeu al cotxe, encara que l'infant no hi sigui.

0: que ventileu la vostra llar o deixeu la finestra oberta al cotxe, les substàncies tòxiques del fum del tabac impregnen l'ambient. La roba, els cabells, la tapisseria... Protegiu el medi ambient. No llanceu les borilles a terra. Doneu bon exemple.
1: Protegiu la vostra família. Només un entorn lliure de fum de tabac pot protegir-vos dels problemes que causen les seves substàncies tòxiques. Us en poden informar al vostre centre de salut. Poseu-vos en contacte amb els serveis de pediatria i els professionals sanitaris.

0: Cada dia es multen de mitjana 37 persones per circular sense carnet. Són 13.500 conductors aturats en un any, gairebé un 40% més que fa 4 anys. D'aquests, hi ha un grup de 5.200 que el 2024 es va incrementar un 60%. Són persones amb el carnet caducat, estrangers que no han homologat el permís del seu país i un grup que és minoritari, els dels que no se l'han tret mai. Anna Pintor, subdirectora del Servei Català de Trànsit, adverteix que aquests són els que més els amoïnen.
1: Ens preocupa molt aquesta tipologia. Tenim conductors que no estan formats, no?, en seguretat viària i, per tant, tampoc poden percebre el risc de les seves conductes. Són conductors que no tenen aquesta formació i poden provocar un sinistre.
0: Pel que fa a conductors enxampats conduint sense punts, l'any 2024 van ser 7.500. Segons Fermí Puy, president de la secció de dret de la circulació del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, un gruix important sosté davant el jutge que no pot prescindir del vehicle perquè el necessita per treballar.
2: El transportista que potser es passa un stop i treuen el permís per conduir, aleshores aquesta persona es pot trobar que ha de continuar vivint de la seva feina i agafa el vehicle.
0: Segons dades del Servei Català de Trànsit, l'any passat 20.000 persones van fer cursos per recuperar els punts del carnet. Cada dia es multen de mitjana 37 persones per circular sense carnet. Són 13.500 conductors aturats en un any, gairebé un 40% més que fa 4 anys.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
4: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
5: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
4: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
5: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
4: Informació a revés95.com.
6: Do you swear to love me forever?

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per veure, per sentir, veure, escoltar i participar.
1: Escoltar i participar.
2: Fem salut.
3: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
4: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
5: I parlant d'emocions.
6: 24.
2: Vale.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Comissió Europea ha donat llum verda a Espanya per tramitar ajudes per valor de 25 milions d'euros pels pescadors a causa de la pujada del preu del petroli. Les subvencions s'emmarquen en el programa per fer front a les conseqüències derivades de la guerra a l'Orient Mitjà, que estarà en vigor fins a finals d'any i que se sumen a les que també rebran els agricultors i ramaders pel mateix motiu. Els beneficiaris podran rebre fins a 200.000 euros per embarcació, amb un màxim de 400.000 per propietari. Això cobreix gairebé el 70% de l'increment del preu del combustible.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: Un viatge en el temps.
4: Quan fa que no sents coses extraordinàries?

0: Madre mía, ¿cómo está el mundo?
1: Educació és la paraula clau, no? Educació a casa, a l'escola, a la societat, donar informació de prevenció a les escoles, una assignatura obligatòria sobre perspectiva de gènere a la universitat i també educació per aconseguir aquest canvi social que necessitem per posar fi a aquest problema estructural.
2: Roser Giral, doctora en psiquiatria, llicenciada en ciències humanes.

0: en la varietat i el gust.
1: I en la qualitat, la nostra diferència.
2: El pa és molt més que un aliment, és un art. A les mans de les nostres flaqueres i flaquers, cada peça de pa artesà amaga tradició, temps i ingredients de qualitat. Perquè el pa és pa artesà quan està fet amb respecte i passió.
3: Gremi de flaquers de la província de Barcelona. L'orgull de ser flaquers i flaqueres.
2: El pa és molt més que un aliment, és un art. A les

0: Casi, casi no tindríem que fer presentació perquè amb aquest xut-xut-xut-xut-xut és el xut-xut-xut-xut-xut que fan les cassoles com fem aquests menjars i que sempre doncs, els fan amb tanta estima la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Molins. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Xut-xut-xut-xut. Sí. I, bueno, i si no els hi fas fer una miqueta de xup-xup-xup, no és tan bo, eh?
1: No, no, no. Jo la cuina que estic acostumada és la de xup-xup, eh?
0: Ah,
1: l'altre, aquell altre, no, no hi estic feta.
0: No, perquè hi ha gent...
1: No, no ho sé fer-ho.
0: No, no, però, Joana, no saps què he vist? Que, per exemple, un rostit, pam, pam, pam, pam, com el veuen, un pèl ros,
1: ja està fet. Sí, no,
0: no,
1: perquè llavors queda dur, s'hi ha de posar l'aigua, s'ha d'acabar d'estovar tota aquella carn, perquè si no te la menges i no la pots... No. No, no,
0: i el gust també canvia molt, eh?
1: El gust canvia molt, tot, tot.
0: Vinga, què es portes avui, Joana?
1: Doncs us he portat un plat d'una mica de festa.
0: Molt bé.
1: Que surt una mica de lo de sempre. I és un llamentol amb patates fregides i ou. És un plat que ara es fa molt i està boníssim.
0: Ara, com has dit, patates fregides
1: i un ou.
0: M'has deixat glaçada, ja.
1: Sí, sí, sí, sí. És un plat senzill, depèn de la butxaca de cada un, no ho és tant, perquè és clar, el llamentol...
0: A veure, que ha pujat molt el peix, eh?
1: Tot,
0: el tanto,
1: tot
0: eh?
1: Ha pujat
0: tot,
1: molt.
0: Però
1: tot,
0: però el peix, déu-n'hi-do, eh?
1: Tot ha pujat molt. I llavors, és clar, si, no, si podem, és un llamentol per persona, que no, mig... la meitat per cada un, si fas un segon plat també, ara si fas un plat únic doncs crec que amb un és necessari.
0: Va,
1: eh?
0: Molt bé.
1: Llavors serien per 4 llamantos, llamantols ben dit, un quilo de patates per fregir, 6 dents d'all, una mica de bitxo picant, d'aquest vermell picant ja natural, si el trobeu, i si no un de caiena, si us agrada el picant, eh? Si no sense, oli d'oliva i sal, un raig de conyac o vi blanc. I doncs, senzillament, només els ingredients són pocs.
0: Què t'agrada més, el conyac o el vi blanc, a tu?
1: Amb això, el conyac m'agrada.
0: T'hi agrada?
1: Sí. I, a més, el flamegen. Jo no el flamejo mai, perquè vaig dir que l'altre dia que jo el flamejat em fa molta por. Jo li tiro i, quan veig que està reduït, el tanc.
0: Tanques,
1: eh? Ja està.
0: Va, molt bé.
1: Doncs, llavors, el que passa que el llamentol, el problema que té és que, si no el sabeu matar vosaltres, diguéssim, obrir el mateix dia i el feu fer a la pescateria i el voleu fer un diumenge, no, perquè llavors si del dissabte al diumenge es buida si el tallen.
0: Oh, què dius ara?
1: Sí, perquè ara la peixateria t'ho deixen ja a punt, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: El deixen obert pel mig o quarts o de la manera que tu vulguis. Jo aquest el vaig fer obert pel mig, però també es pot fer a trossos, com si rostissis un pollastre i queda molt bo, eh?
0: Què dius ara?
1: Sí, les cames separades, el cap separat i la cua, llavors la talles a rodelles, per allà mateix on hi ha, diguéssim, la clova de la cua que ja t'ho marca.
0: I no surt la carn de mantel, no?
1: No surt, no, no, no. I queda molt bo, eh? Tallat així també queda molt bo. Però, esclar, llavors, si el volem fer un diumenge... no, perquè ja us ho dic. Ara, si el compres un dissabte i el vols fer aquell dia, doncs va bé, perquè ells ja t'ho deixen a punt. Com les ostres, ara també els obren.
0: Què dius ara?
1: Sí, sí, ara.
0: Home, és que és perillós obrir ostres, eh?
1: Tu dius, jo vull 6 ostres, 10, 12, però els vull obertes, pel mateix dia te'ls obren, te'ls deixen ja a punt, ja està, només has d'arribar. T'agraden les ostres?
0: Sí.
1: A mi també, molt.
0: Sí, sí,
1: molt.
0: Però, és a dir, per el mateix dia també ho has de fer-ho.
1: Sí. L'ostre, sí, perquè per l'endemà no. Perquè, és clar, l'ostre queda seca.
0: Sí, clar.
1: Jo l'altre dia, precisament, em vaig comprar una caixa, el dissabte, però llavors ja eren pel diumenge, però no els vaig fer obrir. I el diumenge, com els vaig anar a obrir, n'hi havia dues d'obertes, ja estaven seques. Doncs els hi vaig tornar.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, perquè, escolta, jo dic, jo no m'atreveixo a menjar aquest ostre, perquè les altres jo em vaig obrir 6 i no em va agradar de la manera que eren, com una mica desfetes, i l'ostre és molt perillós, eh? Si menges un ostre que no està en bones condicions, els hi vaig tornar, em van abonar els diners i ja està.
0: Ah, molt bé.
1: T'hi pots trobar.
0: Joana, molt bé, eh?
1: Sí, sí, clar. Una caixa d'ostres val 10 o 12 o 13 euros.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs, escolta.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Sempre amb el tiquet t'hi estaran. Bueno, doncs agafem aquest llamentol, agafem una paella una mica ampla que ens hi quepiga, i llavors hi posem oli d'oliva, i agafem aquests 6 dents d'all, no cal que els apelem, i els hi posem, i aquesta mica de bitxo. Quan veiem que estan els alls una mica de rossets, hi tirem el llamentol i el deixem coure. Però real, el llamentol poder ha de coure les potes una mica més.
0: Les separes, les potes de...
1: No, ara aquest cop el vaig fer obert, sí, sí, només tot, però llavors anar a la pota i faig un cop. Ah, o sigui, agafes la massa,
0: sí,
1: del morter,
0: sí,
1: l'emboliques perquè no te facis quitxos a la cuina, i li fas uns cops, perquè te quedi ja una mica marcada, i te quedi l'aigua que té surti quan va, el cous. Va. Però què us diré jo, sencer poder 6 minuts o 7, no gaire més. Llavors, mentrestant, hem fregit les patates a part. Quan els tinguem fregides, què farem? Els atirarem a dins d'aquesta mica de cassola que ja hi tenim aquest oli, i els ous ferrats els farem aquí dintre amb aquest oli.
0: Ai, mare, ho has dit, Joan, això...
1: Sí, sí, queda excel·lent, eh? I llavors el presentem amb les patates al fons, a sobre el llamentol i l'ou. I llavors tu menges, ho xafes una mica tot barrejat i està molt bo, molt bo.
0: Joana, però a veure, els ous després has esperat també que estiguin al punt, no?
1: Sí, bueno, sí, els ous, quan estigui allà el llamanto, llavors és el moment de que el retires, i llavors pots fer una cosa, obres el, poses al forn perquè no te se refredi, a 60 graus o 70, amb la mateixa plata que ho vols servir, perquè llavors ho serveixo cada un la seva, el seu plat, una plata.
0: Ah, està bé.
1: Cada un la seva.
0: Sí.
1: Llavors ja la poso allà dintre, i després així la plata te queda calenta, ja hi poses les patates, que perquè no refredin, l'ou i el llamentol, tot el cantó, i ja està, ja ho tens.
0: No te va preocupar, tu, fer aquest plat?
1: No, perquè a mi el llamentol m'agrada.
0: Bueno, però vaja, això de fer de les patates fregides i l'ou, és que no sé, jo trobo una miqueta especial, eh?
1: No.
0: És que va, és que a veure, no ho sé, és que jo el que tinc costum és patates fregides i l'ou i tot barrejat i andando, no?
1: Bueno, doncs llavors tu fas les patates fregides igualment, i poses el llamentol i l'ou, ja ho tens.
0: Val, molt bé.
1: Ja ho tens.
0: No, a veure...
1: I llavors el sales. Jo sempre el salo, el llamanto, amb sal d'aquesta gruixuda, quan està. Una mica de sal, perquè no massa sal, perquè resulta que les gambes, els escamarrals, no necessiten massa sal. És diferent del peix, el lluç, el rap,
0: sí.
1: Però això no. I llavors a sobre hi tiro una mica d'escames d'aquestes de sal,
0: sí.
1: I ja està.
0: Molt bé, molt bé.
1: I l'oli aquest que ha sobrat també li tiro per sobre.
0: Escolta, va bé, perquè és clar, amb un sol plat ja...
1: Sí, és
0: ja
1: que això és per un sol plat.
0: Bueno. Ja vas pràcticament a l'acompanyament, no? Perquè
1: sí,
0: és clar,
1: sí,
0: si
1: sí,
0: no,
1: sí.
0: És allò que es fa... el llamentar el sol i bueno, després dius, ara aquí què hi poso, no?
1: No, no,
0: aquí ja
1: no,
0: tens
1: clar,
0: tot a punt.
1: Aquí ja ho tens tot a punt, sí.
0: Fantàstic.
1: Sí, sí.
0: Vinga, anem a explicar doncs altra vegada, Joana,
1: doncs,
0: els ingredients.
1: Els llamentals són un per persona o mig cada un, 1 quilo de patates fregides per 4, eh? Els 6 dents d'all aquests, un trosset de bitxo, d'aquest picant, si no us agrada no n'hi poseu, oli d'oliva i sal. I després, si les patates els afregiu amb oli de girassol, jo ho faig amb oli de girassol. Ara, el llamentol no, un bon oli d'oliva, eh? No massa, perquè no en vol massa, eh? Un bon oli d'oliva. I llavors, un raig de conyac, i si no teniu conyac, vi blanc, eh?
0: Blanc.
1: Cap problema, un bon raig de conyac o vi blanc, el deixeu evaporar abans de tirar-hi les patates, quan el llamentol quasi bé ja està, i ja ho tenim.
0: Escolta'm, Joana, a les patates que les fas, si
1: jo els faig
0: llargues o planes?
1: Tallades llargues i primetes.
0: Val.
1: Per això els tallo primes,
0: eh?
1: Els tallo una mica primes.
0: Val, sí, perquè es coquin en poc temps.
1: Ah, això, perquè, sí, perquè no com paia, però una mica entre la paia i les altres.
0: Val.
1: Primetes.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs un plat que quasi doncs ens marca un dia de festa.
1: Sí, és un dia de festa.
0: I segurament que tot l'any n'hi deuen bé, de llamentol.
1: Sí,
0: no?
1: N'hi ha tot l'any, n'hi ha tot l'any. Sí,
0: vull dir,
1: sí,
0: no és
1: sí,
0: aquell
1: sí,
0: tipus de peix que...
1: no, perquè ara molts postos ja els tenen aquests vivers, que tu el vas a buscar, i el vaig comprar dissabte, i diumenge, que ho vaig fer, encara es movia, eh? Bueno, després no us he explicat la manera d'obrir-lo. Si l'obriu vosaltres, primer de tot heu de tallar les antenes que tenen, les dues antenes. El poseu a sobre una taula de cuina, i el poseu de panxa amunt.
0: Val.
1: De panxa amunt. I llavors claveu el gabinet al cap i aneu baixant i l'obriu una mica amb la mà. Ja el teniu. I després hi ha unes gomes que són el que aguanten les potes,
0: sí,
1: que els traurem a l'última hora. Perquè, esclar, si traiem aquestes gomes al principi, que se pot agafar la mà...
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: I la feina tindràs per treure'l. O sigui, aquestes gomes que ja els hi posen, llavors, quan està mort, diguéssim, que encara és viu, perquè el poses a la paella i encara es mou. Però, bueno... És el que hi ha, vull dir,
0: ha.
1: No sé,
0: sí,
1: com dir-ho.
0: Sí.
1: Bueno, hi ha persona que dirà, ostres, tu...
0: Sí, però bueno, és que tot el que deien...
1: Podria sacrificar un animal.
0: Bueno, abans de començar aquest espai ho deien, però és que pràcticament moltes de la majoria de les coses, doncs mira, és allò que
1: són vives amates. I és el que dèiem l'altre dia, amb els enciams, els escarols, els tomàquets, tot és viu.
0: Ah.
1: Perquè si tu no els trenquessis de la mata, o les tomaques del penjoll que tenen anirien creixent, anirien creixent. I tu, com tu et sembla, els arrenques perquè t'agrada més madur o més...
0: Sí.
1: I també li treus la vida,
0: clar,
1: que té.
0: Clar, clar,
1: és que tot és viu. Tot
0: és
1: el que, si ho rumiem, tot és viu.
0: I per viure nosaltres també necessitem, menjar algú viu. Molt bé, Joana, doncs un plat realment excepcional. T'ho agraïm moltíssim, una setmana més. T'esperem la propera setmana.
1: En la propera setmana, a veure, amb un altre plat de festa. Perquè
0: vinga,
1: venen tantes festes que ho aprofitarem.

0: De mitjans de comunicació n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats avui dia al món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més, raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament que falta fa al món.
1: Això t'encantarà.
2: Vale.
3: Hola a tothom! Mec! Sabies que el verb fotre originalment volia dir copular? Doncs sí, volia dir copular, cardar. Però actualment és el verb comodí per excel·lència del llenguatge col·loquial i té un munt de significats. Pot significar fer, fotre llàstima, donar, fotre una bufetada, menjar, fotre's un entrepà, beure, fotre's una ampolla de vi, robar, fotre la cartera, perjudicar, em volen fotre, ficar, fotre-ho a la butxaca, i un llarg etcètera, ja que aquests només són alguns exemples.

Perquè les històries humanes no quedin en l'oblit. Perquè sense les veus locals, la mirada és incompleta. Perquè necessitem context i una mirada crítica. Perquè els algoritmes no et diuen el que has de saber. Perquè no volem deixar ningú fora, ningú enrere. Per què? El motiu ets tu. Nació, el mitjà líder en català. Uneix-te a la comunitat naciodigital.cat.

0: Quan el vent bufa d'on no vols, no tinguis por de canviar de rumb.
1: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Mosquits, paneroles, rates són convidats inesperats a l'estiu. Els experts adverteixen que la combinació de pluges d'aquest hivern i les altes temperatures de la primavera pot fer proliferar aquests animals. Ara que ve l'estiu i augmenta la presència d'aquests veïns gens benvinguts com les paneroles Eloi Saturní.
2: I que sobretot s'estén a les zones urbanes pel moviment de població en aquesta època de l'any. Aquest cop més, després d'uns mesos humits i calorosos, que alhora han fet créixer la presència d'altres espècies com els mosquits i les rates. Andreu García, vicepresident de l'Associació Catalana de Empreses de Salut Ambiental, reivindica alhora l'estudi de les plagues.
3: Articles que ja estan publicats sobre leishmaniasis associada a arrossegadors, ¿vale? Aquesta malaltia que acostuma a estar associada als gossos. També paràsits o microorganismes que poden estar a l'interior de paneroles o arrossegadors. Per tant, des d'aquí una crida també a la investigació com a una de les vies fonamentals per a que el nostre sector puguem fer la feina que té que fer, que és controlar les plagues i assegurar un àmbit públic saludable.
2: I implica la ciutadania perquè participi de manera activa en l'erradicació de plagues de paneroles, mosquits i rates amb mesures com evitar l'estancament d'aigua i mantenir restes de menjar fora de l'abast dels animals.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: A l'Espai Gironès el temps no passa en hores.
3: Passa en somriures, passa en il·lusions, en emocions, passa entre... i... oh!
2: Perquè a l'Espai Gironès el temps passa en experiències.

0: La ràdio és imprescindible, en molts moments i per a moltes persones.
1: La ràdio acompanya vides senceres.
0: Històries de vida amb la companyia imprescindible de...

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Jo de tu no li donaria més voltes. Fes-te vigilant de seguretat, o escorta privat, o vigilant d'explosius.
2: I on et preparen per tot això?
1: Aquí, a Girona, a l'Acadèmia Bull. Jo m'estic preparant. Vens?
3: Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la Policia Nacional. Informa-te'n a acadèmiabull.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Bull, el teu futur comença aquí.
4: Avancem junts.
5: Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.

0: El castell de Púbol s'ha inaugurat una exposició que explora la relació de Salvador Dalí Gala amb un dels fotògrafs de moda més reconeguts del segle XX. A més de retrats de la parella, la mostra també inclou dues peces de roba inèdita, Joan Sisquella.
1: Dalí i Gala van conèixer Horst, fotògraf d'origen alemany nacionalitzat nord-americà als anys 30, i van col·laborar amb ell durant dues dècades. La seva relació es va fonamentar en la importància que tant l'artista empordanès com la seva musa donaven a la moda, i el resultat van ser molts retrats, la majoria per publicacions com Vogue. De totes les fotografies que s'exposen ara a Púbol, n'hi ha una de Gala que Dalí va retocar. Bea Crespo és una de les creadores de la mostra.
2: Per embellir-la, en un moment en què encara no existia el Photoshop, doncs el mateix artista intervenia directament les fotografies.
1: L'exposició temporal es podrà veure fins al gener i coincideix amb el 30è aniversari de l'obertura al públic del Castell de Púbol.
3: Pot ser part del canvi.
4: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
5: Xumba, xumba, draca, draca.
6: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
7: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
6: Superfestassa.
8: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
9: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
10: Després del sopar, ball amb el grup Persons i, seguidament, Digicristal.
11: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
12: Més informació, 972 50 75 23.
13: Places limitades.

Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: I parlant d'emocions.
1: 73.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio. Yeah, yeah.
0: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
3: Era un missatge en una botella. I una guitarra elèctrica de cordes d'ona brillant s'alçà pel llom de la mà, esquitxant notes ràpides. El bram complex d'un baix fet de sol i paper. Era un missatge en una botella.

A la feina, alcohol i drogues 00. A la feina, millor no consumir ni alcohol ni altres drogues. El consum d'alcohol i drogues a la feina pot fer augmentar el risc de patir accidents, fer baixar el rendiment laboral, afectar el clima laboral. Recorda, en general, es recomana no consumir alcohol ni drogues en qualsevol feina, però en especial en aquelles que impliquen risc per a la pròpia persona o per a tercers. 00 d'alcohol i drogues quan hàgiu de conduir algun vehicle o manejar eines o maquinària. Fer treballs en llocs elevats o amb línies elèctriques d'alta tensió. Tenir funcions de responsabilitat directa sobre la seguretat i la salut d'altres persones. Si no pots no consumir abans o durant la feina, potser necessites ajuda. Recorda, les persones amb problemes amb l'alcohol i les drogues tenen dret a rebre ajuda de forma confidencial, no ser discriminades. Pots demanar ajuda al CAP, al Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències, CAS, el servei de prevenció de la teva empresa. Si vols més informació, pots consultar al web drogues.gencat.cat, líniaverda.org, o bé trucar als telèfons Línia Verda 900 900 540 o 061, CatSalut Respon. 061, CatSalut Respon. Canalsalut.gencat.cat, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Càritas Barcelona alerta que 3 de cada 4 persones ateses per aquesta entitat no tenen un habitatge digne. Prop del 50% viu de relloguer i un 13% són persones sense llar, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys, segons la memòria de l'entitat del 2025. El director de Càritas, Eduard Sala, avisa que l'exclusió residencial es cronifica i reclama mesures urgents per garantir l'accés a un habitatge assequible i aprovar d'una vegada per totes la llei contra el sensellarisme.
2: Aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura. Cal garantir els drets i la dignitat de les persones que viuen al carrer i això no pot continuar pendent. Catalunya no es pot permetre arribar al final d'aquesta legislatura una altra vegada deixant això per la propera.
1: 4 de cada 10 nuclis familiars atesos tenen fills a càrrec i gairebé 2 de cada 10 tenen una mare sola al capdavant. Sobre el procés de regularització extraordinari, l'entitat ha acompanyat més de 3.000 persones, un 26% dels quals són menors d'edat. Sala avisa que hi ha famílies endeutades per tramitar els papers.
2: Ens preocupa que ja ho hem detectat, el possible endeutament de persones que per por a quedar fora del sistema estan pagant serveis que haurien de ser gratuïts d'assessorament, vale? I s'estan endeutant, estan destinant això perquè els garantirà poder existir.
1: Durant el 2025, Càritas va atendre un total de 28.000 nuclis familiars, gairebé un 18% menys que l'any anterior. En canvi, les grans fortunes estan creixent. A l'estat espanyol ho van fer en 13.100 persones l'any passat, segons un informe de la consultora Capgemini. Ara són prop de 260.000 els ciutadans que acumulen més d'un milió de dòlars, que són uns 860.000 euros, en actius financers i immobiliaris i sense tenir en compte la seva residència principal, objectes de col·lecció i altres béns personals. Aquestes grans fortunes espanyoles acumulen uns 672.000 milions d'euros que situen l'Estat en el lloc número 14 en el rànquing mundial. A tot el món hi ha 25.300.000 milionaris. L'últim any han augmentat en gairebé 2 milions de persones. 250.000 són ultrarics, és a dir, tenen més de 30 milions d'euros en actius. La bona marxa dels mercats borsaris és un dels motius que, segons aquest informe, ha contribuït a les grans fortunes.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Jo vaig a comprar amb el carro al cistell.
2: Jo utilitzo la Carmanyola per l'esmorzar dels nens al col·legi. Tots tenim petits trucs per reduir residus. Digue'ns quins són els teus i consulta'n molts més a aquireduïm.cat. Perquè reduir residus és el primer pas.
3: Tiri, tiri, tiri.

L'educació comença a casa i continua a casa. És a dir, no és veritat que deixem d'educar, perquè la gent adulta de la família sempre són un referent. Ara, les primeres etapes, aquest educar és construir i afavorir el desenvolupament de la criatura, i per això és necessari tot el grup familiar. Malgrat tot, hi ha algú que té més responsabilitats que d'altres. I el grup que té responsabilitat parental, és a dir, l'educativa, és el grup, la generació de proximitat. No són els iguals, no són els germans, ni que hi hagi germans grans, sinó que seria aquesta generació, pares, mares, amb el model que sigui la constitució familiar, però tampoc són els avis, tampoc és la tercera generació. I penso que autoritat i afectivitat són claus, i a partir d'aquí, perquè els estimo, jo dic què han de fer, les criatures ja s'enfrontaran, ja protestaran, és el seu dret, i a partir de què jo els dic, t'entenc que puguis protestar, però ara seu, que jo sóc qui sé el que necessites. I la criatura ja se n'adona, i a mesura que creixen ho veuen molt clar, si no faig això passarà tal cosa. Evidentment, evitar les conseqüències no ajuda a créixer, però l'educació és deixar petites possibilitats d'experiència, perquè és l'experiència personal acompanyada la que educa. Llavors, aquesta estimació ha d'anar acompanyada, sobretot, d'aquesta seguretat adulta, que a partir d'una edat, l'autoritat moral de la gent adulta continua siguent-hi. Després és important que tinguem clar que per educar no n'hi ha prou amb això, que llavors ven les exigències quotidianes. Llavors ens semblava que donar unes pinzellades per entendre que no és que ho fem malament, sinó que quina sort que la criatura reacciona pel que li toca. Sabem que hi ha uns aspectes del creixement que són propis, diguem-ne, de totes les criatures del món, gairebé, no? I això pensàvem que també era interessant perquè desangoixa moltíssim a les famílies. Quan a vegades es diu no tenim temps per educar, jo sempre em posa bastant mal humor. Jo dic que la que encens el llum, al despertar-te, estàs educant. Si poses música o no en poses, si els hi dius bon dia, si dius corre-nem. És a dir, la manera com estem interactuant amb les criatures els estem educant. Llavors vol dir que educar és tan fàcil perquè ho estem fent a cada moment que estem amb la canalla. Tornem a reconèixer la família que saben educar.

0: moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix els esports.
2: En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Benvinguts a l'Enjoc. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Bona nit, Ignasi. Molt bona tarda.
0: Bona nit. Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. I comencem parlant d'handbol, perquè el Barça ha guanyat la Copa abans de la Champions.
1: Els blaugranes han derrotat el Bidasoa a Irún per 37-17 i guanyen així la trentena Copa del Rei de la història del club i tretzena de consecutiva. A més, fan el 6-6 en títols conquerits aquesta temporada a només una setmana de disputar la final a 4 de la Lliga de Campions a Colònia.
0: D'altra banda, en futbol, l'Europa cau a la pròrroga.
1: Els de la Vila de Gràcia han perdut per 3-2 amb el Celta Fortuna i cauen eliminats del play-off descens a segona divisió. Jordi Cano ha avançat els escapulats, els gallecs ho han capgirat amb dos penals i novament Jordi Cano ha fet el 2-2 també des del punt de penal per sumar el 25è gol a la Lliga. Un gol del Celta a la pròrroga ha sentenciat l'eliminatòria i el Sabadell, per la seva banda, jugarà la final contra el Zamora o el Villarreal B, en factor que a favor.
0: El Badalona jugarà la final per pujar a segona federació.
1: Els escapulats han derrotat el Cornellà per 3-0 i s'han classificat després de la pròrroga gràcies a la millor classificació a la Lliga regular. Així el Badalona haurà de jugar ara amb el factor camp a favor contra l'equip campió gallec, que serà o el Compostela o l'Arteixo, que a hores d'ara juguen la plaça a la pròrroga.
0: I pel que fa al bàsquet, la penya acompanyarà el Barça a les semifinals de la Lliga CB.
1: Els badalonins s'han classificat a la pista del Baskonia gràcies a un triomf per 88-96 que els dona el bitllet per les semifinals on ja espera el València. A l'altra banda del quadre, el Barça es va classificar amb un triomf a Múrcia per 76-100 i ara els blaugranes jugaran amb el factor pista a favor contra el Tenerife, que va sorprendre el Real Madrid i el va eliminar a la seva pista.
2: Esports.
0: Comencem parlant d'handbol. I és que el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei a Alacant en aquesta final, que ha dominat clarament davant de Bidasoa Irún.
1: Barça 37, Bidasoa Irún 17.
0: Doncs no hi ha hagut final com aquell qui diu, o el Barça que des del primer instant doncs, que ha marcat diferències amb un 0-7 només començar el partit, que ja ha marcat el que doncs, vindria després, amb un domini, una molt bona defensa, amb un gran Nielsen que ha fet 18 aturades, 50% d'aturades, brutal, dicament amb 8 gols també, jugador destacat, i finalment el Barça que guanya la seva trentena Copa del Rei, tretzena de consecutiva, és el 6è títol de 6 en el que portem de temporada i una magnífica manera d'afrontar la setmana vinent les semifinals de Champions contra l'Alborg dissabte a les 6 en aquesta final a 4 Colònia que es disputa, com diem, el pròxim cap de setmana i que evidentment us explicarem també com van aquí en aquest programa. Volem saludar i felicitar a un dels jugadors del Barça que ha guanyat aquesta Copa, com és l'Ian Barrufet. Ian, com estàs? Bona nit.
3: Hola, què tal? Bona nit.
0: Moltíssimes felicitats.
3: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Déu-n'hi-do, qui no hagi vist el partit i vegi aquest resultat tan contundent dirà, això ha estat un passeig.
3: No ha estat un passeig, però hem fet un molt bon partit. Crec que hem sortit com havíem de sortir i hem fet un partit així molt bo.
0: Sí, segurament aquesta sortida, no? Aquell parcial de 0-7 ha marcat molt el que ha passat després, no?
3: Sí, al final crec que hem sortit molt sòlids, no? En defensa estàvem molt bé, en atac també pujant els contactes ràpids, l'Emil ha parat molt. I bueno, el que et dic, crec que és la manera amb la que hem de sortir tots els partits, de deixar bé fins al final i bueno, avui ens ha anat bé.
0: Sí, aquest balanç ofensiu-defensiu perfecte, pràcticament, perquè amb aquests 37 gols, però deixar la porteria amb 17 gols, 18 aturades de Nielsen, espectaculars aquests números.
3: Sí, crec que aquest any en general la nostra porta està sent en defensa. Crec que estem defensant molt bé, que els porters estan ajudant molt i en atac al final tenim molta qualitat en jugadors de primera línia, amb els pivots i en general molta qualitat a tot arreu. Així que sí, crec que aquest és la clau de que som en més temporada.
0: De moment, una temporada, podem dir, perfecta. Només un partit, 6-6 títols aquesta temporada en el que porteu. Es pot dir que l'equip arriba en un nivell immillorable en aquest final de temporada, no?
3: Bueno, perfecte, parlarem la setmana que ve. Però sí, crec que estem amb molta confiança ara mateix. Entrenem cada dia per guanyar, per competir el màxim possible. I, bueno, com et dic, la setmana que ve al final és el resum de la temporada, no? Crec que ens juguem el més important i res, moltes ganes i molta il·lusió que arribi ja.
0: Que bé, ara llegíem. El Barça ha guanyat els últims 51 títols domèstics que ha disputat. Sembla que aquí el que són això, competicions domèstiques, es dona per fet que el Barça les guanyarà sempre, però que es jugueu les garrofes pràcticament només a Europa, a la Champions, com si això fos cosa només d'un títol, no?
3: Bueno, la gent parla molt, però guanyar les competicions domèstiques no és gens fàcil. Cada cop crec que hi ha jugadors amb més qualitat arreu d'Espanya i això ens obliga a nosaltres estar 100% serios per intentar ser amb els millors títols possibles i crec que bueno, igualment, ara mateix nosaltres estem pensant ja en la setmana que ve que bueno, és el títol que ens fa més il·lusió, clarament.
0: Ja, normal. Com veieu aquesta Champions, per començar amb l'Alborg, la semifinal del pròxim dissabte?
3: Bueno, personalment he escoltat a molta gent dient que menys mal que ens ha tocat l'Alborg perquè era millor que ens toqués aquest equip que els alemanys, però bueno, de cap de les maneres, no? Per mi estem davant d'una Final Four que qualsevol dels quatre pot ser favorit per guanyar-la. L'Alborg té un atlètic equipàs i bueno, pues, això, pensant en l'Alborg i tant de bo, pues, diumenge podem disputar una final, no?
0: Suposo que el perill, o sigui, està molt bé haver guanyat la Copa perquè us dona molta moral, però el perill i el treball mental aquesta setmana és evitar confiances, no?
3: Bueno, a veure, crec que ningú d'equip està gens confiat. Al final, com t'he dit abans, estem davant d'una Final Four on qualsevol dels quatre equips pot aixecar el títol i bueno, crec que estem treballant per intentar que siguem nosaltres, no? Però bueno, en una Final Four pot passar qualsevol cosa i, com et dic, 60 minuts contra l'Alborg el dissabte és on està la nostra ment ara mateix.
0: Molt bé, acabo i a nivell personal, aquesta temporada, com t'estàs trobant?
3: Pues, bueno, per mi és un somni seguir. Com sempre he dit, per mi jugar al Barça és el millor que pot haver-hi. Estic molt content de totes les experiències que estic vivint i sobretot de com l'equip m'ha ajudat a adaptar-me i no tan sols dintre, sinó també fora de la pista. Així que està sent una temporada d'insomni i esperem que la setmana que ve acabi de manera rodona.
0: Doncs tant de bo sigui així. De moment, avui el Barça ja té un altre títol per celebrar aquesta Copa del Rei. I en Borrofet, moltíssimes felicitats, a celebrar-ho el que pugueu i, evidentment, moltíssima sort la pròxima setmana.
3: Moltes gràcies.
0: Doncs Liam Barrufet, el jugador del Barça, doncs, després de guanyar aquesta Copa del Rei aquesta tarda a Alacant, una Copa del Rei que deixava aquestes sensacions al tècnic del conjunt blaugrana, Carlos Ortega.
4: Creo que hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición ha estado Emil ahí detrás ganándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos porque hubieron luces y sombras y era el último partido ante la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre, ¿no? Y muy contento, muy contento. Ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Alborg, la semifinal que nos toca. Y bueno, creo que el equipo va a llegar a buenas condiciones, pero allí estamos jugando con los mejores y seguramente irá todo de pequeños detalles, ¿no? Esperemos que sigamos haciendo cada uno con su trabajo centrado y seguro que tendremos opciones.
0: I el jugador més destacat de la final ha estat escollit millor jugador de la final amb 8 gols. És Dicamem, el jugador blaugrana, que deia això.
5: El equipo ha hecho una temporada muy buena, pero como siempre pues se valora en estas últimas 2 semanas, la Copa del Rey y la Final Four cuando estamos. Y bueno, no, yo veo el equipo muy bien. También quería decir, dar las gracias al entrenador por lo que David Asoa, por lo que dijo. Y quería comentar que Bidasoa es uno de los pocos equipos que vayando detrás, siguen peleando todo el partido. Y es muy bueno que el Barça esté en la liga, pero también es muy bueno que equipos como ellos no dejen de luchar contra el Barça, que sea en Liga o que sea en una final, porque es un equipo que no se alegra solo llegar a la final y quieren competir, quieren ganar, y nosotros lo notamos y es lo que nos da también ganas de competir. O sea que esto siga así y bueno, pues ahora quedan dos partidos, vamos a descansar hoy, aprovechar porque es un título y hay que celebrarlo, pero obviamente el focus está en la semifinal contra el Barça.
6: Esports. Ràdio Vila-sacra.
0: Parlem de futbol. Hem vibrat amb aquest equip, amb aquesta Europa que ens ha fet somiar amb una possible ascens a la segona divisió del conjunt de la Vila de Gràcia, però el somni s'ha acabat avui a la pròrroga al camp de Balaïdos, Eric.
1: Celta Fortuna 3, Europa 2.
0: Una llàstima perquè l'Europa s'havia avançat de 0-1 amb un golarro de Jordi Cano a la primera meitat, dos penals a la segona. Segurament una mica absurd, sobretot el primer han capgirat el marcador pel Celta, però immediatament després un altre cop Jordi Cano de penal ha fet el 2-2 i ja la pròrroga, forçant la pròrroga a l'heroica amb els dos equips fosos, pràcticament doncs molt cansats, ha acabat marcant el Celta el 3-2 que deixava ja sentenciada l'eliminatòria. Anem a saludar en directe a un dels grans protagonistes d'aquest partit. Jordi Cano, com estàs? Bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Doncs... Digue'm, sensacions ara mateix.
7: Sí, doncs trist, perquè al final, bueno, ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a la Hypermotion, però bueno, d'altra banda també és super orgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut, hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser.
0: Sí, segurament és un sentiment que hem vist compartit per tot l'europeisme a xarxes, no? Aquesta sensació agradolça de, hòstia, és que ho hem tingut, han estat petits detalls, però quin orgull de temporada i de partit, no? El partit d'avui és una gran metàfora del que ha estat la temporada.
7: Sí, així és. Bueno, tenim que les condicions de que en quant a pressupost són dels pitjors de la Lliga i hem fet un miracle, perquè bueno, també la fam que tenen aquests jugadors doncs, també ha sigut gran part de l'èxit, no?
0: Jordi, avui dos gols més, el primer és espectacular, 25 gols, has atrapat el recordman fins ara a la categoria de primera federació, que era un tal Gonzalo, que juga al Real Madrid, que el coneixem tots, i a més, amb 30 gols o 30 participacions directes, 25 gols i 5 assistències, has pulveritzat també el rècord d'aquesta categoria en els pocs anys que fa. Quines xifres, Jordi, no sé si t'esperaves aquest rendiment que has donat aquesta temporada, i com et queda tu la sensació personal?
7: No, per suposar que no m'ho esperava, però al final sóc una persona molt competitiva que quan no marca doncs s'empipa molt, no? I no ho passa bé durant la setmana, però bueno, si puc aportar també doncs, amb assistències també estaré igual de content, però al final tot això és gràcies als companys que tinc, que m'han facilitat la feina i al cos tècnic.
0: I l'any vinent què?
7: I l'any vinent, doncs, bueno, ara estar tranquil amb la família, desconnectar d'aquesta temporada que ha sigut molt dura. Al final, doncs, ja quan et veus amb opcions de pujar, doncs, no pares i físicament doncs, també acabes tocat. Però bueno, veurem què passa. Jo, a mi m'encantaria continuar a l'Europa perquè és el club de la meva vida, però de moment no sé què passarà.
0: Doncs estarem ben atents. Ho deies tu, Jordi, acabo. Una vegada més l'afició no ha fallat, a Balaïdos.
7: Això és que són la millor afició de Catalunya, del país. És que s'han deixat la veu, s'han deixat els calés també per viatjar i des d'aquí la plantilla ho agraeix molt.
0: Doncs Jordi, moltíssimes felicitats pel tros de temporada que heu fet. Evidentment ara el sabor és agradós, com dèiem, per la decepció és molt recent, però heu d'estar molt i molt orgullosos. Moltíssimes felicitats i estarem ben pendents del futur.
7: Bueno, moltes gràcies, una abraçada a tots.
0: Doncs Jordi Cano, veurem què és el que passa. És un dels jugadors, òbviament, més desitjats de la categoria després d'aquests 25 gols i 5 assistències pulveritzant rècords d'aquesta primera federació. És un dels jugadors que veurem quin serà el seu futur, com també ho pot ser el del tècnic, Adai Benítez, que a la gespa de Balaïdos, els companys de BTV que han fet una cobertura espectacular durant tot el cap de setmana, han parlat amb el tècnic de l'Europa, que deixava una mica obert el seu futur.
8: Estic més que orgullós. Acabo de parlar amb tota la plantilla abans de sortir d'aquí, perquè crec que era un moment bastant idoni. Jugar a aquest camp no passa per casualitat, no estem aquí perquè toca, perquè hi ha un calendari que diu que un dia jugaràs aquí, i crec que això és d'admirar d'aquest equip de l'Europa, d'aquests jugadors i del que hem fet aquestes dues temporades. El camí no ha sigut fàcil, ni curt, perquè són dos anys per poder jugar un playoff a segona divisió. Malauradament no l'hem aconseguit, però haig de dir que he confiat en aquesta plantilla, encara que moltes vegades he dit que començaven sent els últims, que tal. Hem sigut els cinquens d'aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de dos anys, fins aquí.
0: Fins aquí. I, evidentment, quan ha dit això el nostre company de BTV, Roger Matamoros, li ha dit, però això vol dir que marxes? I això ha dit Adai.
8: No, toca pensar, ho hem fet bé, hi ha molts jugadors que ho han fet bé, el futbol està per aprofitar moltes oportunitats, o les oportunitats poques que tinguis, no sé què pot passar perquè la idea sempre és progressar, però a l'Europa el porto al meu cor i tinc un any més de contracte, de moment. Ara necessito també descansar aquests dies, pensar bé i ojalà puguem progressar en el futbol, però la meva única il·lusió era progressar amb l'Europa. No ha pogut ser perquè el futbol té això, i com estic orgullós dels meus jugadors, els agraeixo tot l'esforç que han fet per mi, perquè crec que s'ha deixat la pell.
0: Doncs veurem què passa amb el futur de Adai Benítez a l'Europa. Ha sonat com a possible recanvi de Mitchell a la Girona, recordem, exjugador de la Girona. Ara hem d'estar ben atents. Qui continua endavant en aquest camí per intentar pujar a segona divisió, Eric, és el Sabadell, que va fer una remuntada brutal el divendres.
1: Sabadell 3, Real Madrid Castilla 0.
0: Doncs mira, en aquest moment el Zamora es classifica per la final i per tant el Zamora serà el rival del Sabadell. El Zamora ha guanyat 2-0 al Villarreal B, idèntic resultat que el partit d'anada, però com que el Zamora havia acabat tercer en el seu grup i el Villarreal B quart en el grup precisament on hi havia els catalans, doncs el Zamora

0: deixant-nos l'ànima per guanyar un grandíssim equip, jugadors que no és que jugaran a primera divisió, és que han jugat Champions. Sí, no, no. Llavors, nosaltres seguim centrats en nosaltres i toqui, sigui qui sigui el rival, sabem que hem de fer les coses molt, molt bé i que menys del nostre 200% no ens val, però estem disposats a donar-lo. Llavors, bueno, viurem el cap de setmana com volíem, que és amb la nostra feina feta, amb una nit màgica pel record i que a part reafirma les nostres conviccions i amb la mateixa determinació que hem sortit avui, perquè tenim un repte, tenim molta gana i ens deixarem l'ànima els dos partits que tenim per endavant.
1: I el gran protagonista divendres, o un dels grans protagonistes, Joel Priego, que va fer dos gols, precisament exjugador del Zamora, el que serà el rival del Sabadell a la final. Això diu Joel respecte a aquesta final, que començarà ja la pròxima setmana, recordem, amb el factor camp a favor del Sabadell.
2: El partit d'avui és el reflex de tot l'any. Al final, l'equip ha competit sempre així, anant al límit, i al final el que hem aconseguit aquest any és formar una família, i per nosaltres és possiblement l'oportunitat de les nostres vides de poder-les canviar, de ficar-nos al futbol professional, i no sé si ho aconseguirem, però ens hi deixarem la vida. Ni la setmana passada havíem perdut l'eliminatòria, ni aquesta setmana hem aconseguit res. Bueno, hem aconseguit passar de ronda, però res més enllà, i al final el que hem de fer és esperar a veure quin rival és, preparar el partit com sempre i anar al límit una altra vegada, sortir la setmana vinent, treure el millor resultat possible cap a casa i intentar-ho rematar. Bueno, al final em trobaré amb gent que a la que estimo moltíssim, he passat allà dos anys, m'han tractat com si fos a casa, però la meva família és aquesta, i anirem allà a mort i farem tot el possible per emportar-nos l'ascens.
1: I un altre play-off d'ascens per intentar pujar a segona federació. Avui s'ha jugat ja la final catalana i ja sabem quin equip de casa nostra jugarà la gran final estatal i també contra qui serà el rival.
3: Badalona 3, Cornellà 0. I en aquest cas el Badalona es classifica per la classificació final de la temporada.
1: Efectivament, perquè havia perdut 4-1 contra el Cornellà, ha forçat la pròrroga amb un gol al minut 90 de Marco Martínez i en aquesta pròrroga ja li valia aquest resultat perquè havia acabat segon a la classificació del Cornellà. Tercer. Jugarà el Badalona a la final contra el campió gallec, que finalment ha estat el Compostela. També ha anat a la pròrroga contra l'Arteixo, però al final el Compostela també havia quedat millor classificat i, per tant, Badalona i Compostela a partir de la setmana vinent amb partit d'anada a Terres Gallegues, partit de tornada d'aquí dues setmanes a Badalona. Després d'aquest partit, aquest partidàs superemocionant que hem pogut veure a l'Enjoc Televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem del costat del Badalona el gran protagonista, l'autor del 3-0 al minut 90, Marco Martínez, a banda de també el seu company Sergio Bermúdez, Bermú, i de la banda del Cornellà, Marc Fernández.
4: Nada, me lo dicen mis compañeros, hemos tenido una alma y unos huevos que no nos entran en el pecho, y nada, a disfrutar y a disfrutar nada más. Bueno, no se puede decir con palabras, una locura ahí con la gente y con el estadio, muy emocionado.
5: No, la verdad que esto es hermoso. También te digo, todavía faltan dos semanas, todavía no hemos hecho nada, hay que seguir, esto es muy bonito, hay que disfrutarlo, pero hay que seguir, todavía quedan dos semanas.
6: Bueno, para pues dulentas, buen duna todo, no puse. Ya está, y un turno me encanta. Por primer que muchas gracias, sé que me han dado dos años difíciles, además de ascenso, aquest any, pues bueno, yo creo que al final ens han apujat molt, i bueno, res, donar-li les gràcies i que us anem intentant.
1: I a l'anada de la final de play-off d'ascens a tercera divisió, la Pobla que agafa avantatge.
3: Sant Mauro 1, la Pobla Mafumet 2.
1: La tornada la pròxima setmana després del partit, escoltàvem el jugador de la Pobla, Eric Mora.
7: Ya sacamos un buen resultado con lo difícil que era este campo, el ambiente, el partido, la final que era para ellos es históricamente subir a tercera red, para ellos es algo espectacular porque nunca lo han hecho, pero bueno, nosotros hemos venido a hacer nuestro partido, hemos jugado a nuestro juego de cada año y nada, muy contento con el equipo y con el trabajo que hemos hecho defensivamente. Bueno, sí, tampoco hay que confiarse, quedan 90 minutos o 180 y nada, solo pedir a Pobla la semana que viene todos a animar para ese ascenso que teníamos deseando todo este año.
1: Doncs serà la pròxima setmana que jugaran el partit de tornada a la Pobla i al Sant Mauró. Déu-n'hi-do com estan les coses. No marxeu, perquè hem de parlar encara del play-off d'ascens a Lliga Elit, de bàsquet, d'hoquei patins, de waterpolo, de futbol sala, de moltes coses aquí a l'Enjoc. 3 minuts i continuem.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes! Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
2: Bon preu i esclat. Esports.
1: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc. Amb Ignasi Trapero.
3: Completa el bloc de futbol parlant també del play-off d'ascens a Lliga Elite. Ahir es va disputar l'anada de la final.
4: Igualada 0, Viladecans 0.
3: Això deien després del partit el tècnic de l'Igualada, Dani Andreu, el del Viladecans, Andrés González.
5: Els jugadors que tècnicament ens han de donar el punt de qualitat avui no han estat del tot fins i això ha fet que nosaltres anéssim minvant i que ells ens anéssim trobant còmodes al partit, al punt de que hi ha hagut un moment que jo patia per resultat perquè veia que es podien marcar. Certament jo no comptabilitzo cap parada al meu porter, el veig un parell, però tampoc allò de... i considero que l'empat dintre de tot és just. I jo la veritat és que tinc molta confiança, no confiança, tinc molta il·lusió perquè serà un partit únic, serà un partit que tots dos han de guanyar i que nosaltres recuperarem el William, que és important a la defensa, i espero que no hi hagi cap problema aquesta setmana i puguem doncs, presentar un equip que es pugui donar la victòria, la veritat.
6: Jo crec que el partit l'hem tingut bastant controlat, hem estat bastant agosarats amb la pilota, hem tingut la pilota, hem circulat amb bon criteri, hem aconseguit que l'Igualada pràcticament no arribés a l'àrea i no hem aconseguit que nosaltres arribem alguna vegada més de manera més clara, que hem arribat doncs, poques, la veritat és que poques. I llavors bueno, el resultat és el que és, no és ni bo ni dolent, és un resultat que, bueno, que és pel de fora sembla que és més bo i al cap i a la fi queda un partit, queden 90 minuts, estem a 0-0.
1: En joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
3: Parlem de bàsquet, Lliga CB, play-off pel títol. Tindrem dos equips catalans competint per aquest títol de la Lliga CB.
4: Baskonia 88, Joventut 96. UCAM Múrcia 76, Barça 100.
3: Doncs finalment la Penya i el Barça, tot i jugar amb factor pista en contra, han acabat resolent les seves eliminatòries. La Penya ho ha fet aquesta tarda amb una gran victòria davant del Baskonia, molt solvent, 88-96, amb un gran Ricky Rubio, amb gran encert als triples. I la Penya, que es classifica, jugarà contra el València amb el factor pista en contra, però en qualsevol cas molt bona classificació del conjunt doncs badaloní. A la transmissió dels nostres companys de Ràdio Ciutat de Badalona parlaven amb Simon Birgander.
7: Sí, increïble, increïble. Defensa, nada más, defensa y jugar en equipo y estar juntos todos en todos los momentos importantes. Y también tenemos jugadores que nos ayudan, por ejemplo, Ricky me ayudó porque yo estaba, porque no me petaba nada y me dice, Ricky, tienes que calmarte, estar mentalmente fuerte y al final ganamos.
8: Simón, a seguir, ahora Valencia.
7: Sí, un campo súper duro y súper chulo también, el pabellón de flipas, pero sí, un equipo muy bueno, pero como hemos enseñado, tenemos oportunidad contra todos los equipos de la liga y vamos a ver.
8: Sí, estamos muy contentos por la victoria y ahora, bueno, la temporada no está acabada todavía. Sí, claro, es, bueno, mis primeros playoffs jugando y, bueno, tengo muchas emociones ahora. Y bueno, pero solo lo más importante es que hemos ganado hoy. Creo que Valencia están favoritos en este playoff ahora que Madrid han perdido contra Tenerife y bueno, tenemos 2 días para prepararse y bueno, va a ser difícil porque jugamos en su casa los primeros 2 partidos y pero bueno, todo es posible en los playoffs. No nos creemos que podemos ganar ahí.
3: Doncs tant de bo, el València segurament és l'equip que més en forma està, però la penya ha demostrat avui que li pot plantar cara a qualsevol. Després del partit també escoltàvem els micròfons de la Zon, el tècnic Dani Miret.
9: Súper concentrado, haciendo de base, de ejecutor del plan de partido y además cuando lo hemos necesitado anotando canastas importantes. El mejor base que podemos tener. No sé si es el mejor de la liga, pero para nosotros de largo estamos disfrutando mucho. Él disfruta, pero yo creo que la gente este año ha disfrutado muchísimo. El equipo también, los compañeros, todo el mundo. Y la verdad es que es un espectáculo.
3: Doncs un espectacle. El play-off entre València i Penya començarà el dimecres. Dimecres a les 8, primer partit. Divendres al segon. I ja diumenge a les 8 del vespre també l'eliminatòria es desplaçaria a Badalona. Recordem que és el millor de 5 partits. Per tant, qui guanyi 3 partits estarà a la gran final de la Lliga ACB.
1: Esports.
3: Vinga, us dèiem fa un momentet que el Badalona havia aconseguit doncs, la remuntada heroica, èpica, l'últim minut forçant la pròrroga davant del Cornellà. Volem saber més detalls i em sembla que, a més, el nostre company de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, està al costat del protagonista. Ramon, bona nit.
10: Bona nit des del municipal. Aquí ha marxat ja gran part de la gent que ha celebrat aquesta eliminatòria. Passa aquesta eliminatòria, el Badalona s'enfrontarà al Compos, a l'eliminatòria definitiva. Tenim aquí a Miquel Azparren, que està tenint també els companys, el tècnic del Badalona.
11: Me lío aquí. ¿Qué hago?
10: No, que realment ha estat un partit impressionant i a la primera part 0-0 ja ho deia, no hi havia guions, Miquel.
11: Sí que havia guion. Sí que havia un guion sobre el qual basar luego todo lo emocional. Sin guion es imposible. Sin guion no hubiésemos llegado aquí, pero al final la parte emocional, el ir a reducir esa diferencia de 3 goles es lo que necesitaba el equipo. No podemos ir a por 3 goles de golpe, no podemos ir a de cualquier manera porque te pueden marcar ellos. Nosotros teníamos claro el plan. Los retoques, la importancia de los jugadores de mirar a los ojos a su par y cómo iban a ir los duelos y cómo van a ir las situaciones, pero el tema era eso, desde el orden, reducir las distancias. El tercer gol era el que les daba la seguridad. Si lo reducíamos con nuestra gente, con nuestro momento emotivo, sabíamos que podíamos hacer algo grande y el equipo lo ha conseguido.
10: Doncs les paraules de Miquel Azparren, espero que hagin arribat amb bon estat aquestes paraules, vull dir que s'hagin escoltat bé,
3: sí, sí.
10: Companys, i que en tot cas doncs, el tenia de Badalona molt content, molt feliç, però això sí, doncs s'ha celebrat aquest pas i a la tercera eliminatòria, però ara doncs un altre os en el camí del Badalona, que serà el Compostela, l'equip gallec. Recordem que el partit d'anada jugarà el pròxim cap de setmana a Santiago de Compostela i la tornada seria el dia 20-21 de juny a l'estadi municipal de Badalona, que avui ha presentat una gran entrada amb unes 3.000 persones que han embogit amb aquesta classificació de l'equip escapulat.
3: Sí. recuperem també l'actualitat del bàsquet. Havíem escoltat protagonistes d'aquesta victòria boníssima de la penya amb les classificacions del Badalona de futbol i de la penya per la següent ronda dels respectius play-offs per aconseguir grans reptes. Ahir ho va aconseguir el Barça amb una gran victòria a la pista de Lucan Múrcia, 76-100, i d'aquesta manera la valorava el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
12: Nosotros por nuestro lado estamos contentos del partido realizado y del play-off en general. Perdimos el segundo partido porque no es que jugáramos mal, pero nuestro rival jugó mejor que nosotros. Metió canastas finales de posesión increíbles. Y nosotros estamos contentos de globalmente cómo hemos jugado los tres partidos. Hoy hemos hecho un partido muy serio, sabiendo siempre lo que queríamos, controlando el ritmo del juego desde el ataque. Y creo que somos justos vencedores de este partido, porque lo hemos dominado y nos llevamos esta importante victoria que nos lleva a las semifinales.
3: El Barça a semifinals per l'altra banda del quadre, Si la penya us dèiem que jugarà contra el València, el Barça jugarà contra el Tenerife, i a més, en aquest cas, amb el factor pista a favor, perquè el Barça va acabar millor la Lliga regular. El Tenerife, recordem, ahir va eliminar contra tot pronòstic el Real Madrid. El primer partit serà dimarts al Palau Blaugrana a les 8, dijous el segon també al Palau a les 8, i dissabte el tercer ja marxaria cap a Tenerife també a les 8, hora catalana en aquest cas. Si hi hagués quart partit seria dilluns, i si hi hagués cinquè dimecres de l'altra setmana. Xavi Pascual analiza así al su rival, al Tenerife.
12: Tenerife es un equipo extraordinario que si lo ha conseguido es por méritos propios, juega uno de los mejores baloncestos de la competición, se reinventa, con las lesiones ha fichado rapidísimo tres jugadores que les ha cambiado otra vez la cara del equipo. Chus ha encontrado la tecla para hacerles competir. Un equipo con un espíritu competitivo y con un gen especial, y por eso llevan tantos años haciéndolo tan bien, ¿no? Eso es lo que puedo decir de Tenerife. Y a la primera pregunta, vamos a recuperarnos lo mejor posible. También Tenerife se tiene que recuperar de su partido. Más o menos, digamos que estamos en igualdad de condiciones. Los dos equipos vamos a viajar más o menos en una situación muy pareja y vamos a ver quién consigue llevarse esta eliminatoria.
3: I un últim apunt de bàsquet, o un parell de punts, de fet. D'una banda, el Girona ha confirmat avui la baixa del base argentí Pepe Vildoza, i d'altra banda, la fase d'ascens a Lliga Femenina 2 no han anat bé les coses per als dos equips catalans.
4: Castelldefels 55, Cartagena 64, Igualada 89, Gran Canària 60.
3: Doncs d'aquesta manera, ni Castelldefels ni Igualada han aconseguit l'ascens.
13: Esports.
3: Vinga, i el play-off pel títol, semifinals de l'Hockey Lliga Masculina. S'han jugat quarts partits. Una de les sèries va a cinquè i l'altra ha vist l'eliminació del Calafell. Aquests són els marcadors d'avui.
4: La sèrie que va al cinquè partit, Igualada 2, Barça 1. I l'altra que hi ha passat al Liceo, Calafell 3, Liceo 4.
3: Doncs l'Igualada ha forçat el cinquè partit, que serà dimarts al Palau Blaugrana, amb una gran victòria 2-1 i amb remuntada. Després del partit, els companys d'Esport 3 parlaven amb Miguel Cañadillas, jugador de l'Igualada, i amb Sergi Llorca, el golejador del Barça.
14: Sí, sí, la verdad que el ambiente es increíble. Vivir esto con toda esta gente es un orgullo. Solamente podemos darle las gracias. Muchas gracias por venir hoy, por estar el otro día. Y ahora el quinto al Palau, a darlo todo y a ver si podemos meternos en la final. Pues bueno, habrá que ganarlo, va a ser muy, muy difícil. Es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo. Les hemos ganado ya dos veces de 4, una allí, y sabemos que podemos. Entonces, darlo todo y sí, es decir, al final para ganar un equipo así tienes que llegar mucho, defienden bien, tienen uno de los mejores porteros, entonces hay que llegar. Hemos salido empujados por toda la gente que está aquí, más de 1000 personas, animando 50 minutos, solamente se puede agradecer eso. Y hemos salido, lo hemos dado todo, ha salido cara. Si hubiese salido cruz, estaría igual de orgulloso del equipo y de la gente, pero vamos a por el quinto.
15: Sí, crec que ens ha faltat en atac fer autocrítica per el primer partit, que és una final. Un passet més tots endavant i en aquests moments claus del partit crec que ens ha faltat una mica. Bé, sabem com jugar a l'Igualada, són partits que els intenten fer llargs, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
3: Doncs Igualada o Barça, que guanyi dimarts, jugarà la final contra el Liceo. En aquest cas, en la millor de 5 partits. Un Liceo que avui ha eliminat el Calafell, que ha plantat cara, guanyava 3-2 i al final els gallecs han acabat capgirant el tram final del partit. Ha estat l'últim partit de Jep i Selva, que després del partit feia aquestes declaracions. També escoltarem el tècnic Guillem Cabestany.
16: Crec que hem estat molt bé, hem estat en línies generals molt bé, hem estat dins del partit, hem arribat molt a porteria. I el Liceu és un equip que ell també hi va molt, que arriba molt i sap jugar aquests partits. Han sigut més cínics amb atac, els moments concrets han sigut més efectius i s'ha guanyat el mèrit a passar a la final, felicitar-los des d'aquí. I crec que la gran victòria és que avui s'ha donat a omplir el Joan Ortoll, que ha sigut, crec que un any que només s'ha guanyat un títol la Lliga Catalana, però s'ha arribat a dues finals, s'ha arribat a unes semifinals, estem entre els 4 millors de l'Hockey Lliga, estem entre els 16 millors d'Europa, així que felicitar el club i felicitar els meus companys.
17: Penso que hem fet bastant bé les coses, no només avui, sinó tota la semifinal, però avui, tot i que no hem tornat a entrar de la millor manera, hem anat donant la volta al partit, hem anat entenent el que tocava en cada moment. El Liceu avui ens ha pujat una mica més les línies defensives, ens ha apretat una mica més en molts moments i ens ha costat generar, però al llarg del partit hem anat adaptant-nos i contrarrestant-ho, i penso que una vegada més ha sigut un partit igualat, que hem generat ocasions que podríem haver guanyat, la part dolenta és que hem comès alguns errors grollers, masses per la dificultat del partit.
3: Doncs això a l'Hockey Lliga Masculina. Recordeu que l'eliminatòria d'ascens en aquesta Hockey Lliga Masculina entre Vilafranca i Manlleu està de moment suspesa per qüestions de despatxos, i qui està intentant pujar en aquest cas a Hockey Lliga Plata des de Nacional Catalana Masculina són Caldes B i Noia B, que avui han jugat el primer partit de la final.
4: Caldes B 3, Noia B 3.
3: Doncs amb empat acabat aquest partit, Ràdio Caldes, Aleix Marín.
18: El Rec amb Làser B ha perdut l'oportunitat de posar-se per davant a la final del play-off d'ascens a Hockey Lliga Plata en el primer partit a la Torre Rosa contra el Noia B. Ha estat un partit d'estira i arronsa en el que els visitants s'han avançat el marcador fins a 3 vegades, mentre els calderins es mantenien a la lluita empatant el partit cada vegada. A la primera, el Rec ha començat una mica més permissiu, però ha tingut força possessió i ocasions a la segona i a la pròrroga, mentre que el Noia, per la seva banda, ha estat molt més efectiu de cara a porteria. Aquesta efectivitat s'ha demostrat encara més a les faltes directes, quan els locals no han sabut transformar cap dels seus 4 tirs davant dels 2 que ha marcat el Noia. L'entrenador del Rec, Eduard Candami, ha explicat què és el que més els ha perjudicat.
19: Jo penso que avui hem comès errades que no vam fer el dia de Mollerussa. Potser ens ha pogut les ganes. Sabíem que seria una final molt complicada, sabíem que hi hauria moltíssima igualtat, s'ha vist. Hem fet aquesta feina d'empatar el partit, d'igualar-lo. Hem arribat a les directes, no ho hem acabat de fer bé, doncs anar a Noia, guanyar el partit i a veure si podem aconseguir un tercer partit d'aquí, una final, que serà guapíssim aquí a Caldes.
18: Els calderins visitaran Sant Sadurní dissabte que ve per intentar forçar un últim partit a la Torre Rosa.
3: I a l'Hockey Lliga Femenina hi va començar ja la final del play-off pel títol, el Vila-sana que agafa avantatge.
4: Vila-sana 3, Fraga 2.
3: Va haver d'esperar la pròrroga, però finalment les lleidatanes aconsegueixen el primer punt, o la primera victòria en aquesta final, el millor de 3, en el que podria ser l'últim partit de Maria Porta a casa, a la pista del Vila-sana, si aconseguissin guanyar a Fraga el pròxim diumenge i proclamar-se ja campiones de Lliga. Maria Porta, precisament, parlava ahir en aquest programa.
20: Bueno, sí, la veritat és que sí, que ha sigut un partit especial i al final, bueno, doncs, l'últim partit aquí a casa, si tot va bé, on em poso els patins. I, bueno, pues, inconscientment, doncs, tenia una mica de nervis i, bueno, pues, ha sigut una muntanya russa d'emocions. Però, bueno, el partit crec que també ha sigut un partit d'infart, perquè partit, pròrroga i... Però, bueno, al final ha caigut del nostre costat. Estic contenta i espero, doncs, que la setmana que ve puguem rematar la feina.
3: Doncs a veure si el Vila-sana aconsegueix guanyar Fraga i proclamar-se ja campiones de Lliga. I qui intenta pujar a Hockey Lliga Femenina des de la Nacional Catalana Femenina són Mataró i Caldes, que hi van disputar el primer partit de la final.
4: Mataró 8, Caldes 1.
3: Doncs clara victòria del conjunt mataroní. Després del partit, en aquest partit que vam poder seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem a Farners Prat del costat del Mataró i a Aina Lleonard del Caldes.
21: Home,
0: com així, la veritat és que estem molt contentes. És cert que el Caldes és un equip superlluitador i que no ens ha posat les coses gens fàcils i sobretot que encara ens queda un partit allà i no està refet. Tot i això, com dic, supercontenta, portem tot l'any treballant per aquest moment i crec que estic molt orgullosa de tot l'equip, crec que totes hem fet una feina espectacular avui.
21: Bé, bueno, és el que tu dius, un 8-1 fa mal, evidentment, però l'eliminatòria no va pas per gols, per tant, encara tenim moltes opcions d'arribar al tercer partit i de poder plantar cara. De cara al partit de la setmana que ve, crec que sobretot el que ens faltaria corregir és aquest punt de nervis o d'estar com toves al principi del partit. Crec que no acabàvem d'estar a lloc, crec que es nota que és la primera vegada que estem competint per coses així, que l'equip ha arribat molt lluny i que ens estem aclimatant a competir, no?, per estar aquí dalt i jugar contra grans equips com és a Mataró.
3: De seguida parlem de futbol sala, però compte, última hora, tenim horaris de l'eliminatòria Zamora-Sabadell, la gran final per pujar a segona divisió. Pròxim dissabte a les 9 a Zamora, el partit d'anada, i compte, el partit de tornada un altre cop divendres. Divendres, dia 19 de juny, a les 9 de la nit, Sabadell-Zamora, el partit que serà el definitiu per pujar a segona divisió. Vinga, futbol sala, primera masculina, ahir va començar el play-off pel títol. La semifinal, primer partit i primer punt pel Barça.
4: Barça 4, Movistar Inter 3.
3: Va patir el Barça, però va treure aquest partit que va seguir, el vam escoltar aquí en el programa ahir, el nostre company Jordi Cochran.
22: Amb patiment fins al darrer segon, però finalment amb l'objectiu aconseguit de sumar el primer punt de la semifinal, el Barça de futbol sala va guanyar el Movistar Inter per 4-3 al Palau, tot i que a l'inici de la segona part semblava que el triomf estava molt encaminat, amb el 3-0 a favor, amb gols de Gauna, Eric Martel i Pito. Però en un 3 i no res, els madrilenys van tornar a entrar al partit amb el 3-2 a través de Cecilio i Raúl Gómez, un fet que va destacar negativament el tècnic blaugrana Javi Rodríguez.
23: La segunda parte hemos salido más enchufados, nos hemos puesto 2-0, 3-0, y cuando mejor teníamos el partido, pues bueno, pues nos ha pasado una cosa que no nos debe de pasar, ¿no? Y es que hemos desconectado y se han puesto 3-2 en un momento.
22: A la quarta del segon temps, Catela va fer el quart pels culers, però novament Inter es va posar només a un gol per darrere, càrrec de Pirata. En els dos últims minuts, el Barça va defensar el resultat amb dents i ungles. Pito i Didac Plana es van mostrar contents per haver aconseguit la victòria.
24: Teníamos dos de ventaja, pero al final regalamos uno ahí y claro, ellos con portero jugador sabemos que hace muy bien, entonces estamos ahí deseando que acabase el partido luego.
25: Hem guanyat el primer punt, que és el més important i és el que volíem, i hem d'estar contents, perquè al final estem a la semifinal i aquí, doncs, cada partit és un món.
22: Dimarts, la setmana que ve a les 9 del vespre, serà el segon partit de la semifinal al pavelló Jorge Garbajosa. El Barça té la primera oportunitat de classificar-se per la final si guanya la pista d'Inter i que, a més, significaria la classificació també per a la Lliga de Campions de la temporada vinent.
3: I el play-off d'ascens a primera femenina, tornada de la primera eliminatòria de les dues que hi ha, a Linyola passa de ronda el Rubino.
4: Linyola 5, San Fernando 2, Almagro 2, Rubí 2.
3: Doncs el Linyola va remuntar el 5-3 en contra i va acabar guanyant amb un pavelló absolutament ple. Això ens deia el tècnic del Linyola, Xavi Alís.
26: El partit ha sigut espectacular. Una primera part de molt respecte, però una segona part que el Linyola ha fet un pas endavant, que hem dominat per mi totes les fases del partit, amb una pressió molt intensa i molt alta, que ens ha permès doncs fer aquests 3 gols, ja que anàvem 2-2, aquests 3 gols que ens ha donat l'eliminatòria. Jo crec que a la segona part hem sigut amos i senyors del partit. Amos i senyors del partit i la veritat és que, bueno, molt bé, les meves jugadores ja han cregut, han sigut molt intenses, han estat superconcentrades, no han errat, no han regalat i bueno, hem creat per poder marcar aquests 3 gols que ens ha donat el pas a la següent ronda. Estem molt contents i ja amb ganes de saber el dilluns el sorteig, els condicionants del sorteig i a veure quin equip ens tocarà.
3: I va caure el Rubí, una llàstima, havia perdut 1-2 al partit d'anada davant de l'Almagro, es va posar 0-2, passava la ronda, però finalment l'Almagro doncs va acabar empatant a 2 i per tant el Rubí per un gol queda fora. El seu tècnic Jordi Archilla ens deia això avui mateix.
27: Ahir doncs, el partit doncs, vam estar molt bé, és que és veritat que anàvem amb moltes baixes i condicionats, no? Però bueno, crec que les jugadores que van anar ho van donar tot, van defensar bastant bé, ens van posar de 0-2 al descans i crec que defensant bé i aprofitant les ocasions que vam tenir, després crec que la segona part físicament van baixar una miqueta i l'1-2 que va ser una errada a primera línia ens va... ens va fer mal i després un penal, no? Vam tenir un penal en contra que ens van fer l'empat a dos. Encara d'això vam tenir alguna ocasió per intentar forçar el 2-3, que ens portés a la pròrroga. Ho vam intentar al final de porter jugador, però no va poder ser, no? Però bueno, al final crec que vam competir molt bé amb les baixes que teníem, fins 5 baixes, i això ho vam notar, no? Crec que amb tota la plantilla doncs podíem haver guanyat, no? Però bueno, al final em quedo amb la lluita de les jugadores, amb que vam estar fins al final intentant-ho, i bueno, doncs no va poder ser, no?
1: Esports. Ràdio Vila-sacra.
3: Recta final, i encara hem de parlar de waterpolo. A la divisió d'honor femenina, al play-off per plaça europea, el Barceloneta agafa avantatge.
4: Catalunya 14, Barceloneta 16.
3: Falta el partit de tornada. Tots dos ja tenen plaça europea, però qui guanyi evitarà la fase prèvia, anirà directe a fase de grups. El play-out de permanència, l'Horta també se situa per davant.
4: Horta 14, Irunya 12.
3: Doncs primer partit al millor de 3 d'aquesta final per salvar-se. De moment l'Horta agafa el primer punt. I a la primera femenina, final tornada per pujar a divisió d'honor femenina. El Rubí va patir, però va aconseguir l'ascens.
4: Rubí 10, Barcelona 13.
3: Doncs després del partit, d'aquest partit que vam poder seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem l'autora del gol decisiu del Rubí, Judit Prados, i la jugadora del Barcelona, Elena Vesperinas.
2: Molt contenta, tinc encara nervis. Primer de tot, felicitar el Natació Barcelona, perquè ha sigut un rival increïble aquesta temporada. Hem estat tota la temporada preparant aquest partit, el partit decisiu. He ficat el gol, o sigui, supercontenta. Personalment, avui em retiro, penjo el gorro. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de celebrar-ho. I millor que en la teva piscina, en la teva gent, la teva grada, tot. Ara ens quedarem aquí a sopar i sortir de festa i celebrar amb les companyes, entrenadors i tot el que us vulgui apuntar, està convidat.
5: Yo creo que partíamos ya de una desventaja desde el primer minuto, que lo hemos planteado súper bien, que hemos salido súper fuertes, súper agresivas. Y bueno, al final yo creo que han sido pequeños detalles y que ellas también, pues al final querían también subir a División de Honor. Es otro equipo que juega un montón. Y nada, pues felicitar al Rubí. Yo creo que vamos a seguir trabajando cada día, un año más. Es un objetivo que queremos cumplir y que queremos llegar. Y bueno, al final es un equipo que ha nacido hace muy poco tiempo y está súper consolidado en solo 2 años, y seguro que un año más de experiencia nos irá súper bien.
3: I a la divisió d'honor masculina, el Catalunya es va salvar en el play-out de permanència, va guanyar el Boadilla, i a la final tornada per pujar a divisió d'honor masculina, l'Horta es va quedar a les portes, serà el Canoe finalment qui pugi. No tenim temps per més. Fins aquí l'enjoc. Per cert, que el corredor de bagatge, en Torrella, s'ha proclamat avui campió dels europeus de trail que es disputen a Eslovènia en la prova d'up and down. I val la pena com a mínim mencionar-lo. Doncs això, el programa de l'esport català, l'enjoc, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Marc, el control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Bona setmana!

0: Benvinguts al Música amb accent obert, la música en català de sempre, la d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugranyes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.

0: i parlant d'emocions.
1: 53.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: I 7 cardenals i una 60ena de bisbes espanyols van encobrir pederastes durant dècades, segons un informe que publica el diari El País. Entre els encobridors hi ha l'actual arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i els seus predecessors, Ricard Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. La investigació apunta que l'opacitat de l'Església sobre aquests casos no només es manté, sinó que s'agreuja. Dins de la 70ena de diòcesis consultades pel rotatiu, la majoria s'han negat a donar informació i només 3 han respost tot les preguntes i no ho han fet parcialment. Segons El País, s'haurien encobert un de cada 10 casos protagonitzats per 159 pederastes.

0: ¡Manolo! ¡Que llegamos tarde!
1: Vols una emissora de ràdio normal i corrent? Busca bé que el dial n'està ple.
2: Doncs no.
1: Vols un arxiu de les millors sensacions organitzades en blocs?
2: Doncs sí.
1: Doncs aquí és el teu lloc.
3: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
4: I parlant d'emocions...
5: 21.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Tota comunitat necessita un cor.
1: Un cor? Per què?
0: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
1: I reforçar la identitat?
0: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
1: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
2: Quan estàs malalt, no hi ha res tan important com rebre una trucada d'algú que t'estima. 902 40 07 07. Mans Unides. La salut, dret de tots. Actua. Mans Unides. Gràcies per col·laborar.
3: Els ciberestafadors es fan passar per l'administració pública i notifiquen multes, infraccions o devolucions que són falses. Els organismes més afectats són la Direcció General de Trànsit, l'Agència Tributària o la Seguretat Social. Per tant, recorda que si reps notificacions d'infraccions o pagaments de multes a través de trucades, missatges de text o correus electrònics, desconfia. Si t'arriba un missatge sobre el pagament d'impostos o el cobrament de la declaració de la renda, verifica-ho a través de l'Àrea Ciutadana d'Hisenda. I si reps alguna trucada o un missatge que t'informa del cobrament d'una prestació, verifica-ho a través dels canals oficials.
4: Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs. En dinars que s'ajunten amb el sopar. Rica en abraçades i en bons moments. Rica. Riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
6: Ràdio Vila-Sacra.
5: Sigues ric en vida.
7: L'any 1989 moria a Figueres Salvador Dalí i el músic Carles García es presentava a l'Ajuntament amb un projecte poc habitual sota el braç. La proposta era fer un homenatge musical al pintor enregistrant un disc i també fent un concert. Aquella idea va acabar fent-se realitat i es va editar el disc col·lectiu El Gran Masturbador amb la participació d'11 grups de la comarca que són Locura de Amor, Hobby, Apàtrides, Doctor Chivato, Digitars, No sé, Imprevisibles, Código de Barras, Los Carbónicos, Tremendos i La Cripta,

0: Salvador Dalí pinta amb un somni.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. Les lleis són les lleis. Les lleis són les que hi ha. I qui legisla, qui la jutge, l'únic que fa és aplicar la llei. Els legisladors són els que fan les lleis. Qui són els legisladors? Els polítics que tenim. Els polítics són qui fan les lleis. I llavors, a l'hora de votar, que recordin a qui han de votar i com han de votar i què han de demanar i què han d'exigir. Llavors, què és el que estem parlant? Això ho permet la llei. Per desgràcia, ho permet la llei. Vinga.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.
6: És una producció Associació Ramplam Flimfla i Déu-n'hi-do.
7: Molts voluntaris anònims, que és com es fan les coses en aquest país.
8: Oh, que bé.
9: Exploren de formes diverses el temps, l'espai, la llum.
10: Ah, exacte.
9: Moltes vegades creen ambients i atmosferes. Per què? Perquè combina llum natural amb llum artificial.
11: Guarderia Canina Lena. Per a curtes o llargues estades del teu can. A través del joc i la sociabilització, el teu gos millora el comportament, suavitza caràcter, perd pors i aprèn bons hàbits. A Guarderia Canina Lena també ofereixen el servei d'ensinistrament, perruqueria i recollides a domicili. Més info a caninalena.com i al telèfon 648 03 16 62.

0: vull estar amb tu.
1: Gaudeix de la música amb accent obert a Ràdio Vila-sacra.
2: La música en català de sempre, la d'ahir, la d'avui i la de demà.
1: A Ràdio Vila-sacra. Vull estar amb tu.
2: Els acords d'aquesta cançó traslladen directament a una nit de fires de Sant Narcís per relatar en primera persona pensaments i sensacions tan borroses com habitualment passa amb els records. I com en els bons himnes, i amb alguna copa de més, sempre es pot corejar allò de «Ei, noi, Girona és immortal».

0: La gent de Ràdio Vila-sacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
1: Molt. Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava. Xumba,
5: xumba, traca, traca. Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
6: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
7: Més informació, 972 50 75 23.

Hola a tothom. És un clàssic que quan algú fa una introducció abans d'entrar en el tema digui una cosa com sense més dilatació, sense més dilatació. Oficialment, aquesta fórmula porta la paraula dilació, no dilatació, perquè dilació és ajornament d'una cosa. Poca gent sap què vol dir dilació. Sense més dilació, no tinc ni punyeta idea de què vol dir. En canvi, sense més dilatació em sona... No vull dilatar més el temps o no vull dilatar més el discurs. Doncs au, diré dilatació. Però no, gent, la

0: Som la paraula, la que es belluga, la que vola, la que sent.
1: La que no entén de guerres, de reixes, de bàndols, de revenges, de mentides, de corrents.
0: Som la paraula de tots, dels que criden respecte, dels que abracen justícia, dels que uneixen dits, mans, batecs.
2: Dels que acullen, dels que ajuden, dels que ploren, dels que riuen.
3: Som la paraula del nen, de la mare, la de l'avi, la del passat, la del futur, la del present.
4: Des de la capital del món.
0: Som allò en què creiem. Som la paraula, la que s'expressa lliurement, la que pensa lliurement, la que es mou lliurement.
5: La que recorda els nostres passos, la nostra història, el nostre infern i els nostres cels.
6: Som la paraula resistint la tempesta, fent-se gran en la tempesta.
7: Som la paraula esperança, el mot sense cuirasses. Som la paraula.
8: La paraula llibertat, expressió, acció.
9: Pensament, moviment, drets.
10: Som la paraula que no entén d'odi, de violència, d'abús de poder.
11: Som la paraula que només entén de vincles, de fites, d'anels.
4: Des de la capital del món.
12: Som la paraula que entén de llengües i no de mordasses, de mans i no de cadenes.
13: De diversitat i no d'homogènies, de mesura i no d'insults, de carícia i no d'impacte.
14: Som la paraula.
0: La paraula.
14: La paraula.
15: La paraula.
0: Som la paraula veritat, la paraula parlar i la paraula escoltar.
16: Som la paraula.
17: La paraula.
0: La paraula.
18: La paraula.
0: La paraula que entén que per molt que l'emmudeixin mai podrà endur-se-la al vent.
4: I és que som Ràdio Vila-sacra, des de l'Alt Empordà al món.
19: Sempre som la paraula.

0: tu, que vius i estimes la música en català?
1: Em vull mullar.
0: Tens casa teva? A musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només dos clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat i discos.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern invertirà 28 milions fins al 2029 en més de 400 actuacions per a reclamaments rurals. Tot i això, el pressupost ha quedat curt per cobrir totes les peticions dels ajuntaments i un 20% han quedat excloses.
2: És un pla plurianual que en 4 anys suposarà abordar 419 actuacions de 300 ajuntaments i consells comarcals. El Departament d'Agricultura assumeix entre el 70 i el 90% del cost de les obres i la resta ho posen els ens locals. Un dels beneficiats és Llardecans, amb 140.000 euros per a clar uns 8 quilòmetres de camins. La xarxa municipal, però, és molt àmplia i la pluja de l'hivern han contribuït a deteriorar unes vies que, si no s'asfalten, es van malmetent també pel pas de camions i tractors cap a granges i finques. Per això l'alcalde de Llardecans, Francesc Xavier Mor, alerta que encara caldria més inversió.
3: I a més aquest hivern que hi ha hagut aquestes pluges tan intenses i tot això, doncs, a més encara s'han malmès els camins. Ja li demano al conseller, vull dir que sempre són insuficients en un terme tan extens.
2: El govern va incrementar el pressupost per arreglar camins rurals de 20 a 28 milions, però tot i això no hi ha hagut prou dotació per atendre totes les peticions i un 20% n'han quedat fora.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Ara us parlarem de bandes sonores de fa pocs anys, dels temps dels pares i mares i avis i àvies. Sabeu què és una banda sonora? Una banda sonora és el so i la música que trobem en una pel·lícula. I en pel·lícules sense banda sonora, doncs n'hi ha molt poques, que avorrides sense so.

0: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: emoció.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.

Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Fa 20 anys que vam néixer per fer-te volare per tota Europa. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge. Vueling.

0: Ja ho sabia jo, que la coneixies bé.
1: Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort. Què necessites avui?
2: Tot Brasa, bar, restaurant, esmorzars de forquilla, entrepans, menú diari, arrossos, barbacoa, plats combinats. Gaudeix també de la nostra àmplia terrassa. Per cada consumició, tapa gratis. Tot Brasa, Girona, la plaça de Salt número 1, de 8 del matí a 12 de la nit. Restaurant Tot Brasa.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses. La vendalla
1: cayó. Cap Roig Festival presenta Anastàcia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
2: Les primeres setmanes de sortir junts, Clàudia, jo t'enyorava molt. Les hores se'm feien eternes i les omplia escrivint poemes. Aquest va sorgir escoltant un disc del Raimon, que explicava que un professor sempre els deia que els millors poemes d'amor s'escriuen des de l'absència, perquè si s'està amb la persona estimada, hi ha altres prioritats.

0: Truques i ens dius alguna cosa?
1: 972-51-1268.
2: Tu recordes on eres fa 20 anys?
3: Ràdio Vila-sacra.
4: On les cançons lliguen amb la història.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Hola, estic molt contenta de tornar a estar amb vosaltres. I la meva trucada només és per això, per dir-vos benvinguts, ben retrobats.
7: Deixa un missatge.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Tanca els ulls.

Estàs a 4 síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.

0: Avui farem el joc dels gentilicis. Jo diré una localitat i m'hauran de dir com s'anomenen els seus habitants. Sant Adrià del Besòs.
1: No ho sé, mai ho he vist.
0: Mai no ho has plantat. No.
2: Besonenc?
0: Mec.
2: Adrianenc?
0: Sí.
2: Oh.
0: O Adrianenca?
2: Ah.
1: D'Adri.
0: Clar. I Sant Andreu de la Barca?
3: Espera't, a veure, els barquenyos.
4: Sant Andreu Wenks?
0: I Sant Andreu Wenka?
1: Madre mía. Se parecen los nombres de castellers.
0: Palau Solità i Plegamans?
1: Els del Palau...
3: Palauta o Palau, no sé.
2: Palauencs?
0: Ahà.
2: Uh-huh.
0: Palauencas?
2: Oh.
0: I de Ribes de Freser?
3: Ribencs.
2: Ribencs.
4: Riuencs?
3: Ribencs.
0: Ribatà. O Ribatana.
1: Perquè no arribin tard.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El servei de guies oficials de la Sagrada Família ha quedat desmantellat arran d'una denúncia d'inspecció de treball perquè els tenien com a falsos autònoms, segons denuncia el col·lectiu Ronda. L'autoritat laboral va reclamar que es regularitzés la situació d'una setantena de guies en una actuació el desembre passat. Una quarantena d'aquestes persones treballaven per l'empresa Palacios i Museos amb seu a Madrid. Per regularitzar-los, l'empresa els va rebaixar el sou i els va modificar els horaris. Això va fer que la majoria de guies abandonessin la feina, però una dotzena van reclamar les condicions laborals prèvies i per aquest motiu se'ls ha acomiadat, segons el col·lectiu Ronda, que també assegura que en el seu lloc la companyia ha contractat guies sense la titulació oficial de la Generalitat.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra. El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: En el 107 de la FM.
1: Per prevenir la càries, raspalleu-vos les dents.
2: Dents netes.
3: Dents sanes.
1: La càries dental està produïda per bacteris que transformen les restes de sucre adherits a la dent en àcids. Aquests àcids desmineralitzen la dent, l'erosionen i poden arribar a destruir-la. Per evitar la càries cal
2: raspallar-se les dents amb pasta florada després de cada àpat o com a mínim dos cops al dia.
3: Reduir el consum de dolços, especialment entre els àpats.
2: El raspall neteja les dents
3: i el flúor les enforteix.
1: És convenient raspallar-se les dents amb pasta florada, un hàbit higiènic que cal mantenir tota la vida. Els pares han d'ensenyar la tècnica de raspallat dental als seus fills i supervisar-la fins que consolidin l'hàbit. Com es raspallen les dents? De 2 a 3 minuts es netegen totes les cares de les dents. La superfície trituradora. La cara externa, en contacte amb els llavis. La cara interna, en contacte amb la llengua. La zona propera a la geniva. Cal insistir-hi especialment. La llengua, per eliminar-ne els bacteris, al final del raspallat. Sempre amb petits moviments circulars i d'arrossegament. Utilitzeu pasta fluorada en una quantitat similar a la mida d'un pèsol. Cadascú ha de tenir el seu raspall, que cal renovar cada 3 mesos aproximadament. Els aliments rics en sucre afavoreixen la càries. Reduïu el consum d'aliments rics en sucres, especialment entre àpats com llaminadures, pastissets, begudes ensucrades, cereals, xocolata, gelats, etc. És recomanable visitar l'odontòleg un cop a l'any.
2: Una bona higiene dental
3: per un somriure saludable.
1: 061 CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i au, i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat, som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Tu pots ser part del canvi.
15: La xarxa de comunicació local.

0: coses.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 18.
2: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.

0: començar a treballar i poder s'incorporar a les empreses.
1: Torna'ls a dir Manela.
0: Torna'ls
1: a dir Manela.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El sector cinematogràfic es prepara per a una de les cites més esperades de la temporada per al públic. Durant 4 dies, els cinemes adherits a la promoció ompliran les sales amb una cartellera a preu reduït. Com a novetat d'enguany, l'espot de la campanya s'ha convertit en un homenatge al cinema clàssic amb la producció d'un musical. La peça està creada pels alumnes del projecte Òpera Prima de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, sota la direcció d'Adrián Pachón. Des de l'organització recorden que les entrades a 3,50 € es podran comprar directament a taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden portar suplements segons cada local.
2: Agència Catalana de Notícies.
3: Avui toca cantar.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Oh, va.
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
6: Ui!
3: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
7: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: Que bo!
1: Nova tanda d'imants de la nevera i enganxines per a qualsevol lloc que et regala Ràdio Vila-sacra. Fins aleshores, ja hem regalat més de 400 als nostres oients en un mes i tenim encara 1.000 per regalar. Demana-la, si en vols una de cada gratis, al telèfon 65 619 70 62.

0: informació, música, entreteniment.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu m'acarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
4: Els calçots, sempre de Vila-sacra.

0: teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es.
1: Pablo Alborán, Niña Pastor i Laxan Busto aterran aquest estiu a Roses amb els Sons del Món, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella i diversos cellers de la Deu Empordà. Ens ho explica el director del festival Sons del Món, Xavi Pascual.
2: Hi ha artistes que repeteixen, que he dit el cas de Sergio Dalma, Joan Dausà, Good Save the Queen. Clar, que repeteixin per nosaltres és un orgull, perquè com a festival hem aconseguit que quan aquests artistes surten a la carretera novament i hagin de triar a on presenten el seu disc dels festivals que tenim a la Costa Brava, trien Sons del Món.
1: El cantant Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir el festival amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya. El cartell també inclou artistes com Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà o Niña Pastori, així com actuacions especials amb unions inèdites com Laxan Busto i Gossos, o els Amics de les Arts amb Blau Mut i Ramon Miravet. El Sons del Món també programarà concerts als cellers de l'Empordà i activitats al Village de la Ciutadella amb música, podcast i festes temàtiques.

0: Anem a pams.
1: Sentir-se bé, tot i la situació.
2: És qüestió d'actitud.
1: Ràdio Vila-sacra, i on ho daràs.

Radio Vilassar. Ràdio Vila Sacra, tot un programa de programes. Ho entens?

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Vila-sacra.
1: Si no capital del món, ets la dunes liláceas que tenen, entre altres gràcies, la d'ignorar allò que són. Cebes fetes al caliu, amb quin delit les espolses, o crues picants i dolces, de tas fàcil o agressiu. Vila-sacra, capital de blats, ordis i cibades, amb ceres atrafegades que n'omplen el davantal. Forta i clara, amb la salut més bona que la collita, tot i ser la més petita capital que hem conegut. La Canal Pla té l'arrel i un dia fou la primera flor dels monjos de Sant Pere que la vetllen des del cel.

0: WhatsApp de Radio Vila Sacra, C5-6-9-70-62. I am Frank Sinatra, and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!
2: Sent Empordà.
3: Trucar.
4: Hauré trucat. No.
3: Truqueu. No, ells truquen.
5: Trucaré.
3: Trucaran? Hauran trucat?
5: Hauran trucat.
3: Vale.

0: Diu, no hi ha en tot el món un banc més famós que el banc d'en Sinofós. Ningú hi posa capital, però com que ell és molt generós, tard o d'hora reparteix interessos a l'engròs. No té ni directors ni sucursals, ni grans edificis les més importants capitals. Ningú se'n recorda mentre té salut, però tothom hi pensa quan se sent un xic fotut. Si no fos la vista, si no fossin les cames, si no fos el dolor, si no fos això, si no fos allò, si no fos el banc d'en Sinofós. Se'n riu de les divises, de l'euro, del dòlar i dels iens. Se'n fot de la rupia i la piastra. Sap que ella és el més important. Doncs tothom se'n recorda quan té algun mal. Atén els seus clients tant de dies com de nits. És present tant a les grans ciutats com als pobles més petits. No tanca ni els diumenges ni els festius. No entén de llenguatges, ni de races ni de colors. Per això és el banc més famós, és el banc d'en Sinofós. No fa publicitat, no necessita fusionar-se. Va per lliure, se la campa tot sol, es desviu pels altres. No regala ni llibres, ni cotxes, ni viatges. Tothom tem les seves accions. I si és cert que hi ha una altra vida, quan ens fem grans tothom en tenim més participacions. No hi ha dubte, no hi ha arreu del món banc més famós que el banc d'en Sinofós. Així ho avalen tots els seus inversors.
1: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. A Radio Vila.

0: I nosaltres insistim amb alegria i ho fem a seques, amb poques paraules. Més consistent, per altra banda, i amb uns arranjaments més treballats i unes lletres més madures, amb alegria.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però dos de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
2: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
1: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents.
3: Sopar amb nosaltres?
4: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.
5: Els clàssics sempre tenen valor. Aprofita el temps.

0: Escolta, quina mala cara fas avui? No has dormit bé?
1: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc,
2: res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
3: Notaràs la diferència.

Posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre, en aquesta nova oportunitat que tenim a partir d'ara mateix d'escoltar algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Les comencem avui a casa nostra, a Catalunya, amb la gent dels Amics de les Arts, que tenen nova cançó que es diu Segurament t'estimo, i que és el primer avançament del seu nou disc que està previst que surti l'any vinent. Els Amics de les Arts, doncs, per començar avui aquestes estrenes i el seu Segurament t'estimo.

0: senyal.
1: Així sona la nova cançó de Els Amics de les Arts, Segurament t'estimo. És un avançament, com us deia, del seu nou disc que veurà la llum l'any vinent. Així hem començat amb ells, amb Els Amics de les Arts, aquest recorregut musical que ens portarà per diferents històries d'aquí i d'allà, que ara mateix és el que anem a fer, obrir fronteres i anar-nos-en fins a Nord-Amèrica per escoltar la cantant, actriu i ballarina nord-americana Ariana Grande, també amb nova cançó sota el braç i que es diu Hate That I Made You Love Me.

La cantant, actriu i ballarina nord-americana Ariana Grande, la seva nova cançó Hate That I Made You Love Me. Així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que segueix el seu camí i ara mateix tornem a Catalunya. Ell és nascut a Girona, es diu David Mauricio i extret del seu nou disc, Deixar-ho Escrit, amb 7 cançons que en formen part, hi ha aquesta, que és la nova, El que serà de mi.

Porto una estona caminant entre els versers i duc la pell plena d'espines. Però tard o d'hora sé que ho aconseguiré i trobaré alguna sortida.

El que serà de mi, aquesta és la cançó més nova de David Mauricio, aquest cantant nascut a Girona, amb el seu nou disc, Deixar-ho escrit, amb 7 cançons i entre elles aquesta que hem escoltat. Tornem a fer un viatge, en aquest cas amb la DJ, productora musical i cantant britànica Elisa Rose. La seva nova cançó, Morning Light.

0: Morning Light, aquesta és la nova cançó d'Elisa Rose, aquesta DJ, productora musical i cantant britànica. Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya, ella es diu Aina Machuca, és una cantant, model i artista i guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria de 3CAT. Des de l'Ametlla del Vallès, així ens arriba amb una cançó que ja ens prepara per l'estiu. L'estiu ets tu.
1: Quan el

0: tu.
1: L'estiu ets tu, aquesta és la nova cançó d'Aina Machuca, la seva cançó que ja, com us deia, ens prepara per l'estiu. La història que ens ha portat la cantant, model i artista, guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria de 3CAT, des de l'Ametlla del Vallès, ens ha acompanyat. I ara fem un viatge de nou cap a Anglaterra per escoltar el DJ i productor anglès Jonas Blue, amb nova cançó que es diu Girl.

És el més nou del DJ i productor anglès Jonas Blue, la seva nova història que així també ha sonat i que es diu Girl. Seguim, i ara mateix anem a escoltar a una gent que es diuen Potser Dimarts. És, segons ells, diuen indie pop rural. Arriben des de Sants, Barcelona, i de l'Alt Penedès. La cançó que ens proposen és aquesta que escoltarem. Digue'm, per què m'has fet venir?

indie pop rural que ens arriben des del barri de Sants i des de l'Alt Penedès. La cançó Digue'm, per què m'has fet venir? Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem ara mateix a compartir una de les cançons de Perry, el projecte en solitari de Perry Edwards, ex-integrant del famós grup britànic Little Mix. El passat mes de maig va treure una nova cançó que ara escoltarem i que es diu Passenger Princess.

Aquesta és una de les sis cançons que trobem en el disc Disculpeu l'Enrenou, el nou disc dels Potser Dimarts. Aquest grup de

0: tu.
1: Una de les cançons que enganxaran segurament aquest estiu es diuen Flashy Ice Cream, són sabadellencs, i aquesta és la seva nova cançó que avui ha sonat a aquest estrenes. Es diu Imagina. Seguim endavant el nostre camí a través d'estrenes, acompanyant-te siguis on siguis, envoltats com sempre de bona música, de bones històries que ara mateix passen per compartir el més nou del productor Michael Gray i la col·laboració en la veu d'Audrey Martels. Això es diu Beautiful. Oh.

La cançó es diu Beautiful, ens la porta Michael Gray, el DJ i productor anglès, i amb la col·laboració d'Audrey Martels, aquesta compositora, cantant i actriu nord-americana, vocalista de gira de la mítica banda Nile Rodgers and Chic. Beautiful, un altre dels temes interessants de la setmana, com també ho és Ivan Herzog. Ell és de Cambrils i ens presenta nova cançó que es diu Des de lluny.

Ivan Herzog, aquesta és la seva cançó des de lluny, des de Cambrils ens arriba, i amb la seva cançó que hem escoltat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Donna Lewis, és una cantant galesa, i amb la col·laboració de David Lowe ens proposen aquesta peça anomenada Fall Back Girl.

Donna Lewis, la cantant galesa, amb la col·laboració de David Lowe i aquesta cançó que es diu Fall Back Girl, una altra interessant novetat de la setmana. Es diu Ningú, és un projecte liderat per Guillem Obradors, que és originari de la comarca del Bages, concretament de la zona de Navàs i amb un fort vincle artístic i professional a Manresa i Rodalies, a la Catalunya Central. I la cançó que escoltarem d'ell és I mai t'ho he dit. Aquest és el projecte musical Ningú.

El projecte Ningú, com us deia, liderat per Guillem Obradors, des de la comarca del Bages, ens ha acompanyat amb aquest I mai t'ho he dit. Seguim ja pràcticament a la part final del nostre camí, ara mateix amb el més nou de Paul McCartney. Té nou àlbum i noves històries musicals que sonen d'aquesta manera. Come Inside és una d'elles.

Home Inside. Aquesta és la nova creació musical de Paul McCartney, amb un disc que porta com a nom The Boys of Dungeon Lane. I acabem, posem el punt i final avui aquestes estrenes amb el cantant Tito Martí, nom artístic d'en David Martí, és un cantautor musicalment establert a Castellfollit del Boix, a la comarca del Bages, tot i que va néixer a Menorca i té unes profundes arrels menorquines. La seva família és de Ferreries i Maó. Per tant, escoltarem una de les seves cançons, la més nova, Si no fos un covard, i així acabem aquestes estrenes amb Tito Martí. La setmana que ve tornem, aquí mateix, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: corrupció d'uns i altres des de que tinc memòria. Manipulació informativa arreu, sigui el canal que sigui, sigui l'emissora que sigui. Guerres provocades per dictadors que van d'alliberadors i on sempre paga l'humil. En definitiva, caos sense remei. Bé, si hi ha un remei, Ràdio Vila-sacra és el que hi ha.
1: Home, sí.
2: Bona nit.
3: De mitjans de comunicació hi ha molts, de tots tipus, tots els estils, per tots els públics. De Ràdio Vila-sacra, només

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Benvinguts a Pagesos de Ciutat, el programa amb què cada setmana cultivem els coneixements hortícoles necessaris per treure el millor rendiment dels nostres horts urbans. Per fer-ho ens ajudem d'experts en l'àmbit agrícola i de la collita de consells, preguntes, experiències i curiositats que ens feu arribar a través de pagesosdeciutat@gmail.com o dels perfils que tenim a les xarxes socials. Un dia més ens acompanyen el control tècnic el Xavi Nuses, el Diego Fernández i el Sergi Alonso, i tenim a l'Ester Casanovas preparada a peu de planta. Serà tot just després de repassar el sumari.

0: el programa d'avui practicarem horticultura des del terrat d'un hotel i la Núria Sauleda ens parlarà de la seva experiència cultivant el balcó de casa seva. Amb el Jordi Padrós descobrirem els secrets medicinals del cirerer. Joan Costa ens explicarà tot el que cal saber per plantar un arbre fruiter i després de participar en un esplai infantil dedicat a la pagesia, ens ensenyaran a fer cabell d'àngel amb una carbassa.
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.
2: Avui comencem visitant un hort urbà de 5 estrelles, tantes com té l'hotel Wellington, on seguint l'exemple d'alguns establiments de París, Nova York, Hong Kong o Londres, han decidit convertir el terrat de l'edifici en un hort urbà de 300 metres quadrats, el més gran del món d'aquestes característiques, i tot en ple centre de Madrid. Florencio de Mezain és el cuiner de l'hotel i un dels impulsors del projecte.
3: La idea de poner esta huerta en Hotel Wellington fue de presidente de la Fundación Wellington, que debió ver algún huerto pero ornamental de flores o algo con alguna hierba aromática, pues creo que fue en Nueva York, y vino ya con la idea esta, pues ya era 3 años. La dejamos un poco aparcada porque andaba falta de tiempo y ya la retomamos en febrero de este año. Y ya pues me vine al hotel, vi la azotea, le pregunté lo que quería y le dije, si hacemos un huerto lo hacemos en condiciones. Tenemos que hacerlo encima un restaurante que sea autosostenible con la verdura del huerto. Y le pareció la idea preciosa y arrancamos. Después ya de tomar la decisión, ya pues hubo que estudiar un poco pues todo el tema, entre cargas de azotea, accesos que eran malísimos, entrar los trailers para traer la mercancía a pleno barrio Salamanca, pues era muy complicado, solo dejaban a partir de las 11 de la noche. Y después de estudiar todos los accesos, lógicamente es un hotel pues de 1952 que habrá tenido sus grandes reformas, pero los accesos son los que son, ¿no? Porque arquitectónicamente pues se había hecho pues un hotel de medida de aquellos años. Fue muy complicado lo que es subir todo hasta arriba. Y al final, pues bien, ya logramos subir todo y se compone pues de 437 tablones de madera que se hicieron en un kit, teniendo en cuenta la medida de los montacargas que eran muy pequeños. Se montaron arriba 3,5 kilómetros de tubería interior, 1800 sacos de 80 litros de tierra de Tudela y las plantas que ya hemos recolectado hace... Eso, no sé, 18, 20 días ya, 680 lechugas, 152 kilos de borraja, 25 de acelga. La decisión principal de poner la huerta y no fallar era que Madrid con Tudela en climatología es hermana. Hace la misma humedad relativa, las mismas puntas de bajante por la noche de frío, las mismas de calor por la mañana. Entonces, si teníamos el clima igual y teníamos el escenario, lo que nos hacía falta para cumplir el lema de mi casa, que es tierra, agua y sol, nos faltaba la tierra, ¿no? Trajimos la tierra desde Tudela y de momento la verdad no hemos tenido nada. Había un problema añadido que creía que nos podía estar un poco mareando, pero no ha sido así porque el retiro lo tenemos a 150 metros. Ese pulmón de Madrid, que es un pedazo parque, con el montón de arbolado que tiene, pájaros de todos los tipos y sobre todo con gorriones, ¿no? Que el gorrión es el pájaro por excelencia urbano y son adictos a las lechugas, por ejemplo. Yo pensaba que en un momento todo tan cerca iban a pasar y nos iban a marear un poco. Pero la verdad es que no hemos tenido ese problema, que era el de los gorriones y plagas. De momento vamos perfectamente. 4 pulgones, por ejemplo, en las habas, que también el pulgón yo creo que viene siempre de regalo con las habas y nada más. Pues el guisante lágrima es, bueno, un producto que yo hace años, cuando me dediqué a recuperar todas las plantas autóctonas que había en la zona perdidas, fue una de ellas. De hacerlo llegar al plato desgranado, pues ya es caro, ¿no? Hace falta una media de 22 kilos de guisante con vaina para que al final salga 1 kilo de guisante limpio, más la correspondiente mano de obra. Y así es un guisante que sin especular con él prácticamente nada se coloca en 500 euros el kilo. Es el caviar de la huerta y orgullosos, aunque no se gane dinero con él, de tener un producto tan posicionado, bueno, pero vamos, a nivel mundial, en el restaurante. Pues lo que más me ha llamado la atención ha sido que el mismo día, por ejemplo, que poníamos la variedad de lechuga de cogollo de Tudela, Yo tenía ahí a la gente plantando cogollos en las fincas nuestras, y en un ciclo de 35 días que tiene una lechuga en estas fechas, más o menos, que es un ciclo relativamente corto, recolectamos 8 días antes los cogollos en la azotea que en la mejana de Tudela, que es la tierra, se supone, de lo más fértil de este país. Y lógicamente, cuanto más te acercas al sol, más grados ganas, ¿no?, en temperatura. Entonces, ha ido con una ligereza, con una alegría, esa lechuga que era día a día. Por ejemplo, ayer estuve midiendo y teníamos 4 grados más de calor abajo, en calle, que en azotea. Pero, sin embargo, la exposición al sol de la planta, los rayos que coges, infinitamente más grande, ¿no? No tiene sombríos, lo tiene todo de cara, enfocado al sol, entonces no cabe otra explicación que esa.
1: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
2: Per visitar l'hort de la Núria Sauleda no cal pujar a tanta alçada. Aquesta arquitecta tècnica de 35 anys gaudeix dels primers mesos cultivant al balcó de casa, una experiència que va descobrint amb naturalitat mentre espera collir algun enciam.
4: La idea és de sortir de que vam estar pedalant en un viatge a Laos i anàvem pedalant i cada parcel·leta tenia la seva barraqueta i llavors tenien una taula urbana, diguem, que comercialitzen aquí, fetes amb fusta i així. Vam dir, ostres, sabíem el tema de l'hort urbà i això, i vam dir, ostres, això ho hem de fer. I això deu fer 3 anyets. I vam venir aquí, vam començar però amb testos i fent alfàbregues i coses així, herbes aromàtiques i així, per Nadal o així. Ens vam decidir a comprar-nos una taula i a cultivar una mica així, en sèrie. Bueno, vaig comprar el llibre de pagesos de ciutat i amb això hem anat aprenent alguna cosa més. Però així, en sèrie, tampoc teníem, no en teníem ni idea. Primer era el tema del substrat, tema de dop, que no tenia ni idea de què posar, saps? Jo hagués anat a la muntanya, hagués agafat un sac de sorra i hagués cultivat allà, no? Vaig anar a un centre que hi ha per aquí, Sant Cebrià, i els hi vaig dir, mira, vull fer això. Necessito substrat, i ells em van aconsellar doncs, un substrat universal, que suposo que és el que tenien, amb fibra de coco, per airejar el substrat, i després el guano com a adob. Per fer els enciams vaig deixar uns 2 pams. Per les cebes era un pam. Bueno, em vaig colar una mica i va haver un parell de cebes que els vaig ajuntar massa i no m'han quedat petitones, però per la resta m'ha sortit bona. Tinc formigues, suposo que hauré de lluitar amb elles, encara no m'hi he posat. Hi ha poquetes i dius, mira, i no, de moment no fan mal als enciams ni res, però és que a mi les formigues em fan com fírria, saps allò? Veure'n moltes m'ha d'allò. El que sí, amb els ocells he hagut d'anar al tanto, perquè tinc una antena a dalt, amb magall, per dalt i així. Bueno, m'he posat com una mena de xarxeta per no... Bueno, per protegir les hortalisses, saps? Els enciams i així. Tema rec. Jo vaig una mica ulla, en plan que no hi hagi molta humitat en el... O sigui, que no quedi xopa i que el terreny que rentem... Bueno, la taula té forats i això també va drenant i que tampoc estigui molt, molt, molt seca. Després, quan arribo, miro i als migdies, de tant en tant també m'escapo amb la meva petitona. El meu pare també puja de tant en tant a clavar-li una ullada, que clar, tampoc tinc molta experiència, saps, amb mig anyet. Doncs el que m'agradaria molt és fer el planter jo, perquè fins ara tot ha sigut anant en planter, saps? Amb les ueres, crear el meu planter. Tinc ganes de fer tomateres també, amb les canyetes i això, però no, tampoc m'ho he plantejat ara així per fer-ho ja. No sé, és una satisfacció veure que fas una cosa i que et va creixent i saps, ho vas cuidant i així, i és una cosa molt teva. Bueno, he menjat una collita d'enciams, eh? Dius, ostres, que bons. No sé per què, però són més bons que els que compres. I, bueno, tinc una nena petita d'un any i mig i també li vull inculcar una mica el tema de cuidar les coses. Si tu corres, doncs, saps, que pots aconseguir-ho i això. La nena també disfruta, no?, de dir, mira, va, anem a collir una fiam.
1: Tens alguna cosa a dir-nos? Escriu-nos a pagesosdeciutat@gmail.com.
5: Sempre és interessant escoltar el testimoni d'algú que fa poc que s'ha iniciat a l'horticultura urbana, perquè permet aprofundir en algunes qüestions que sovint donem percebudes, però que poden crear dubtes. La terra, per exemple, a la que normalment anomenem substrat, un canvi de nom que no és casual, perquè quan cultivem en jardineres, testos i taules de cultiu, el més habitual és començar a fer-ho amb els preparats que comprem en vivers o comerços especialitzats. Ens heu fet arribar alguna pregunta sobre si heu fet bé plantant en un sac de terra d'aquest tipus. Malament, no es fa mai res. El que passa és que, de vegades, ens equivoquem per manca d'informació. El primer que cal saber és que no cal comprar substrat cada any, ja que podem reciclar-lo, removent-lo, primer per descompactar-lo, i afegint-hi adob a continuació. Un sac de substrat universal no és mai una mala opció. Al contrari, és la més habitual degut al desconeixement sobre el cultiu d'hortalisses. És important que aquests primers mesos de cultiu us fixeu en com es comporta el substrat en el que cultiveu o bé la terra del vostre hort. Per exemple, quan regueu, mireu si s'humiteja bé i si la terra es veu l'aigua ràpidament o es queda surant a la superfície. Si s'asseca molt quan hi toca el sol i s'esquartera, o només ho fa la capa superficial per acció de l'evaporació. Afegir matèria orgànica, i quan diem matèria orgànica ens referim als adobs a base de fems o compost, acostuma a ser la millor forma d'anar estructurant una terra amb algun d'aquests problemes. Si estem fent un hort a terra, depenem del tipus de terra base amb el que estem treballant. Pot ser argilosa, sorrenca, però a base d'anar-la treballant, any rere any, veurem que canvia i sempre millora. Podem comprar substrats de molts preus i qualitats, i normalment els problemes més habituals són dos. O bé és molt pesant i això afavoreix que es compacti i quedi dur com una pedra, o és tan fibrós que l'aigua queda surant per sobre i no s'humiteja bé. En el cas de la Núria ens explicava que havia començat a cultivar en un sac de substrat universal i com a adob li havien donat guano. Aquest tipus de substrats són una barreja de diferents materials amb un contingut que pot variar molt d'una marca a una altra. Si l'observeu de prop, crida l'atenció la presència de dos tipus de boletes. Unes són blanques i recorden el Porexpan, però no ho és. Es tracta de la perlita, una mena de vidre volcànic a base d'obsidiana. D'aquest vidre en fan una mena de crispetes quan els sotmeten a d'altes temperatures, de les que en resulten aquelles boletes lleugeres i amb una gran capacitat d'absorció d'aigua. És per això que alguns fabricants l'incorporen a les barreges de substrats, ja que millora l'aireació i la retenció d'humitat. Les segones boletes que podeu haver observat solen ser de color groc i és un tipus d'adob que es va desfent a mesura que anem regant. No sempre hi ha aquestes boletes, ja que el fabricant pot haver optat per afegir un adob a base de fems, compost o altres que permeti iniciar qualsevol cultiu amb tot allò que la planta necessita. Però al cap d'un parell o tres de mesos, i especialment si estem cultivant hortalisses de cicle llarg, haurem d'afegir-hi adob. Les hortalisses de cicle llarg són les que viuen més temps a l'hort. Per tant, necessitaran més aliment, és a dir, més adob. En aquest sentit, el guano és una bona opció per realitzar aquest adobat de manteniment que necessiten aquestes plantes, afegint un polsim i removent-lo amb la capa superior del substrat o bé barrejant-lo amb aigua de rec, ja que també el trobarem en format líquid. L'aspecte d'aquest tipus d'adob, si hem optat per l'opció sòlida, ens pot sorprendre, ja que és com una pols fina en què podem trobar algunes branquetes petites i canons de plomes d'ocell. No us estranyeu, és un adob a base d'excrements d'aus marines, ratpenats i d'altres. Per això, si l'utilitzeu, us recomanem afegir-hi una mica sobre el substrat i tot seguit remoure-ho amb la capa superior o regar perquè s'incorpori i no marxi volant de tan fi que és. Que vagi bé pel manteniment, però, no vol dir que sigui el millor per preparar el substrat de cara a una nova plantació. Sempre recomanem adobs a base de fems animals o compost, perquè afegiran no només nutrients, sinó també volum i estructura, millorant el substrat amb el que heu començat a cultivar. Com sempre diem, l'experimentació és vital en qualsevol tipus d'aprenentatge i a cada temporada que passi, veureu com en sabreu més.
0: L'Àngel de l'Hort.
3: Avui us parlaré del maduixot. El coneguem com Fragaria pesca i és de la família de les rosàcies. De fet, el maduixot prové de la maduixa. És una hibridació de les maduixes clàssiques dels nostres boscos que es va fer durant el segle XIX, on vam aconseguir derivar aquelles gruixudes i sucoses que coneguem com maduixots. És una planta compacta de la que normalment surten ramificacions laterals que la coneguem com estolons i es reprodueix per aquests estolons. El maduixot es cultiva durant tot l'any, però normalment produeix a primavera i estiu. Jo crec que és un cultiu que no pot faltar al nostre hort. Com a marc de plantació trobem que hem de posar els maduixots cada 30 centímetres i si hem de deixar passadissos els farem entre 1 metre i 1,2 metres. El seu cultiu és perenne. Per tant, és molt important que estigui en un lloc de l'hort que no es destorbi per posteriors cultius. En termes de temperatura, hem de tenir en compte que la mínima de subsidència és de menys 12 graus. Per tant, és un cultiu que resistirà molt bé les temperatures baixes. Si el fem en hivernacle o mitjançant petits túnels o encoixinats, trobarem que ens avançarà la producció molt més. És molt important l'encoixinat amb maduixot per dues raons. La primera és que no ens permetrà que les males herbes s'instal·lin en el cultiu, com que és un cultiu molt baix. Si tenim un encoixinat prou resistent, tindrem que les males herbes les tindrem controlades durant tot l'any. I el segon, molt important, és que si tenim un encoixinat plàstic o de palla, tindrem sempre una maduixa neta a l'hora de consumir. Hem d'eliminar els estolons quan siguin excessius, quan hi hagi molts. A la tardor, fins i tot, eliminar-los totalment per no debilitar la planta i oferir un espessor de planta tan gran que la debilita. Hem de treure les fulles seques i en mal estat. És un cultiu ideal per fer fora de sol. Els recs sempre han de ser regulars i els adobats també constants. Com a plagues més importants, podem trobar insectes devoradors de fulles, podem tenir problemes d'àcars, hem de vigilar i estar al tanto amb els inats, cargols, baboses, hem d'estar al tanto amb les coixinilles, allò que coneguem com el bitxo bola, aquell insecte que el toquem i es converteix en una boleta perquè té molta carència per menjar-se els nostres fruits de maduixa. És una planta amb tendència a engrudir-se per falta de ferro. Per tant, un calat de ferro de tant en quant li anirà molt bé.
6: No tinguis por a preguntar. A Plantèlia no entenen a respondre. Entra a plantelia.com o escriu-nos a plantelia@plantelia.com.
1: Estàs escoltant Pagesos de Ciutat amb Carles Valdellou i Esther Casanovas. Una dolça revolució a la farmaciola per Jordi Pedrós.
7: En aquest cas us parlaré del cirerer, un arbre que ens dona una fruita meravellosa, precisament que és ara el temps, aquesta zona de varietats, que des del mes de maig fins al mes de juny, juliol, tenim una fruita deliciosa de gust i boníssima per desintoxicar el nostre organisme. Inclús hi ha el tema de fer una cura de cireres, per exemple, menjar durant dos dies només cireres. Cal dir que és un arceu conreu. És bastant senzill, sempre que es respectin 3-4 normes molt bàsiques, però que, si no es respecten, provoquen que l'arbre a la llarga es mori o tingui malalties, etc. La primera és que ha d'estar plantat en un lloc que hi hagi un drenatge molt bo. Inclús és millor, sempre diuen, que l'aigua no arribi mai a tocar la soca de l'arbre, si pot ser. I una cosa també molt important, la poda que es fa, si es fa una poda de formació o una poda de manteniment, s'ha de fer sempre després d'una setmana o 15 dies d'haver fet la collita del fruit. És una cosa molt estranya, no? Tots els arbres fruiters només se fan la poda a posteriori, quan ja l'arbre no té vegetació. És la cicatrització de les ferides que provoca quan talla una branca, no li provoca una de les malalties pitjors, que és el que se'n diu la pega, unes secrecions com a enganxoses de resina, que és un atac d'un insecte que provoca aquesta malaltia. Si fem aquesta poda correctament, no tindrem aquest problema. Però us volia parlar també de una cosa que de vegades llancem, el que diguéssim els mànecs, les cues de la cirera. Aquests mànecs o cues de la cirera són boníssims, secar amb bé, diguéssim, deixar els ben secs, que faci una... i fer-ne infusions. Són boníssimes contra la diarrea i contra la bronquitis, porten molt astringents, i a més són boníssimes perquè tenen un efecte diurètic, és a dir, ens ajuden a treure fora l'excés de retencions de líquids per aprimar-se, etc. No? La fulla, a més, té propietat antianèmica, es porta molt ferro, es pot posar a la manera, però és recomanable, el que dèiem sempre, la infusió extreu més propietats de la planta. Llavors, una infusió de fulles de cirerer pues, té propietats antianèmiques. També, a més, ens ajuda, en el cas de gent que tenen gasos a l'estómac, els pinyols de les cireres, un cop secs i deixats secar un temps, un remei molt bo per un dolor muscular, posar-ho a un lloc calent, posar-ho al forn o al costat d'un radiador, i el pinyol de l'oli de la cirera reté molt l'escalfo. Llavors, aquests pinyols posats en una bosseta de roba, no sé, una quantitat d'aproximadament un quart de quilo, 300 grams d'aquests pinyols, posats a la zona que fa dolor, manté la zona calenta durant molta estona i té uns efectes també d'alleugeria o dolor.
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.
2: El ventall de propietats beneficioses per la nostra salut dels cirerers gairebé convida a plantar-ne un. I, de fet, cada cop són més els pagesos de ciutat que opten per dedicar part del seu hort al cultiu d'arbres fruiters. Varietats que, tot i que exigeixen força espai, són tan productius com desconeguts. Qüestió a la que ens ajudarà a posar-hi remei el senyor Joan Costa, que és professor de producció vegetal del Departament d'Hortofruticultura, Botànica i Jardineria de l'Escola Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida. Senyor Costa, benvingut a Pagesos de Ciutat i gràcies per atendre la trucada del programa.
8: És un plaer estar amb vosaltres.
2: Els arbres fruiters es poden adaptar a un cultiu de petit format com pot ser un terrat, un jardí, una petita parcel·la?
9: parlar de fruiters és molt general, vull dir, cada espècie necessita les seves característiques. El que s'ha de tenir en compte sempre és que estem parlant d'un arbre perenne, o sigui, que vol dir que, a diferència de l'horticultura, que plantes i culls el mateix any i l'any que ve, si no t'agrada, canvies, en fruiters el procés és més llarg. Pensem que un noguer estem parlant de 30 anys o una olivera estem parlant de molt més temps. La majoria dels fruiters es considera un torn d'uns 15 anys, més o menys. Això què vol dir? Doncs que nosaltres agafarem un fruiter, el plantarem, estarà un temps juvenil, vol dir que estarà allà però no farà fruita, anirà creixent.

0: iniciació de la flor en fruiter sempre té normalment en compte lloc l'any anterior el que collirem. Per tant, el que ens afecta en un any no només afecta aquell, sinó afecta també els següents. I l'altre tema normalment és que pel seu tamany i port normalment són fixes, no els movem amunt i avall, tot i que es poden créixer també en contenidors grans, però pues, hem de tenir en compte que estem limitant molt l'espai del seu creixement. Vull dir, una vegada comença a produir, hi ha una sèrie de coses que també s'ha de tenir en compte. Hi ha arbres que necessiten una, que nosaltres anomenem pol·linització creuada, que vol dir doncs, que necessitem que hi hagi una altra varietat diferent que li subministri pol·len. Cas típics, podríem dir, moltes de les pomeres i pareres ho necessiten. Alguns dels ametllers tradicionals també. En canvi, un presseguer no. Un presseguer, tu tens un sol presseguer i et produirà bé.
1: Ens ha parlat abans del temps que trigarem a fer la collita d'alguns fruiters. Quin seria el més apropiat pels impacients?
0: Home, el presseguer és molt ràpid. Plantes ràpidament. A més, o sigui, el que té el presseguer és que si són varietats tardanes tindrem bastants problemes amb la mosca, que s'anomena. I haurem d'anar al tanto. A plantes, i potser el tercer any, segon tercer any ja pots tindre algun préssec. A mesura que vagi creixent la planta, després n'hi ha produint més quilos. No necessita una altra varietat. Va bé que hi hagi insectes quan la floració, però no és imprescindible del tot. Floreix una mica abans i a vegades en condicions certes gelades tardanes el poden afectar bastant. Això és un risc típic de, que tenim també a la zona de Lleida. Quan si tenim glaçades tardanes, al moment de, a part, una mica abans de la floració ja l'arbre es torna molt sensible i temperatures per sota del zero, a partir de 2 sota zero, poden donar problemes de matar la flor per gelada.
1: Més enllà de les nostres preferències, què és el que hauríem de saber respecte a l'adaptació de les diferents varietats a la terra del nostre hort? Podem cultivar qualsevol fruiter en qualsevol tipus de terra?
0: El rang és molt semblant. L'únic que hem de tenir en compte, més que el terra, bé, a veure, el terra que necessita un sòl ben adobat, amb un pH més aproximat al neutre, vaja, la majoria de sòls. A veure, segurament si tenim un sòl que té és bastant calcari, vull dir que per tant té un pH més alt, i plantem un presseguer, com no anem al tanto amb el patró, tindrem problemes de clorosis, l'arbre ens es tornarà groc, haurem d'aplicar uns quelats o ferro per treure aquest problema. Quan estem parlant de petits terrenys, és molt fàcil adaptar-los. O sigui, l'únic que hem de tenir en compte és que pugui drenar bé, això sí que és molt important. L'altre problema que sap molt més greu és la climatologia. O sigui, molts d'aquests fruiters necessiten certs freds, per tant, vull dir, si nosaltres volem posar una pomera al delta de l'Ebre, tindrem problemes, perquè li faltarà fred. És el que hem d'anar jugant a vegades per trobar l'espècie més adequada. En la majoria dels casos, vull dir, parlant del Vallès en aquest cas, excepte cítrics, que ho passa més malament, algun esprer també ho passa malament. Els meus pares tenen un esprer i ja ho saben, any cullen i any no cullen, perquè quan l'hivern que fa fred, doncs no pots collir, perquè el fred mata la flor.
2: A l'inici de la conversa comentava que és important que sobretot tinguem en compte els diversos estadis de creixement d'un arbre fruiter perquè poden aparèixer alguns problemes. Exactament de quins problemes estaríem parlant en cadascuna de les etapes de vida d'aquests arbres?
0: No, bàsicament és, vull dir, mentre nosaltres el plantarem, l'arbre començarà a créixer, el creixement base inicial és vegetatiu i aquí és quan tenim menys problemes. El que ens interessa aquí normalment és que creixi el més ràpid possible per ocupar l'espai que li hem assignat, i quan comença a florir la majoria d'ells també començaran a produir fruits, i després s'ha d'anar a protegir més, s'ha de canviar una mica l'aspecte, perquè si li seguim aportant excessius recs o excessiu nitrogen, això anirà en contra d'una producció de qualitat i bona. Un dels problemes de vegades que hi ha amb arbres de jardineria és que la gent, vull dir, perquè està al costat d'una gespa i aquest s'hi tira bastant adob, sobretot nitrogen, i s'hi tira bastant aigua, i això sí que farà préssecs més macos i més grans, i en poma potser també, però perdran en quant a qualitat gustativa. És millor deixar la gespa a un costat, que aquesta necessita molta aigua i el regaràs més, i si pots el fruiter una mica apartat, doncs millor, perquè i li puguis regular una mica sobretot l'aspecte aquest de nitrogen i aigua.
1: Quina pràctica de cultiu pot generar més dubtes en una persona sense experiència? Per exemple, la poda s'ha de fer per norma en tots els fruiters?
0: Sí, gairebé tots, inclús el cirerer, que era el que estava

0: la gent tocava menys tradicionalment, sobretot si el vols entrar i encabir dintre d'un jardí, s'ha d'esporgar. El que fem nosaltres, diem, és fem una esporga, una poda de formació. El que intentarem amb aquell arbre no ens importa la producció encara, sinó que ens interessa és mantenir una estructura estable que la mantindrem tots els anys. Aquí, normalment, amb jardí, el que se sol fer és un que s'anomena un bas, perquè així controlem més el vigor i reduïm. Això vol dir que a partir d'un tronc inicial despuntem, deixem tres o quatre branques, i aquestes tres o quatre branques, acompanyades amb alguna més, són les que mantindrem durant tota la vida de l'arbre. Sobre aquesta, el que anomenem nosaltres, assentarem el que seran les branques de producció, els rams que aniran produint els següents anys. I aquests s'envelleixen i s'han d'anar renovant. I aquí jo crec que és on genera més problemes. I a més, el que deia al principi, si fas uns talls malament, l'arbre quedarà guerxo. I sempre el tindràs així. És molt difícil rectificar-lo després. A vegades el que s'ha de fer és intentar mantenir el sentit comú. I això, recordar que quan estem formant, el que interessa és on deixem aquestes branques. I a partir d'aquí, el que normalment és anem aclarint. O sigui, deixarem branques i després retallarem branques perquè tornin sortint altres de noves i que es tornin a mantenir la producció. Intentant mantenir aquell volum d'arbre a l'espai que nosaltres li hem assignat.
1: Tant pot afectar la producció una mala poda?
0: Sí, sí. L'esporga és, jo diria que és la primera aclarida que es fa en un arbre. I a partir de l'esporga, passant un comentari, vull dir, molt típic de l'olivera. L'olivera, si tu la tens amb secar, el que fa és fer-li una esporga molt forta. Per què? Perquè tens molt poca aigua i el que vols és reduir, has d'ajustar la producció a l'aigua que tens. Per tant, aclareixes molt fort, deixes molt pocs rams. Si passeu un dia per les Garrigues, veureu, a part que és una veritat dèbil, és que són, el que anés a ensecar són arbres petits i molt aclarits. En canvi, si entrem amb aigua, se't deixa ja un arbre més gran i més dens. Per què? Perquè la capacitat productiva ens ve regulada perquè ja tenim més aigua i per tant intentem optimitzar al màxim aquesta producció. El mateix passa amb l'esporga, amb un fruiter, encara que tinguem aigua. Si hem de deixar-lo suficientment aclarit perquè permeti entrar, ja estem fent primer una aclarida. Per què és important aquesta aclarida? Pel tamany del fruit, sobretot, i perquè no entrem en problemes d'alternança. Quan tenim fruiters, jo he dit al principi, normalment un any es produeix el que és la inducció floral, i l'any després de l'hivern surten aquestes flors. O sigui que les flors que nosaltres veiem i un any, en la primavera, ja estan preformades a el que seria l'estiu de l'any anterior. Per tant, si nosaltres tallem malament, o sigui, o deixem massa fruits, per exemple, un any, el que ens passarà? Això afecta molt malament a la inducció. Un excés de fruits molt alts farà que tinguem poca inducció i, per tant, l'any següent, poca floració. Després, com que aquell any hem tingut molt poca flor, tindrem pocs fruits. Què farà? Que la inducció augmentarà molt. I així es va produint el que és una alternança amb la producció molt típica d'alguns fruiters. Per l'altra banda, si nosaltres volem un cert calibre, perquè a ningú li agrada menjar cosa petita, doncs hem d'entrar a aclarir. I això bàsicament es fa amb poma, amb pera, amb préssec, prunera ja no s'hi entra. D'aquesta manera doncs, aconseguim, reduïm la producció, però augmentem aquest calibre d'aquests fruits.
1: Respecte a aquesta aclarida, de quina manera es fa? Quan surt la flor o quan es comença a formar el fruit?
0: Depèn. O sigui, en producció d'explotació, en el cas de la pomera, el que fem, utilitzem bastant és aclarida química. Quan no hi ha això, el que s'ha de fer és aclarir a mà. Aclarir a mà és el que es fa bàsicament en presseguer. Sí que ja amb màquines pot entrar a floració a fer alguna cosa. Hi ha noves màquines que estan sortint ara, però a nivell de jardí, l'únic que es pot fer és entrar és quan tenim un cert calibre, perquè si no no es veiem. Sí, no és que no es pugui fer, però és que les hores que ens hi passarem intentant aclarir no valen la pena i en sobre ens en deixarem molts. I doncs s'ha de deixar realment que tinguis un calibre, o sigui, de fruit que vegis. I ja estàs segurs que tindrem el quallat i que ja hem sortit de l'època de gelades.
2: Per això que ens explica, entenc que pràcticament és descartable que els pagesos apostin per fer una producció ecològica, per exemple, en l'aclarat.
0: No, es fa. Hi ha produccions molt maques. El que es fa és, amb l'aclarat, ja es fa màquina. Primer és entrar a regular molt bé l'esporga ja, que és la primera aclarida. Si tu deixes, ajustes un número de branques, hi ha un tipus d'esporga francesa que el que fa és eliminar borrons, o sigui, gemes de fructificació. Per tant, ja estàs una mica regulant aquesta càrga de l'arbre, quants fruits poden tenir. Després el que una de les que s'entra en producció ecològica és amb aquesta màquina, que té com una mena de fuets que passen girant, i això redueix, normalment es fa a època de floració, i amb això redueixes el número de flors que possiblement quedin quallades. I després ja s'ha d'entrar... Hi ha algun producte que més o menys es pot estar permès, però l'eficàcia és molt, molt irregular. I després ja queda la clarida manual. Aquesta clarida sobretot es fa amb pomera. I en presseguer, el passa que el presseguer el que es fa molt és una esporga molt més intensa. Perquè, o sigui, una de les diferències entre les dues espècies és que quan estem parlant de pomera tenim 5-6 flors per inflorescència i una gran irregularitat en quant al quallat, percentatge de quallat, o sigui, percentatge de fruits que queden respecte a la floració inicial. En canvi, en presseguer, com que s'autopolinitza i a més té una sola flor per cada borró, doncs el percentatge de quallat és molt més alt i predictible. I això fa que ja puguem esporgar molt més fi, deixant només les branques. I per lo que fem és aclarir dintre d'aquell ram. Doncs hem decidit que aquell ram deixarem 2-3, doncs només deixar 2 o 3 fruits per aquell ram.
2: En aquest sentit, per l'arbre, pensant en els beneficis per l'arbre, seria millor, per exemple, la producció familiar que no pas la producció d'un camp?
0: Clar, en un camp... el que s'intenta no importa un arbre específicament, o sigui, el que vas és a treure la producció per hectàrea que necessites i en un arbre pots tindre més o menys, o sigui, potser no hi trauràs el 100% potser, però el que fas és que els costos, les despeses són molt més baixes. Per què? Perquè tota la maquinària que tens tot queda molt més amortitzada. Si estem parlant d'un hort familiar, també estem parlant que la persona que el portarà no és un especialista en el tema, cosa que sí que pot fer la persona que té l'explotació i viu d'aquella producció.
1: Quins fruiters tradicionals de casa nostra s'estan deixant de cultivar?
0: No masses, vull dir, cap a Tarragona abans hi havia molt més garrofers, ara n'hi ha menys, però més o menys com amb altres espècies sí que s'ha perdut més. Aquí el que es va fer, o temps enrere, es va perdre el que eren varietats més tradicionals. Vull dir, jo, bueno, abans de néixer gairebé, i si estem parlant de molts anys, la zona productora de poma, estàvem parlant de les valls del Pirineu gairebé. Per què? Perquè eren pomes, les típiques europees espanyoles, eren pomes de valls d'ambients freds. A Lleida no hi havia poma. Ha sigut amb la introducció de noves varietats quan s'ha pogut arribar a plantar aquí, perquè són varietats ja més adequades a les condicions climàtiques d'aquí baix. I vull dir que algun canvi, préssecs, gairebé tots els que n'hi en queden pocs, n'hi ha encara de tradicionals, però clar, el que té uns processos de millora que ha anat fent. Perdre dintre el que són espècies... No, gaire, jo crec que és més o menys es manté les mateixes típiques que hi havia de sempre. El que han canviat les varietats.
1: I per contra, quins fruiters no són tradicionals de casa nostra, però es podrien cultivar aquí perquè el clima ho permet?
0: Uf, aquest és un tema una mica delicat. Bueno, el que està sortint ara són alguns fruiters, però passa que en zones més càlides. O sigui, s'està intentant a vegades incorporar fruita més tropical a condicions nostres. L'altre, el que ha vingut més, vull dir, n'hi havia, però ara s'està intentant posar més, és el pistatxo, per exemple. No amb tropical, evidentment, si el pistatxo és un arbre que s'adequa. No és, n'hi havia algun lloc, però no és un arbre tradicional de tota la vida nostra. I ara s'està, hi ha un cert interès en la seva producció. És un arbre que s'adapta bé i no hi ha problemes de producció amb ell en condicions nostres. L'altre arbre que també està canviant, però per jardí s'ha de molt en compte, és el noguer. El noguer és un arbre, és un senyor arbre, que jo dic. O sigui, no estem parlant d'una pomera o un presseguer, estem parlant d'un arbre que creixerà molt, que s'anirà als 4 metres d'alçada. I ara, a nivell d'explotació, hi ha molt interès, perquè és un arbre, l'Europa segueix sent deficitària, i hi ha un interès de producció. Ara també estem parlant d'un dels arbres que pels que són ràpids en produir no és adequat, perquè estem parlant d'una entrada en producció de 5 i 6 anys. Sí, plantar, i a més els hem de plantar i veure que a 10 metres no hi haurà un altre arbre gairebé, perquè necessita molt volum i ens ho taparà tot.
2: Es té més o menys un cens de la quantitat de varietats que s'estan cultivant actualment i de quantes s'havien arribat a tenir?
0: Sens, hi ha gent que està treballant, jo no hi estic tan al tanto ara, això vull dir, hi ha gent a Manresa, hi ha un grup també que està treballant i per aquí, hem intentat recuperar aquestes varietats més tradicionals, sobretot perquè està interessant també el que és a fer el que s'anomena fruticultura de muntanya, i doncs per això hi ha interès en recuperar-les. El que són les varietats conreades, sí, més o menys està publicat això, el Departament d'Agricultura té dades producció. Ara, de varietats velles em costaria trobar, s'hauria de buscar bé. No sé ara exactament on s'hauria de buscar la informació.
1: Fent una mica el tafaner a la pàgina web del seu departament, hem vist que vostè és responsable d'un aparell que mesura la fotosíntesi.
0: Ah, sí.
1: Ens pot explicar per què el serveix i com funciona aquest aparell?
0: Bé, no, és un aparell molt delicat. El que fem, vull dir, les plantes, per produir, el que fan és capturar el diòxid de carboni i capturen llum, i amb això és l'apartat de la fotosíntesis, absorbint aigua per les arrels. A partir d'aquí són els elements que realment fa el primer pas per la producció de matèria orgànica i biològica. Nosaltres amb aquest aparell el que ens permet és posant-ho sobre la fulla, al fi i al cap, que bàsicament si ho fem servir de forma senzilla, el que fa és estem mesurant quanta fotosíntesi està creant, o sigui, en certa manera, quant diòxid de carboni captura en aquell moment. Això el que ens permet, clar, són dades puntuals, però que no són visibles, no fàcils d'obtenir, però que són importants per saber què està passant en aquell moment. Nosaltres al final de l'any sabrem quant carboni ha capturat i per tant podem dir quina producció té, doncs, en quant a fruita, en quant a creixement, en quant a de fulles, creixement de rams, de branques, d'arrels. Però si estem interessats en un procés específic, que saber què passa ara, ho podem fer servir amb aquest aparell. Bàsicament aquest aparell el que mesura és l'intercanvi que hi ha entre la fulla i l'ambient en quant a diòxid de carboni i d'aigua, i com que el que fa és aporta aire on està la fulla, després torna a mesurar aquest aire quan surt. La fulla el que fa és capturar diòxid de carboni, doncs per diferència sabem quant diòxid de carboni es queda, i el mateix amb la transpiració.
2: Avui ens hem enfilat als arbres fruiters amb l'ajuda del senyor Joan Costa, que ens ha il·lustrat amb tot el que es refereix al manteniment d'aquest tipus de varietats. El senyor Joan Costa és professor de producció vegetal del Departament d'Hortofruticultura, Botànica i Jardineria de l'Escola Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida. Senyor Costa, moltíssimes gràcies per l'atenció i fins la propera.
0: Vosaltres.
3: Pagesos de Ciutat, amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
2: Els més petits de casa, esteu molt atents al que us expliquem tot seguit.
4: Per un cantó tenim horts, en el qual doncs, la gent pot venir doncs, a posar en pràctica horticultura ecològica, com sabeu, llavors hi ha de fet una trentena de petits horts on la gent doncs, pot aprendre i desenvolupar els seus conreus. I després també una feina molt important que fem és que diàriament aquí passen molts escolars i difonem des de la tradicional vida que tenia vinculada a la masia amb els diferents tipus de conreus que existien. Entrem molt amb el tema de l'hort, també fem monogràfics sobre el conreu del blat, sobre la vinya, sobre l'olivera. De fet, desenvolupem tots la trilogia mediterrània una per una. El Centre d'Educació Ambiental que ha situat a la masia de Can Deu fa molts anys, a l'estiu fartem activitats per esplais. El que passa que tradicionalment els esplais venien només a passar un dia, com fem en les escoles el reste de l'any, i fem una activitat puntual de 2-3 hores, es quedaven a dinar, gaudien de l'entorn i marxaven cap a casa amb l'esplai que havien vingut. Ja l'any passat es va pensar que ens feia il·lusió doncs, fer unes estades més llargues, en aquest cas d'entorns setmanals, en el qual els nens de l'entorn, de la comarca, poguessin durant 5 dies o si fan 4 tots durant tot el mes sencer gaudir apropant-se a aquest món rural i aquesta realitat dels horts, dels camps, de la granja. I la proposta de fet va néixer l'any passat, va tenir molt bona acollida i crec que va ser molt satisfactori, i enguany de fet és la segona edició que fem aquesta modalitat amb torns setmanals. Sí, la idea, de fet, és una mica aprofitar els grans recursos que tenim aquí a la Masia, doncs una mica perquè els nens, posar-los en contacte doncs, amb aquesta realitat que per altre cantó els és molt desconeguda. El que fem és un esplai molt familiar, de fet, perquè els grups són petits, de fet, com a màxim, hi haurien 40 nens per torn, però l'any passat o aquest any jo crec que ens bellugarem amb, fins i tot amb números inferiors, doncs és que el nen posar-lo en contacte amb aquest món. Llavors, per exemple, un dia el que fem és a primera hora del matí, quan arriben a les 9, sempre anem a l'hora, aprofitant que és l'hora que fa menys calor, doncs anem a recollir les verdures, fem una mica de manteniment, després pugem cap a la casa, anem als estables dels animals, cada dia ho focalitzem en un animal, per exemple, un dia doncs ens aniríem a veure el galliner, recollim els ous, observem bé les gallines, el gall, després sempre associat, doncs en aquest cas, si aquest dia toca el gall i les gallines, doncs fem un taller vinculat amb l'espècie animal, o per exemple jocs, per exemple de buscar ous amb un paller que tenim, doncs que hem amagat prèviament. Llavors, aprofitant l'hora de més calor, quan seria l'última hora del matí, a nivell ja més lúdic, doncs fem jocs d'aigua, i doncs perquè refresquin una mica, i així de fet passaríem el matí. De fet és fer activitats molt del dia a dia, combinades sempre amb un aspecte molt lúdic de la realitat rural, i això és el que fem en definitiva. Jo crec que, per exemple, el que em deixa molt és la possibilitat d'anar amb humor, veure els aliments en directe, poder-los acollir. Després, per exemple, hi ha algun dia doncs, que després elaborem les pròpies amanides, doncs clar, això, jo crec que això els agrada molt, no? Vull dir, realment veure allò que sí, sempre menjable i de manera elaborada, o comprat al supermercat, doncs descobrir que realment, doncs, si treballem la terra, doncs ho podem aconseguir, doncs ho podem recollir, ho podem tastar, adonant-se que realment si ho acabem ben madurat i directament de la terra, doncs té un sabor que fins i tot, en el cas dels tomàquets a l'estiu, és espectacular. Doncs jo crec que això els agrada molt, com ens agradaria a tots.
3: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
2: Per més informació, podeu entrar a espainaturasabadell.cat o escriure a la direcció espainatura@fundaciosabadell.cat. Seguim connectats a les xarxes socials per destacar els laments de roba al Regaret, on a Twitter deia: pobre cirerer florit, ets igual que un ganivet, anuncies la primavera i de cop ens torna el fred. Això mentre roba Albert Turón es referia al bé que fan les pluges compartint recepta de primavera per un hort urbà. 25 litres d'aigua, ploguts en 4 hores i un raig de sol. I tot acompanyat d'una fotografia d'una part del seu hort.
5: Al blog Ecosfera han publicat l'article ¿Por qué nuestros supermercados venden 5 tipos de manzanas si existen cientos?, on explica la història de John Bunker, un pagès de Maine, als Estats Units, que treballa per conservar varietats tradicionals. Recordeu que si voleu cultivar fruiters, aquí també hi ha diverses empreses que treballen perquè se segueixin cultivant varietats autòctones. Els podeu llegir a ecosfera.com.
2: L'altra cara de la moneda l'hem trobat al blog Husmeando en la Red, que publicava La fruteria més cara del mundo, parlant de la fruteria Senbikaya, la més antiga del Japó, i on podem trobar pomes Sekaiichi, que significa el millor del món, a $22 la peça, síndries quadrades a 165 euros la unitat o paquets de 12 maduixes a l'increïble preu de 54 euros.
5: Molt interessant l'entrevista amb la doctora genètica molecular Elena Álvarez Builla, publicada a El Diario Punés amb el títol Los transgénicos son una bomba atómica con vida propia. El tema, com bé sabem, genera polèmica i això es veu en els comentaris que han fet els lectors, el que ajuda a aprofundir en el tema i anar-se formant una opinió personal.
2: De l'edició digital de La Vanguardia rescatem els resultats d'un estudi que ha reconstruït les característiques de l'agricultura en els seus orígens comparant mostres de llavors i fusta de fa 12.000 anys amb mostres actuals. L'estudi ha permès conèixer les condicions d'humitat i fertilització dels cultius, així com la manera en què es van domesticar els cereals per part dels humans del Neolític.
5: I com sempre reservem un espai de la collita digital a la part audiovisual. En aquest cas, ja que hem parlat d'arbres fruiters, per recomanar-vos el canal de YouTube El Huerto es Fácil.
6: Este trozo aproximadamente tendrá unos 40-45 centímetros y lo ideal es que las estacas tengan una longitud entre los 15 y los 30 centímetros. A partir de esto la mitad nos va a quedar sobre unos 20 centímetros aproximadamente cada estaquilla. vamos a realizar el corte inferior, tener en cuenta siempre orientar la estaca en la dirección correspondiente, siempre con las yemas para que salgan verticalmente y siempre hacia arriba. Si vamos a utilizar hormonas no sería necesario, pero si no utilizamos hormonas el corte de la parte inferior debería ir justo unos milímetros por debajo de la yema, porque en esa zona es donde se concentra mayor cantidad de hormonas que entre otras cosas van a facilitar o van a promover el desarrollo de raíces en ese lugar.
3: Que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns. Busca'ns a les xarxes socials i comparteix amb nosaltres experiències i consells sobre el teu hort urbà.
2: Ara fem un mos des del bloc gastronòmic de l'Assumpció Cavalleria. Aficionada a cuinar per la família, ens proposa fer cabell d'àngel amb les carbasses que cultivem a l'hort. Però com fer-ho, ens ho explica ella.

0: no sé, un aniversari o el que era, vaig fer alguna cosa que els va agradar molt i va dir que un dels fills va començar, i per què no fas un blog? Per què no, i per què no hi ha blog? I el blog, i veure, jo no en tenia ni idea. I la cosa va començar així, a partir d'aquell dinar, i llavors em van començar ells a buscar una mica tres del marit i els fills, a buscar a veure com funcionava la cosa, i així es va esdevindre el Fem un Mus. Quin nom li posem? Quin nom li posem? Ah, com que a mi m'agrada molt platets petitons, doncs pues Fem un Mus, una mossegadeta. Podeu trobar-hi, a veure, tapes les que vulgueu, plats de cassola, plats sense, o sigui, plats normals, senzills, diguem-ne, i després plats una mica més elaborats, més que no són de cassola ben bé, però, bueno, més elaborats, tant de peix com de carn. Normalment sóc jo, ho provo. O sigui, mentre estic treballant, a vegades, amb allò, no?, que vas donant-li la volta, oi, mira, podria fer això, no?, o amb un producte, o el que sigui. Va, vaig a provar-ho. Que queda bé? Perfecte, se'n va al bloc. Que no queda bé? Doncs pues fora. Vull dir, no són receptes copiades, sinó coses que vaig pensant, mira, això podria estar bo amb això o amb l'altre. Vull dir, més aviat és, a veure, aquest cap de setmana què fem? Carn, no agafem peix, fem coses a la brasa. Doncs pues, llavors hi ha plats a la brasa, o sigui, coses elaborades a la brasa. O sigui, a veure, si és una recepta que s'ha vingut arran d'una trobada familiar, d'un aniversari, llavors explico que aquesta recepta, si això està fet per aquest motiu, o sigui, preparats per aquesta ocasió. I si no, doncs directament la recepta. Aquesta setmana, des del blog Fem un Mus, us recomanem preparar un cabell d'àngel, una confitura de cabell d'àngel. Llavors, els ingredients són una carbassa de cabell d'àngel, el sucre, segons el pes, un cop neta, mitja llimona per quilo, un cop neta, i una copa de moscatell d'Empordà d'Espolla, que li poso jo. Llavors, primer que tot, encenem el forn a 180-190 graus i posem a dins, amb una safata, la carbassa, que l'hem netejada, o sigui, li hem passat per aigua. I llavors, amb un gabinet la punxem una mica, costa una mica, és una mica dura, eh? La posem durant 70-90 minuts a uns 180-190 graus. Passat aquest temps, la traiem, deixem que es refredi, perquè si no, no la podrem tocar, i quan ja la tinguem freda, o gairebé freda, doncs llavors la partim, la tallem, i anem traient tot allò de dintre, separant, això sí, les llavors i els filaments més llargs, que és on hi van les llavors. La resta la posem, o sigui, la part neta, diguem-ne, la posem en una balança per saber-ne el pes. Llavors, jo hi poso 600 grams de sucre per quilo de carbassa, perquè no ens agrada gaire dolça. Llavors, aquesta carbassa la posem en una olla, posem el sucre, posem la llimona tallada a trossos i el vi dolç. La portem al foc i la deixem coure, doncs, a foc molt lent durant una hora i quart. I anirem remenant molt sovint perquè no s'enganxi. I amb dues forquilles anem separant perquè queden trossos grossos que s'han de fer fils. I amb dues forquilles anem fent els fils. Quan canvia de color i té un punt ja d'oradet, doncs ja la tindrem llesta. Llavors, traiem l'olla del foc, deixem reposar uns minuts, ja tindrem els pots esterilitzats, els posem, la posem a dintre els pots, els tapem i els poso del revés. Els deixo així 24 hores, ficats al revés. I ja la tenim feta i, a més, feta al buit.
1: Cada dia som més pagesos de ciutat.
2: Entretinguts amb la confitura que ens proposa l'Assumpció, ens apropem al final del programa agraïts, com sempre, a que ens ajudeu a cuidar l'hort i a contribuir a que cada dia siguem més pagesos de ciutat. La setmana que ve tornem amb més coneixements per compartir. Recordeu que ens podeu fer arribar les vostres preguntes, consells o curiositats a pagesosdeciutat@gmail.com o als perfils del programa a les xarxes socials. Si voleu fer consultes més directes a l'Ester, us atendrà a picaronablog.cat. Ester, fins la setmana que ve.
3: Fins la setmana que ve.
2: A partir d'ara tot queda en mans del Xavi Nuses, el Diego Fernández i el Sergi Alonso al control tècnic, amb una collita musical que avui porta el nom de Biel Majoral, cantant-nos La fruita primerenca. Bona setmana.

0: no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
1: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
0: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-19-70-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
1: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
2: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
3: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per a compromís ja tenim les obligacions.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca.
2: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
2: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: Bona nit.
1: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai.
2: És Cavity Sea.

0: El mes de maig s'ha tancat amb 101 morts associades a la calor a Espanya, una xifra rècord que ha convertit aquest mes en el més letal per les altes temperatures dels últims 21 anys. Són dades del sistema de monitoratge de la mortalitat a l'Estat que elabora el Ministeri de Sanitat i que ha presentat la ministra Mònica García.
1: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
0: Al mes de maig, els termòmetres s'han situat entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal. La majoria de morts per calor són dones grans de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals, és a dir, al País Basc, Astúries i Galícia.
2: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb el patrocini de l'Amant, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
5: Quan la memòria canta fluixet, això és Sons a Cau d'Orella, el programa de veneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
6: Hola, què tal, com estan? Toca Abecedari a dues bandes. Una vegada més, els hi recordo la temàtica. El faran dos grups o intèrprets amb una lletra per cada, és a dir, un començarà per l'A i l'altre per la B fins a completar-lo. Ens trobarem que algun grup o intèrpret no tingui la lletra per la cançó que li toca i es pot donar el cas que sigui l'altre que en faci dues de seguides. El que vull és que s'escolti el màxim número de cançons. Per aquest motiu, no hi faré o faré el mínim comentari sobre la mateixa. Aquest abecedari serà de dues formacions en nom de mar. Per una banda, Mar i Vent, del barri d'Horta de Barcelona i fundat el 1995, i l'altra, Mar Brava, del Poble Sec de Barcelona i creat el 1983. El propòsit d'aquest és escoltar cançons no gaire conegudes o poc escoltades, a veure si ho puc aconseguir. I un cop feta l'explicació i presentació, que parli la música.
7: Habaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
6: I començarà a parlar la música amb Mar i Vent amb aquest Amor de Loca Juventud.

la lletra A hem escoltat Amor de Loca Juventud, i amb la lletra B és el torn ara de Mar Brava i aquest tema d'Ortega Monasterio en castellà i en euskera que porta per títol Bichincho.

Pichincho, tema que hem escoltat. Vicente Pichincho és l'equivalent al que seria el català o castellà de Vicente i Vicenç. Anem una altra vegada amb Mari Vent amb aquest tema a ritme de rumba que porta per títol Cerca del Río.

acabem d'escoltar amb la lletra C, Cerca del Río, amb el grup Mar i Vent. Torna una altra vegada Mar Brava i amb una d'aquestes no gaire escoltades, tot i que la canten algun que altre grup al seu repertori i també sobretot les corals. És aquella que ens parla de colors, els de colors que es vesteixen als camps per la primavera, de colores.

acabem d'escoltar amb la lletra D de Colores per al grup Mar Brava. Maribén, ara ens proposa escoltar aquest tema del mestre Ortega Monasterio que porta per títol Encisadora.

encisadora, el tema amb la lletra que hem escoltat per al grup Mar i Vent. I ara anem amb un tema que porta per títol Gràcies Senyora amb la lletra G, que es reinterpreta Mar Brava i que l'autoria és de Francesc Miralles i Núria Berengueres. L'escoltem.

Gràcies, senyora, per al grup Mar Brava. El tema amb la lletra G. De la G passem a la H. I de maneres n'hi han unes quantes dedicades a poblacions i a comarques, com aquesta que porta per títol Havanera del Vallès. I aquí suposo que incluïm tant el Vallès Occidental com l'Oriental. Ens ho canta Mar

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Habanera del Vallès per Mari Vent. I atenció ara perquè anem a ritme de pas doble. Podríem dir que és el més famós que hi ha. Mar Brava el té enregistrat amb un dels seus treballs discogràfics i porta per títol Isles Canàries, que si volen els convido a ballar.

d'escoltar aquest Islas Canàries per al grup Mar Brava, un pas doble que, com els deia, és dels més coneguts, dels més famosos, i que quasi no te'n pots estar de ballar si tens la parella al costat, o si no, tot sol, per què no? Torna a ser el grup Mar Brava perquè amb la lletra J a Mar i Vent no té cap tema dels que disposo jo d'enregistrats. I és aquesta que ens parla d'un personatge, en José Miguel, o José Miguel, com vulguin, l'escoltem.

José Miguel o José Miguel, que de fet és una cançó que fa moltes vegades Popurri, o més ben dit, l'hem escoltat en Popurri amb el De Colores. Ara sí que Marra i Vent té una cançó amb la lletra N. I aquesta cançó amb la lletra N és el famós Negro Abelardo.

tota una història, la del negro Abelardo, que més d'una vegada ja els he comentat el que li va passar a aquest pobre noi. Continuem, i ara anem amb la lletra O, i és una d'aquestes napolitanes. Si els deia que Islas Canàries era el pas doble més famós i més conegut, si anem a la banda de les napolitanes, O Sole Mio és el més conegut i el més interpretat per Mar Brava.

Sole Mio amb la lletra O. I de la O passem a la lletra P amb aquest Pesquem i Cantem, que es pot fer tot a la vegada, que ens la canta el grup.

busquem i cantem amb la lletra P del grup Mar i Vent, i torna a repetir perquè amb la lletra R el grup Mar Brava no tenia cap cançó. I escoltarem aquesta coneguda Rosó, o també Per al teu amor, Rosó.

Clausó, que ens l'ha interpretat el grup Mar i Vent, és una d'aquestes cançons que sempre formen part del repertori de ballables, segurament amb algun ball de festa major o en algun altre lloc on hi hagi un conjunt o una orquestra. Rosó i forma part del repertori. Deixem ja la lletra R i anem a la S, amb marra brava, amb si fossin

0: aquesta cançó acabem aquest programa de la sèrie Abecedari a dues bandes amb una selecció de cançons de Mari Vent i Mar Brava. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Que les habaneres us acompanyin fins retrobar-nos a Sons a Cau d'Orella.

0: aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Bona nit.
2: A Vila-sacra compartim cultura.
3: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra 24 hores al dia.

0: planeta Terra. 510 milions de quilòmetres quadrats. En cotxe podries recórrer-la en 80 dies. A peu, en 11 anys. Però, per molt lluny que vagis, sempre tindràs un acompanyant incondicional. Si tu et mous, nosaltres també. Uau!
1: RadioVilaSacra.cat, on vulguis.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La primavera plujosa i les temperatures altes del final de maig han creat les condicions ideals per a la proliferació de mosquits i paneroles a Catalunya. Per això, des de l'Associació Catalana d'Empreses de Control Ambiental, recomanen a la ciutadania que col·labori en el control de plagues amb mesures bàsiques. Andreu García és el president de la DEPAP.
2: Més enllà de controlar la població de paneroles, és superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlarem la plaga molt millor. I a més, farem una cosa, és un doble efecte. No tindran on alimentar-se i, per tant, no podran proliferar tant. Punt número 1. Punt número 2, si volen alimentar-se, s'alimentaran dels productes que els fiquem nosaltres i, per tant, els controlarem.
1: Els especialistes insisteixen a no recórrer insecticides domèstics davant qualsevol infestació. La mesura preventiva més eficaç contra els mosquits continua sent eliminar, per exemple, qualsevol punt d'aigua estancada a casa.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts al Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla? Guillem Gallifa, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Hola, Ramon.
1: Hola.
0: Quin menú tenim avui?
1: Doncs, oita, però escolta'm, on és el Sergi?
0: En Sergi, doncs, en Sergi ha tingut una incapacitació. Diguem-ne que, sí, ha entrat per un forat de cuc i està en una altra dimensió, però hi ha la possibilitat de que el recuperem durant el programa. El que passa que no serà exactament el mateix.
2: Estoy aquí, estic aquí.
0: Atenció, estic aquí. Atenció, diu que és en Sergi, però la veu sembla una mica desgastada.
1: No sé, jo noto una presència per aquí, però no sé.
0: Mirarem en el transcurs del programa a veure si el podem recuperar d'aquest llim interdimensional i a veure si ens torna en Sergi que coneixíem, eh?
1: Veurem què passa.
0: Al tanto.
1: Però mira tu, aquí avui tindrem una entrevista amb en Dani Mikuros que ens parlarà sobre la medicina tradicional xinesa. Després el trivial de frases reflexives i la secció Una finestra privilegiada amb l'Emília Bosch.
0: Fantàstic. Doncs què, ens hi posem?
1: Som-hi.
0: Endavant, doncs ja tenim aquí en Dani Mir. Hola, Dani, benvingut.
3: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
3: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Bueno, un plaer tenir-te. En Dani és professor de medicina tradicional xinesa, formador. Explica'ns una mica.
3: Bé, el que faig. Em dedico a ensenyar, també em dedico a la terapèutica, per tant, una de les meves vessants, treballo en dos centres mèdics i en un centre de fisioteràpia en el qual jo hi faig acupuntura i em dedico a tractar, a ajudar la gent, i després ensenyar, doncs, medicina tradicional xinesa, que és una de les vessants que m'agrada més. Més que res, doncs, intentar transmetre una medicina ancestral i també no només per al que la practica, sinó que mica en mica, doncs, es vagi transmetent el coneixement, la manera d'entendre la vida, la manera de pensar que no som una sola cosa, sinó que estem en contacte amb som un petit microcosmos entorn amb el macrocosmos, doncs.
0: Fantàstic. Tens l'escola, a veure si ho pronuncio bé, Liu Jing?
3: Sí, Liu. Sí. Liu voldria dir sis i jing, o sigui, pinyin en xinès vol dir deletreo, deletreig, jing podria ser diverses coses, en aquest cas vol dir o meridià o gran nivell energètic, i es tradueix com a sis energies.
0: Vale, la primera escola, si no vaig errat, de formació en medicina tradicional xinesa a la comarca.
3: És que això m'ho han dit diverses vegades i no ho he mirat mai. Suposo que sí, però no ho he mirat mai. La majoria d'escoles totes estan o Barcelona o l'àrea metropolitana, però no ho he mirat mai.
0: Bueno, d'entrada considerarem que sí. Va, explica'ns una mica, Dani, com vas arribar? El teu primer contacte amb la medicina tradicional xinesa, com va ser i què va despertar l'interès en tu?
3: Mira, em va bé, el primer curs que faig es diu, és especialitat d'acupuntura, però te'n poso oriental, és a dir, sí que l'origen és medicina tradicional xinesa, però jo el primer contacte és a través de coreans. De petit ja sempre m'han agradat les arts marcials, el taekwondo, era com una mica, doncs m'agradava aquesta cultura, no? I fins i tot tastar-la, és a dir, per exemple, anàvem a un torneig i quan guanyaves un trofeu, doncs se't quedaven el trofeu, perquè tu eres un nen, imagina't, amb 10 anys i et donaven una copa, estaves content, i després el professor, venia i, no, la copa és per al club, és per nosaltres, perquè tot el que saps t'ho he ensenyat jo, i bueno, i aquí és quan començo aquest contacte. Després, en moments de la vida, doncs, em marxo, torno a venir, després començo jo, de jove, a tenir dolors musculars, molts de dolors musculars adolescent. Era celíac, no ho sabia, vaig saber, ara en tinc 51, que era als 36 anys que era celíac, vull dir, vaig tardar molts anys, només que l'acupuntura m'alleujava molt, em millorava molt. Després vaig començar com a pacient. I també amb gent coreana, gent d'aquí, o gent xinesa, havia voltat molt, havia fet moltes altres coses que també dins cadascú t'ajuda el millor que sap. Però bueno, vaig començar com a pacient. I a partir de És a dir, a mi, i després, a poc a poc, a través del germà d'aquest entrenador, em va començar a ensenyar-me a punxar a mi mateix. És a dir, jo abans d'estudiar medicina xinesa em vaig començar a punxar. I ja quan portava uns quants anys que em feia, em clavava agulles, jo anava amb un acupuntor també, i em deia, bueno, doncs punxa't aquí, punxa't allà, allà on et fa mal, doncs punxar-te d'aquesta manera, i jo vaig començar així. I després, doncs, amb els anys, vaig començar ja a estudiar medicina xinesa, fins que vaig anar a Mataró, era jove encara, molt jovenet, i em vaig fer una formació que eren quasi 5 anys, bastant àmplia, i després vaig anar a Xina. I a Xina no vaig estar molt de temps, eh? A Xina vam fer uns cursos, anava als hospitals, i després vam fer un examen internacional que la fa la World Federation of Societies de Medicina Xinesa, i que, bueno, són 3 dies que estàs... nosaltres ho fan, em sembla, l'Anjou i a Beijing, i nosaltres vam anar a Beijing, i... et donen com una titulació vàlida en més de 60 països.
0: Val, si estaríem parlant de la titulació més
3: més pròxima. Internacional, potser, tot i que aquí no té validesa, però bueno, t'obre portes, eh? Jo treballo, és a dir, amb 2 centres mèdics que són privats, perquè l'acupuntura aquí, de moment, malauradament, només la pots fer en centres privats, però t'obre portes, vull dir, sí.
0: Val. Perquè, esclar, parla'ns una mica d'aquest viatge que vas fer a Xina, que dius que va ser breu, però perquè la cultura xinesa o asiàtica, incloent la coreana, té una mentalitat que ja des d'aquí es veu que és sensiblement diferent a la nostra.
3: Sí.
0: No? Aleshores, per ser acupuntor o per dedicar-te a la medicina tradicional xinesa, cal abraçar aquest canvi de mentalitat, cal obrir-se aquesta perspectiva més oriental que ens sembla tan diferent a l'occidental?
3: A veure, per mi... Clar, a la paraula cal, no ho sé si cal realment a tothom. Per mi sí que cal, perquè és una manera només, no només de practicar la medicina xinesa, sinó és una manera d'entendre la vida. És una... Però aquí hi hauria també filosofies o maneres de pensar similars, eh? Per exemple, Hernán Hesse, no sé si l'heu llegit una mica, és igual, hi ha moltíssima gent que té aquesta manera, i fins i tot hi ha religió que depèn de què llegeixes també te fan veure que no ets tu sol aquí al món, etc. Després, i que estem, que nosaltres som naturalesa. Després, si ho fas des d'aquesta perspectiva de practicar la medicina xinesa, té uns resultats molt, molt bons, millors. És a dir, es pot practicar acupuntura, que acupuntura és només una branca de la medicina xinesa, es pot practicar acupuntura d'una manera més occidental, que seria una visió més diguem del problema que un té. Per exemple, una cervicàlgia, doncs la pots tractar només mirant les cervicals. En canvi, la medicina xinesa et fa entendre que som un tot, que està en contacte amb aquest gran univers, i que no només mirem la cervical, sinó que mirem, doncs, el seu estat emocional, mirem com està amb si mateix, amb el seu entorn, la climatologia, el seu lloc de treball, la postura, etc. Després, si es pot fer des de aquesta visió, aquesta cultura, doncs molt millor.
0: Va, des d'aquest paradigma, justament, fins a quin punt, donada la teva experiència, una malaltia o un trastorn o una dolència pot ser una oportunitat de creixement personal o de descobriment d'un mateix?
3: Sí, és una gran oportunitat. És a dir, sempre, normalment, és com una crisi, és una malaltia, és una crisi, és un moment que et pot despertar consciència. Una vegada, una pacient, jo a vegades soc molt directe parlant, em va dir, ostres, diu, com ho puc fer per deixar de fumar? Home, deixar de fumar doncs és molt simple un mateix, però a vegades també pot ser alhora molt complicat, és com, no tot és després de dir que agafar consciència, és a dir que el paquet de cigarretes et digui que provoca càncer o que és dolent, això és coneixement, però no t'ajuda a agafar consciència. A vegades el coneixement t'ajuda, però no necessàriament. Després, quan ja ho integres, això sí que és ja agafar consciència, i després deixaries de fumar ben bé, perquè i doncs és integrar aquest el per què tu acabes, no perquè sí, diguem, sinó agafar aquesta consciència, t'ajuda en aquest sentit, no sé si...
0: Va, sí, s'entén perfectament. Va, ara imagineu una persona que diguem-ne té una dolència i no sap per quina teràpia alternativa, de moment l'englobaré dins el pack de teràpies alternatives.
3: Sí.
0: Per què? Per què acupuntura? Tu què li diries? Mira, l'acupuntura te la recomano per aquests motius.
3: Bueno, l'acupuntura és una gran eina que té també les seves limitacions. El que passa que l'acupuntura què fa? Si miréssim des d'un punt, ells et diuen que mou el chi, que es tradueix com energia vital, chue, que es traduï com a sang, líquids corporals, el jingye... Però, en realitat, si ho mirem també des d'un punt de vista científic, perquè aquí, diguem, la gent també ho entengui més, quan tu introdueixes una agulla al cos, el cos se sent agredit i es defensa. Després, degenerem endorfines. Endorfines les posaríem dins un paquet on hi podria haver neurotransmissors, hi podrien ser, diguem, bueno, neurotransmissors, diguem, hormones de benestar, eh? N'hi ha que són antiinflamatòries, n'hi ha que són sedants, et relaxen molt. Després estàs com intervinguent amb la part física, és a dir, nosaltres punxem els músculs, els tendons, la pell, però estàs interactuant entre la, diguem, sistema nerviós perifèric que enllaça amb l'entèric, és a dir, tot el que hi hauria, doncs, budells, respiració, etc., i el sistema nerviós central. Després és una manera de, bastant integral de tractar el cos, amb les seves limitacions, és a dir, amb patologies molt i molt greus, com podria ser un càncer, l'acupuntura podria ser una eina de suport o com un segon tractament, paral·lelament amb altres, siguin ja de la medicina al·lopàtica, tractaments que et puguin fer aquí, com també altres tractaments alternatius, mirant com viu una cèl·lula tumoral, com viu una cèl·lula cancerígena i què hem de fer des d'un punt de vista de la nutrició, per exemple, eh?
0: Va, seria un cas de complementari.
3: Sí, complementari.
0: Val. Sí que és veritat que jo, pel que tinc entès, de tot aquest ventall que hi ha de les teràpies denominades alternatives, em sembla que és l'única, l'acupuntura o la medicina xinesa, que està recolzada per l'Organització Mundial de la Salut com a complement de certes afeccions i dolències. Dani, si hi ha algú que tingués interès en formar-se en acupuntura a la Liu Jing, ens pots fer 5 cèntims del que ofereixes en aquesta formació?
3: Bueno, jo intento. Malauradament, clar, no tenim aquí no tenim una normativa a Espanya, diguem, i a Catalunya. Després, què passa? Que el que hem de fer és intentar, els que ens hi dediquem, fer una formacions molt rigoroses. Després, jo el que he intentat és que la Societat d'Acupuntors de Catalunya i la Societat d'Acupuntors d'Espanya, doncs, m'acreditin conforme ells el que fan és revisen el que tu ensenyes, i que això, doncs, garanteix que és una formació rigorosa en defensa de l'alumnat i també els que ens estimem aquesta medicina. Després, doncs, jo el que faig és una formació de 4 anys, començo des de zero, nivell 1, posem les bases de la medicina tradicional xinesa, el que és yin-yang, els 5 elements, que ja ho sé que si algú no entén res de medicina xinesa no sap ni què és yin-yang ni 5 elements, però per això comencem des de la base. I després ensenyem aquestes lleis de la naturalesa, doncs, per exemple, si tinc dins de les 6 energies, doncs un és el vent, doncs si tinc, i un altre és el fred, si tinc un dolor fix, potser, i que millora amb la temperatura o amb el moviment, segurament serà causat pel fred, i si tinc un dolor erràtic que em va canviant i em ve de cop, segurament serà per vent. No vol dir el vent que tenim a fora.
0: Ah, és,
3: sí, en general. Després, doncs, primer posem una base i ja fem pràctiques des del primer dia. I molta gent es posa les mans al cap quan diu això, perquè, esclar, jo he començat primer fent pràctiques, després estudiant. Què va passar? Que quan vaig anar a estudiar, hi havia gent que portava 3 anys estudiant i no... diguem, no sabien punxar pràcticament, i jo que vaig començar no vol dir que en sabés, però sabien manipular les agulles. Després, doncs, jo vaig pensar ja, que el dia que vagis una formació això ho has de canviar, perquè s'han de fer, és a dir, és com si et anessis a treure un carnet de, no sé, d'avió, per dir alguna cosa, però que et deixen com les pràctiques molt secundàries o pel final. Després, doncs, bé, fem pràctiques, el primer dia potser només com hem de preparar una persona per punxar-la, què hem de fer en cas de que algú es maregi o que es desmaii. Després doncs aprenem a punxar, a manipular les agulles, etc. Segon curs ja anem recordant aquestes bases, però iniciant-nos més cada vegada el tractament, conèixer amb més profunditat meridians. Per exemple, hi ha escoles que només fan meridians un any. Jo faig meridians a primer, meridians a segon, meridians a tercer i meridians a quart. Són 4 anys. El tercer ja és, seria un aprenentatge amb acupuntura clínica, és a dir, cas clínics no com els d'aquí, és a dir, acupuntura clínica oriental. I després el quart és un màster on es posa tot en comú i on fem diferents vessants i diferents eines, és a dir, que quan l'acupuntor o l'acupuntora surti d'allà tingui una caixa d'eines, de teràpies, doncs, on hi podria haver doncs ventoses, que això ja anem fent, però és com jo sempre primer ho ensenyo i després faig la teoria. Doncs la teoria, doncs, des d'auriculoteràpia també hem fet durant el tercer curs, es fa auriculoteràpia, però ja hem fet durant primer i segon, hem punxat i hem fet auriculoteràpia. És a dir, quan ho ensenyo ja s'ha practicat primer. És com que et vas a treure el carnet de cotxe i ja sabent conduir una mica.
0: Ah, fantàstic, no, una metodologia moderna. Val, per acabar, Dani, ja llançant una mirada vista d'àguila a la societat tal com la vivim ara, tu creus que hi ha una relació entre com vivim a nivell emocional i les dolències amb les que molts pacients et venen a teràpia?
3: Sí, està estretament lligada, que això ja és de fa segles. El que passa que ara, ells diuen que vivimos en era de fuego. Després, què passa aquí? Aquí s'ajunten diverses coses. S'ajunta, és a dir, hi ha l'aspecte físic, l'emocional, i després hi ha l'espiritual. I s'ha abandonat tot ara. El físic no entenem el que jo aquest cos en aquesta vida el necessito. És a dir, la medicina xinesa parla del sanbao, sanbao, san és el número 3, bao és com una cosa valuosa. Els tres tresors són el jing, que és l'essència, que aquí es podria traduir com la nostra genètica, la part més essencial d'una cosa pugui ser, i després hi ha el jing postnat, que formaria part d'aquest mateix jing, que és com es manifesta aquesta genètica. Això té a veure molt amb els hàbits de vida, els estils de vida, és a dir, aquesta genètica es manifesta depenent de com està el meu cos, de net, etc. Aquí també interactuen les emocions. Vale? L'altre seria el chi dels tres tresors i l'altre el shen. El chi ja no ho tradueixo, que bueno, seria com energia. El shen és la meva ànima, o l'estat del meu ànim, podríem dir, es tradueix com a espíritu. Després aquí és el que nosaltres verdaderament som. I és a dir, aquí què passa? En el primer món, aquestes patologies, dic el primer món, en general el món, però no t'ensenyen a gestionar les emocions, no t'ensenyen a que tu ets més que aquest cos, i tampoc t'ensenyen a que aquest cos per això l'has de cuidar. Després, què passa aquí? Això que diuen vivimos en era de fuego, doncs veus a gent que s'exalta doncs per trobar aparcament en un supermercat. Em trobo pacients que diuen aquestes èpoques, hem passat anys enrere, èpoques de sequia, però que quan plovia em deien doncs no hem fet res perquè és que plovia, no podíem fer res, com que no podies fer res, és a dir, entendre que lo maco de la vida és els teus actes, pot ser veure sortir el sol, pot ser veure... Ja ho sé, que això pot ser com dir, ostres, això és com molt poètic i molt simple, o fomentar la pau, però la pau cap a tu mateix, cap als altres, cap als teus veïns, fomentar, ajudar els altres, ajudar-te a tu mateix, fer coses maques per tu, fer coses maques pels altres, quan t'enfades, intentar, doncs, saber-ho gestionar, no vol dir reprimir res, només faltaria, però saber-ho canalitzar d'una manera que no et fereixis ni a tu mateix ni ferir els altres, etc. Després, les emocions són causants de patologies, és a dir, la medicina antroposòfica, per exemple, diu que no digereix el teu tub digestiu, sinó que ets tu que digereixes amb el teu tub digestiu. Això estaria molt d'acord amb la medicina tradicional xinesa, és a dir, tu pots estar menjant una poma i digerir-la molt bé amb el teu tub digestiu, evidentment, i en canvi tu et menges una poma i et donen una mala notícia i aquella poma ja no la digereixes. Doncs, és a dir, té aquesta manera d'interactuar i de veure el cos humà com un tot, després, i la vida com un tot, i per tant les emocions són causa. Per la medicina xinesa, el desequilibri d'ells, parlen de 7 passions, depèn de si mires el buxing, que serien els 5 elements, 5, però són 7 passions que poden ser causants de patologies
0: i de salut, entenc.
3: Sí, sí, és a dir, de trobar l'equilibri, és a dir, per això avui en dia que vivim en aquesta era de foc, que el malament puguem meditar, molta gent diu, ostres, meditar, però com ho fas per meditar, que haig de fer? A vegades és només tan senzill com intentar apagar aquesta fressa que tens a dins el cap, d'aquests moviments, si arribes a casa i t'ha passat coses, doncs, que no són agradables, potser que has estat malament, doncs com a mínim intentar, doncs, centrar-te. Molta gent, doncs, a l'inici ho fa respirant, perquè és una manera, doncs, de centrar-te només en una cosa, però és tenir capacitat de concentració. Jo quan era, això ja de jove, a vegades estava llegint un llibre i hi havia molt de xivarri al voltant i em deien, doncs, com és que tu pots estar llegint sense que et molesti? Bueno, jo ja hi estic acostumat, és una manera d'entendre.
0: Molt bé, doncs Dani, fantàstic, Escola Liu Jing, ho pronuncio bé?
3: Sí, molt bé, moltes gràcies.
0: Formació amb acupuntura, ara farem un petit trivial de frases reflexives, et vols quedar? Participar?
3: Sí, encantat.
0: Doncs vinga, participarem... Jo us faré la proposta, en Dani i en Ramon seran els postulants i potser n'apareix algun d'extra de postulant. Ja ho veurem sobre la marxa. Ai. Atenció, la frase, què vull? Diu, és fàcil assolir l'èxit. Diu, el que és difícil és mereixer. Opció A, Albert Camus, o Camí, o com es pronunciï. Opció B, Belén Esteban. Opció C, Marcel Proust. Hagan sus apuestas.
3: En Camus.
0: Ramon?
1: En Camus, també.
0: Camus.
2: Jo dic en Marcel.
0: Qui ha parlat ara, Ramon?
2: Darth Vader.
0: Mare meva, tenim a Darth Vader aquí en el trivial de frases reflexives. Oh, que en Darth Vader en té, al llarg de la Guerra de les Galàxies, de frases reflexives, en té. Es vol identificar aquesta aparició que s'ha manifestat?
2: Doncs, bàsicament, sóc en Sergi Afònic.
0: En Sergi Afònic, val. O sigui, tota la història que he explicat d'un forat de cuc que venia d'interdimensional, me l'acaba de tirar per terra.
1: Bueno, se m'ha obert aquí el forat, el control.
0: Tu que el pots veure, en Sergi té la mateixa edat o només està afònic?
1: Jo el veig igual, físicament, espiritualment... No sé.
2: Jo em percebo sempre igual, eh?
0: Doncs només és en Sergi Afònic, no és en Sergi de l'any 2070 que ha vingut a través d'un portal interdimensional. Doncs, efectivament, Albert Camus. Molt bé aquesta intuïció.
2: Tongo.

0: B, Albert Einstein. Opció C, Lord Byron. Hagan sus apuestas. Va, us dono una pista.
1: Com a poètica, Lord Byron, però Einstein havia fet reflexions així al final de la seva vida, per
0: sí.
1: tant...
0: Sí, d'això, Dani, quina aposta fas?
1: Jo diria l'Einstein.
0: L'Einstein, vinga.
2: Jo dic Lord Byron. Einstein sí que és cert que tenia frases brutals, molt profundes, però això pinta més Byron.
0: Vale, tenim aquí en Dani Einstein, en Darth Vader 2.0 aposta per Lord Byron, i Ramon...
3: Jo aposto per Einstein, també.
0: Per Einstein, també. Okay. Doncs el nostre apreciat Darth Vader 2.0, Sergi Pérez, s'emporta la victòria, perquè, efectivament, és una frase que va proferir en el seu moment el gran poeta anglès Lord Byron. Què us sembla? Ens dona temps per un altre?
2: I tant.
0: Doncs va, mirarem. Vinga. Aquesta frase diu... Senzilleta, eh? Diu, allò que és vell és bo. Diu, allò que és bo no tardarà en ser vell. Opció A, Tomàs Molina. Opció B, Safo. Opció C, André Malraux.
2: La pots tornar a llegir, sisplau?
0: Sí. Diu, allò que és vell és bo. Diu, allò que és bo no tardarà en ser vell. Vell s'entén amb ve alta, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Malraux.
0: Malraux, primera aposta del dia. Sí, Ramon, Dani...
3: Igual.
1: Sí, sí.
0: Va, doncs, amics meus, triple fallida. Va ser la poetessa grega Safo. Sí, veig que Tomàs Molina no, eh? No ha acabat de quallar. Vinga, anem a fer l'última, si us sembla bé, una de molt breu. Molt breu. Diu, allò ordinari és transcendent. Opció A, Taisen de Shimaru. Opció B, Cioran.
2: Ostres.
0: I opció C, Schopenhauer.
2: Home.
0: Allò ordinari és transcendent.
2: El primer que has dit, el primer?
0: Taisen de Shimaru, és un mestre zen.
2: Pues aquest.
0: Aquest.
1: Jo diria Schopenhauer.
0: Schopenhauer i Ramon?
3: Jo estic amb el mestre Zen.
0: Amb el mestre Zen. Doncs, estic efectivament, 2-1, frase de Taisen de Shimaru. Molt bé, fantàstic. Doncs va, donem el trivial, que ja està sent com legendari, no?, en aquest programa, el tema del trivial de frases reflexives. Doncs el donem per acabat. I ara, Ramon...

0: Doncs ja hem arribat a la secció La Finestra Privilegiada. Tenim a l'Emília Bosch, presidenta de l'associació Més65. Hola, Emília.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Què ens explicaràs avui, Emília?
1: Avui voldria parlar de com viure la vellesa amb joia.
0: Fantàstic.
1: No sé si tota la... Jo penso que hi ha molta gent que ens escolta que no són gent gran, però, bueno, els que ens siguin grans els hi anirà bé.
0: I tard o d'hora arribarem tots a ser-ho, per tant, t'escoltem.
1: Esperem que sí. Primer de tot m'agradaria dir que ser vell no és una malaltia ni suposa una decadència. I tampoc cal viure-ho amb por. Pot ser l'etapa més lluminosa de la vida, de la vida de cadascú, vaja. Perquè jo penso que els que sou joves, ho podem enfocar com que es necessita una preparació de com vols envellir. Planificar-ho no és una cosa que es pugui improvisar i s'ha de fer a partir dels 40.
0: Mira, en tinc, això, en tinc 40 recent fets, o sigui, em va com anell al dit.
1: Per molts anys.
0: Gràcies.
1: Doncs val la pena que comencis ara. Perquè si un planeja poder anar

0: de viatge i és una cosa de poca transcendència i dura poc. Planejar com vols viure la bellesa, que per sort pot durar 20, 25, 30 anys o més,
1: cada vegada més,
0: val la pena planificar-ho. La primera cosa que vull remarcar és que cal acceptar que som grans. Això és el que passa, i quan passa jo vull decidir com ho vull viure. Les arrugues, cert dolor a certes parts del cos, poder ser la persona que sóc, que em cuido fent exercicis per ara, també tenir cura de com em vesteixo, corresponent a l'etapa en què sóc. No només com em vesteixo, sinó com em presento en la gent. Perquè tothom té dret a anar com vulgui, però acceptar que un és gran vol dir acceptar que hi ha coses que són més adequades i d'altres que no ho són tant. Imagineu-vos una senyora de 70 i pico d'anys, tenyida rossa, amb els cabells llargs, i vestida d'una manera que aparenta, vol aparentar el que no és. Més aviat és un desencert, perquè la gent la veuen, la valoren com una persona que o no té criteri o els que l'envolten l'estimen poc.
1: Sí, parlaríem d'una acceptació a tots els nivells de la franja vital amb la que un està, eh? Quan parles d'aquestes cures.
0: Això comporta actuar, viure, vestir, pentinar-se en relació a l'etapa.
1: D'acord.
0: A la vellesa, la solitud mata. Per tant, mantenir les relacions familiars, d'amistat amb els veïns, fent que siguin relacions autèntiques, que es vagin nodrint a partir dels 40, hem dit, doncs val la pena, val la pena. Hi ha articles que diuen que les dones vivim més perquè tenim amigues.
1: Els vincles,
0: els homes, no dic que no tinguin amics i amigues, però els costa més cultivar aquesta part desinformal de les relacions socials. Un altre punt que s'ha de tenir en compte és intentar ser autèntic, que et coneixin de veritat. Amb qui? Doncs amb qui tens connexió real. Demanar ajuda quan et calgui i ajudar quan t'ho demanin, només quan t'ho demanin. Perquè sovint la gent gran tenim el costum d'oferir-nos sense que ningú ens ho demani a fer coses, i llavors no solem estar encertats i ens fem pesats.
1: Però segur que hi ha alguna vegada que us ho accepten de bon grat, no? Encara que no sigui sol·licitada.
0: Sí, però no costa gaire preguntar: què vols que t'ajudi? Que t'aniria bé que et dongués un cop de mà.
1: D'acord. Sí, primer la pregunta de cortesia abans de passar a l'acció.
0: Exacte. Però no sempre passa, eh? No sempre passa. Bé, anem pel punt 3. El cos que no es fa servir es deteriora. Però quan dic cos no vull dir només braços i cames, vull dir també cervell. El cervell és... El cervell i el cor són músculs que cal practicar almenys una estona cada dia. No vol pas dir que tinguis de ser un atleta, sinó senzillament funcional. El que fa por és ser dependent, no poder-se llevar, no poder-se dutxar sol, no poder trobar la roba que habitualment et posaries, que sempre algú t'hagi d'estar pendent de tu. Això és el que fa por. Però per tenir aquestes capacitats, el cos, que s'adapta sempre, cal fer-lo servir.
1: Estimular-lo, fer passejos, fer sopes de lletres o coses així.
0: Pensar, parlar, escoltar, també, perquè el cervell, ja ho he dit, és un múscul que cal practicar. No vol dir torturar-se al gimnàs, vol dir jugar amb els nets, poder-se relacionar amb altres persones, seure en una cadira si un no pot, i alçar una cama i després una altra, també és fer exercici.
1: Val.
0: No cal fer exageracions.
1: Val, no cal ser un Schwarzenegger, que en Schwarzenegger té, em sembla, més de 80 anys i encara es mata al gimnàs d'una forma espectacular. No cal, això.
0: Bueno, però ell n'ha fet d'això una professió. La majoria de persones grans no tenim una professió que depèn, que hagin fet del nostre cos.
1: Totalment d'acord.
0: Es pot començar en 5 minuts i cal començar ara, si un no ho fa. Hi ha gent que diu, és que a mi em cansa anar a treballar, anar a caminar. Molt bé, doncs no hi vagis de cop, sinó arriba al cap del carrer, que potser hi estigarà 5 minuts, i torna.
1: Va,
0: ja està.
1: Progressivament.
0: Ja en tens 10.
1: Molt bé.
0: El cervell, ja ho he dit, és un múscul que necessita que se l'exerceixi, faci servir, vaja. I la neuroplasticitat permet crear noves neurones. Antigament es pensava que el cervell, a certa edat, ja perdia, però no generava neurones.
1: Mm-hmm.
0: Doncs està comprovat que si es fa servir es generen noves neurones, no a la velocitat ni en la quantitat de quan era jove,
1: no,
0: però en poden sortir de noves.
1: Bueno, esperançadora.
0: Poden néixer de noves.
1: Mm-hmm.
0: Per tant, pensar, conversar sobre idees importants i voler aprendre sempre. Per aprendre mai és tard. Què vol dir aprendre? Doncs per unes persones pot ser aprendre música, que es pot fer amb l'ordinador o amb el mòbil. Per altres és fer petits exercicis de sudokus, sopa de lletres, coses d'aquestes. Però també es pot aprendre una llengua.
1: Uh-huh.
0: Una que haguem après i la tinguem oblidada, o una de nova. Es pot fer.
1: Es pot fer.
0: També es pot aprendre a fer mitja si un no en sap, o ganxet, o pintar, o escriure, o recitar. Es pot fer.
1: Art-teràpia, una mica.
0: Per fer això.
1: Uh-huh.
0: Tenir un propòsit és molt important. Un que no depengui de què fas, sinó en ser qui ets. Ho torno a dir a poc a poc. Tenir un propòsit és important. Ha de ser un que no depengui de què fas, sinó de ser qui ets.
1: D'acord.
0: Cadascú ha de trobar el seu propòsit. I això també requereix una atenció i un temps per dedicar-li. La tercera, un altre punt d'aquest és que alguna cosa faci que el teu temps tingui valor, que sigui útil per tu mateix o per algú. No cal recuperar el qui eres, perquè qui eres ja no ho ets. Ara ets una altra versió genuïna de tu mateix. Ha de ser un repte que t'esperoni cada dia.
1: Val.
0: Què és el que realment m'importa? Ens hem de plantejar. Com vull ser recordat? Però estar ocupat no vol dir tenir un propòsit sense, vol dir tenir un propòsit però sense ser-ne un esclau. Ara he de fer això, ara he de fer allò. No. Senzillament amb cura i amb una cadència.
1: D'acord. Quins més punts tens, Emília?
0: L'últim, que és el més difícil. Fer les paus amb la teva història. Curar les ferides del passat. Aquí el Sergi ens hi podria dir moltes coses. Perquè buscar la pau sense jutjar-te, acceptar els teus errors, això és important, perquè tant els errors com les coses que has viscut t'han ajudat a arribar fins aquí.
1: Estem
0: i acceptar això i perdonar-te,
1: fonamental,
0: curar les ferides és important.
1: Totalment d'acord. Doncs, Míriam, digue'm.
0: Que hem ferit i que ens han ferit, però perdonar-se a un mateix allibera.
1: Totalment d'acord, fonamental. Emília, moltes gràcies per les teves recomanacions. Espero veure't properament en aquesta secció. I ho deixem aquí.
0: D'acord, gràcies per l'oportunitat.
1: A vosaltres, un plaer.
0: A reveure.
1: Fins ara.
0: Adéu.
1: Doncs fins aquí el programa d'avui. Gràcies a en Dani, gràcies a l'Emília, gràcies a en Ramon, gràcies a en Darth Vader 2.0. I a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xumba, xumba,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Bona nit.
11: Pareu bé l'orella.

0: costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
2: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
1: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.
3: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
4: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
5: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
6: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
7: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
1: Sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
2: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
1: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.

0: dansa a la meva família i als meus amics i amigues.
1: La ràdio Vida Sacra, que jo no hi ha ningú com jo, dono molta bona vibració a tot el món.
2: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bons records als meus amics i amigues.
3: Des de la Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a tots els ucraïnesos.
4: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva família i als meus gats, en Cuscús, en Pinxo i en Pericús.
5: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions als meus amics, amigues i a la meva família.
6: Des de Ràdio Vila Sacra saludo la meva família i els meus gossos.
7: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família, amics i amigues i al meu gos.
8: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gos Rocky.
9: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions als meus amics i amigues i l'Oriol Bertran.
10: Des de Ràdio Vila Sacra us dono moltes bones sensacions als meus millors amics i a tota l'escola de Fortià.
11: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva família i als meus dos gossos i dos conills.
12: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gos Roni.
13: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva família, a la meva gossa i als meus avis Antònia i Josep.
14: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i als meus companys i companyes.
15: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família.
16: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gat.
17: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gat Negrit.
18: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva àvia Pilar i a la meva tieta Andrea.
19: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva gata Israel, que es va morir fa poc, i a la meva àvia i a la meva besàvia Maria Rosa.
20: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a totes les famílies.

0: ell i el professorat també.
1: Des de Ràdio Vila-sacra, agrair tot el que hem après avui i molt bones vibracions en Guillem, la Caral, la Gala i totes les mestres de Fortià.
2: Des de Ràdio Vila-sacra envio molt bones sensacions als meus i les meves alumnes de cicle superior de Fortià.
3: Des de Ràdio Vila-sacra envio molt bones sensacions i molt bona energia al món.

Cap Roig Festival presenta Bryan Adams, Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Rosario, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, què tal? Es trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts! Vinga, molta força!
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
2: Repetiràs.
7: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
8: Què vols dir?
9: Ràdio Vila-sacra.
8: Això sí.
10: És així i ja està.
11: Ui, quina joia que ve ara.
12: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
13: Sí.
9: Uala! Déu-n'hi-do. Com m'agraden els actes i els concerts a l'aire lliure, sobretot quan fa bon temps i és festa major. El que no m'agrada tant són els food trucks. M'encanta que hi hagi menjar al carrer dins un camió de cuina sobre rodes, però tenim una proposta en català per aquest anglicisme. No la coneixeu? Ens anem lamentant pels racons perquè sempre anem a remolc del que fa l'anglès, però quan ens posem creatius tampoc en fem cas. La proposta és... Furgoteca! Espectacular! Una paraula formada a partir de furgoneta i teca. Furgoteca! La fusió dels dos mots és un recurs que fa servir molt l'anglès, però també ho fem en català. En català tenim des del tradicional cantautor, del cantant i autor, fins al més recent, Pizzendres, l'etiqueta que ha fet furor a xarxes de penjar una pizza a Twitter els divendres. Teca ens hi va la mar de bé. És un mot col·loquial en català per anomenar el menjar. Quin gran invent, la teca de la furgoneta. No té res a envejar el food truck. Furgoteca és curt i transparent, ideal per començar-lo a promocionar i fer cartells des d'ara mateix. Furgoteca! Furgoteca! Furgoteca! Furgoteca! Furgoteca!

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La nit.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila Sacra.
3: El preu de l'habitatge continua escalant, tot i que per una mica de força comprar un pis o una casa a Catalunya ha estat un 10,5% més car el primer trimestre d'aquest any del que ho era un any enrere. L'habitatge nou s'ha encarit un 8% i el de segona mà prop d'un 11%. Són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps. Aquest increment de preu del 10,5% del primer trimestre del 2026 és lleugerament inferior al precedent. Durant els últims tres últims mesos del 2025, la pujada va ser del 10,9%, 4 dècimes més, i la resta de trimestres de l'any passat es va superar l'11,5% d'augment de preu.
2: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: et mou la ciència? Tot un munt d'activitats al teu abast. Consulta el programa d'activitats al web setmanaciència.cat.
1: Amb el suport de la FECIT i del Ministeri de Ciència e Innovació.

0: Tanca els ulls.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Dial Interior. L'emissora que busques és dins.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts al Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla? Guillem Gallifa, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Hola, Ramon.
1: Hola.
0: Quin menú tenim avui?
1: Doncs, oita, però escolta'm, on és el Sergi?
0: En Sergi, doncs, en Sergi ha tingut una incapacitació. Diguem-ne que, sí, ha entrat per un forat de cuc i està en una altra dimensió, però hi ha la possibilitat de que el recuperem durant el programa. El que passa que no serà exactament el mateix.
2: Estoy aquí, estic aquí.
0: Atenció, estic aquí. Atenció, diu que és en Sergi, però la veu sembla una mica desgastada.
1: No sé, jo noto una presència per aquí, però no sé.
0: Mirarem en el transcurs del programa a veure si el podem recuperar d'aquest llim interdimensional i a veure si ens torna en Sergi que coneixíem, eh?
1: Veurem què passa.
0: Al tanto.
1: Però mira tu, aquí avui tindrem una entrevista amb en Dani Mikuros que ens parlarà sobre la medicina tradicional xinesa. Després el trivial de frases reflexives i la secció Una finestra privilegiada amb l'Emília Bosch.
0: Fantàstic. Doncs què, ens hi posem?
1: Som-hi.
0: Endavant, doncs ja tenim aquí en Dani Mir. Hola, Dani, benvingut.
3: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
3: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Bueno, un plaer tenir-te. En Dani és professor...

0: tradicional xinesa, que és una de les vessants que m'agrada més, més que res, doncs, intentar transmetre una medicina ancestral, i també no només per al que la practica, sinó que mica en mica, doncs, es vagi transmetent el coneixement, la manera d'entendre la vida, la manera de pensar que no som una sola cosa, sinó que estem en contacte amb un... som un petit microcosmos, entorn amb el macrocosmos, doncs.
1: Fantàstic. Tens l'escola, a veure si ho pronuncio bé, Liu Jing?
0: Sí, Liu. Sí, Liu voldria dir sis i jing, o sigui, pinyin en xinès vol dir deletreo, de letreig, jing podria ser diverses coses, en aquest cas vol dir o meridià o gran nivell energètic, i es tradueix com a sis energies.
1: Vale, la primera escola, si no vaig errat, de formació en medicina tradicional xinesa a la comarca.
0: És que això m'ho han dit diverses vegades i no ho he mirat mai. Suposo que sí, però no ho he mirat mai. La majoria d'escoles totes estan o Barcelona o l'àrea metropolitana, però no ho he mirat mai.
1: Bueno, d'entrada considerarem que sí. Va, explica'ns una mica, Dani, com vas arribar? El teu primer contacte amb la medicina tradicional xinesa, com va ser i què va despertar l'interès en tu?
0: Mira, em va bé, el primer curs que faig es diu és especialitat d'acupuntura, però te'n poso oriental, és a dir, sí que l'origen és medicina tradicional xinesa, però jo el primer contacte és a través de coreans. Jo, de petit, ja sempre m'han agradat les arts marcials, el taekwondo, era com una mica... doncs m'agradava aquesta cultura, no? I fins i tot tastar-la, és a dir, per exemple, anàvem a un torneig i quan guanyaves un trofeu, doncs se't quedaven el trofeu. Perquè tu eres un nen, imagina't, amb 10 anys i et donaven una copa, estaves content, i després el professor, era en Ju, venia i... no, la copa és per al club, és per nosaltres, perquè tot el que saps t'ho he ensenyat jo. I, bueno, és una, i aquí és quan començo aquest contacte. Després, en moments de la vida, doncs, em marxo, torno a venir. Després començo jo, de jove, a tenir dolors musculars, molts de dolors musculars... adolescent. Era celíac, no ho sabia, vaig saber, ara en tinc 51, que era als 36 anys que era celíac, vull dir, vaig tardar molts anys, eh? Només que l'acupuntura m'alleujava molt, em millorava molt. Després anava, vaig començar com a pacient. I també amb gent coreana, gent d'aquí, o gent xinesa, havia voltat molt, havia fet moltes altres coses que també dins cadascú t'ajuda el millor que sap. Però bueno, vaig començar com a pacient. I a partir de... és a dir, a mi, i després, a poc a poc, a través del germà d'aquest entrenador, em va començar a ensenyar-me a punxar a mi mateix, és a dir, jo abans d'estudiar medicina xinesa em vaig començar a punxar.
1: Bueno, estil temerari,
0: sí. I ja quan portava uns quants anys que em feia, em clavava agulles, jo anava amb un acupuntor també, i em deia, bueno, doncs punxa't aquí, punxa't allà, allà on et fa mal, doncs punxar-te d'aquesta manera, i jo vaig començar així. I després, doncs, amb els anys vaig començar ja a estudiar medicina xinesa, fins que vaig anar a Mataró, era jove encara, molt jovenet, i em vaig fer una formació que eren quasi 5 anys, bastant àmplia, i després vaig anar a Xina. I a Xina no vaig estar molt de temps, A Xina vam fer uns cursos, anava a hospitals, i després vam fer un examen internacional que la fa la World Federation of Societies de Medicina Xinesa, i que, bueno, són 3 dies que estàs... nosaltres ho fan, em sembla, a l'Anjou i a Beijing, i nosaltres vam anar a Beijing, i... et donen com una titulació vàlida en més de 60 països.
1: Estaríem parlant de la titulació més
0: internacional, potser, tot i que aquí no té validesa, però bueno, t'obre portes, jo treballo, és a dir, amb 2 centres mèdics que són privats, perquè l'acupuntura aquí, de moment, malauradament, només la pots fer en centres privats, però t'obre portes, vull dir, sí.
1: Perquè, esclar, parla'ns una mica d'aquest viatge que vas fer a Xina, que dius que va ser breu, però perquè la cultura xinesa o asiàtica, incloent la coreana, té una mentalitat que ja des d'aquí es veu que és sensiblement diferent a la nostra. Sí. No? Aleshores, per ser acupuntor o per dedicar-te a la medicina tradicional xinesa, cal cal abraçar aquest canvi de mentalitat, cal obrir

0: dir-se aquesta perspectiva més oriental que ens sembla tan diferent a l'occidental?
1: A veure, per mi, clar, a la paraula cal, no ho sé si cal realment a tothom. Per mi sí que cal, perquè és una manera només, no només de practicar la medicina xinesa, sinó és una manera d'entendre la vida. És una... Però aquí hi hauria també filosofies o maneres de pensar similars, eh? Per exemple, Hernán Hesse, no sé si l'heu llegit una mica, és igual, hi ha moltíssima gent que té aquesta manera, i fins i tot hi ha religió que depèn de què llegeixes també te fan veure que no ets tu sol aquí al món, etc. Després, i que estem, que nosaltres som naturalesa. Després, si ho fas des d'aquesta perspectiva de practicar la medicina xinesa, té uns resultats molt, molt bons, millors. És a dir, es pot practicar acupuntura, que acupuntura és només una branca de la medicina xinesa, es pot practicar acupuntura d'una manera més occidental, que seria una visió més diguem del problema que un té. Per exemple, una cervicàlgia, doncs la pots tractar només mirant les cervicals. En canvi, la medicina xinesa et fa entendre que som un tot, que està en contacte amb aquest gran univers, i que no només mirem la cervical, sinó que mirem, doncs, el seu estat emocional, mirem com està amb si mateix, amb el seu entorn, la climatologia, el seu lloc de treball, la postura, etc. Després, si es pot fer des de aquesta visió, aquesta cultura, doncs molt millor.
0: Va, des d'aquest paradigma, justament, fins a quin punt, donada la teva experiència, una malaltia o un trastorn o una dolència pot ser una oportunitat de creixement personal o de descobriment d'un mateix?
1: Sí, és una gran oportunitat. És a dir, sempre, normalment, és com una crisi, és una malaltia, és una crisi, és un moment que et pot despertar consciència. Una vegada, una pacient, i a vegades soc molt directe parlant, em va dir, ostres, diu, com ho puc fer per deixar de fumar? Home, deixar de fumar, doncs és molt simple un mateix, però a vegades també pot ser alhora molt complicat, és com, no tot és després de dir que agafar consciència, és a dir que el paquet de cigarretes et digui que provoca càncer o que és dolent, això és coneixement, però no t'ajuda a agafar consciència. A vegades el coneixement t'ajuda, però no necessàriament. Després, quan ja ho integres, això sí que és ja agafar consciència, i després deixaries de fumar ben bé, perquè és integrar el per què tu acabes, no perquè sí, diguem, sinó agafar aquesta consciència, t'ajuda en aquest sentit, no sé si...
0: Va, sí, s'entén perfectament. Va, ara imagineu una persona que diguem-ne té una dolència i no sap per quina teràpia alternativa. De moment l'englobaré dins el pack de teràpies alternatives.
1: Sí.
0: Per què? Per què acupuntura? Tu què li diries? Mira, l'acupuntura te la recomano per aquests motius.
1: Bueno, l'acupuntura és una gran eina que té també les seves limitacions. El que passa que l'acupuntura què fa? Si miréssim des d'un punt, ells et diuen que mou el chi, que es tradueix com energia vital, chue, que es traduïa com a sang, líquids corporals, el jingye. Però, en realitat, si ho mirem també des d'un punt de vista científic, perquè aquí, diguem, la gent també ho entengui més, quan tu introdueixes una agulla al cos, el cos se sent agredit i es defensa. Després, generem endorfines. Endorfines les posaríem dins un paquet on hi podria haver neurotransmissors, i podrien ser, diguem, bueno, neurotransmissors, diguem, hormones de benestar, eh? N'hi ha que són antiinflamatòries, n'hi ha que són sedants, et relaxen molt. Després estàs com intervinguent amb la part física, és a dir, nosaltres punxem els músculs, els tendons, la pell, però estàs interactuant entre la, diguem, sistema nerviós perifèric, que enllaça amb l'entèric, és a dir, tot el que hi hauria, doncs, budells, respiració, etc., i el sistema nerviós central. Després és una manera bastant integral de tractar el cos, amb les seves limitacions, és a dir, amb patologies molt i molt greus, com podria ser un càncer, l'acupuntura podria ser una eina de suport o com un segon tractament, paral·lelament amb altres, siguin ja de la medicina alopàtica, tractaments que et puguin fer aquí, com també altres tractaments alternatius, mirant com viu una cèl·lula tumoral, com viu una cèl·lula cancerígena i què hem de fer des d'un punt de vista de la nutrició, per exemple, eh?
0: Va, seria un cas de complementari.
1: Sí, complementari.
0: Val. Sí que és veritat que jo, pel que tinc entès, de tot aquest ventall que hi ha de les teràpies denominades alternatives, em sembla que és l'única, l'acupuntura o la medicina xinesa, que està recolzada per l'Organització Mundial de la Salut com a complement de certes afeccions i dolències. Dani, si hi ha algú que tingués interès en formar-se en acupuntura a la Liu Jing, ens pots fer 5 cèntims del que ofereixes en aquesta formació?
1: Bueno, jo intento. Malauradament, clar, no tenim aquí una normativa a Espanya, diguem, i a Catalunya. Després, què passa? Que el que hem de fer és intentar, els que ens hi dediquem, fer una formacions molt rigoroses. Després, jo el que he intentat és que la Societat d'Acupuntors de Catalunya i la Societat d'Acupuntors d'Espanya doncs m'acreditin conforme ells el que fan és revisen el que tu ensenyes i que això doncs garanteix que és una formació rigorosa en defensa de l'alumnat i també els que ens estimem aquesta medicina. Després, doncs, jo el que faig és una formació de 4 anys, començo des de zero, nivell 1, posem les bases de la medicina tradicional xinesa, el que és yin-yang, els 5 elements, que ja ho sé que si algú no entén res de medicina xinesa no sap ni què és yin-yang ni 5 elements, però per això comencem des de la base. I després ensenyem aquestes lleis de la naturalesa, doncs, per exemple, si tinc dins de les 6 energies, doncs un és el vent, doncs si tinc, i un altre és el fred, si tinc un dolor fix, potser, i que millora amb la temperatura o amb el moviment, segurament serà causat pel fred, i si tinc un dolor erràtic que em va canviant i em ve de cop, segurament serà per vent. No vol dir el vent que tenim a fora. Sí, en general. Després, doncs, primer posem una base i ja fem pràctiques des del primer dia. I molta gent es posa les mans al cap quan diu això, perquè, esclar, jo he començat primer fent pràctiques, després estudiant. Què va passar? Que quan vaig anar a estudiar, hi havia gent que portava 3 anys estudiant i no sabien punxar pràcticament. I jo que vaig començar, no vol dir que en sabés, però sabien manipular les agulles. Després, doncs, jo vaig pensar ja que el dia que vagis una formació això ho has de canviar, perquè s'han de fer, és a dir, és com si et anessis a treure un carnet de, no sé, d'avió, per dir alguna cosa, però que et deixen com les pràctiques molt secundàries o pel final. Després, doncs, bé, fem pràctiques, el primer dia potser només com hem de preparar una persona per punxar-la, què hem de fer en cas de que algú es maregi o que es desmaï. Després, doncs, aprenem a punxar, a manipular les agulles, etc. Segon curs ja anem recordant aquestes bases, però iniciant-nos més cada vegada el tractament, conèixer amb més profunditat meridians. Per exemple, hi ha escoles que només fan meridians un any. Jo faig meridians a primer, meridians a segon, meridians a tercer i meridians a quart. Són 4 anys. El tercer ja seria un aprenentatge amb acupuntura clínica, és a dir, cas clínics no com els d'aquí, és a dir, acupuntura clínica oriental. I després el quart és un màster on es posa tot en comú i on te fem diferents vessants i diferents eines, és a dir, que quan l'acupuntor o l'acupuntora surti d'allà tingui una caixa d'eines, de teràpies, doncs, on hi podria haver, doncs, ventoses, que això ja anem fent, però és com jo sempre, primer ho ensenyo i després faig la teoria. Doncs la teoria, doncs, des d'auriculoteràpia també hem fet durant el tercer curs, es fa auriculoteràpia, però ja hem fet durant primer i segon, hem punxat i hem fet auriculoteràpia. És a dir, quan ho ensenyo ja s'ha practicat primer. És com que et vas a treure el carnet de cotxe i ja sabent conduir una mica.
0: Ah, fantàstic, no? Una metodologia moderna. Val, per acabar, Dani, ja llançant una mirada vista d'àguila a la societat tal com la vivim ara, tu creus que hi ha una relació entre com vivim a nivell emocional i les dolències amb les que molts pacients et venen a teràpia?
1: Sí, està estretament lligada, que això ja és de fa segles. El que passa que ara ells diuen que vivimos en era de fuego. Després, què passa aquí? Aquí s'ajunten diverses coses. S'ajunta, és a dir, hi ha l'aspecte físic, l'emocional, i després hi ha l'espiritual. I s'ha abandonat tot, ara. El físic no entenem el que jo, aquest cos, en aquesta vida, el necessito. És a dir, la medicina xinesa parla del sanbao, sanbao, san és el número 3, bao és com una cosa valuosa. Els tres tresors són el jing, que és l'essència, que aquí es podria traduir com la nostra genètica, la part més essencial d'una cosa pugui ser, i després hi ha el jing postnat, que formaria part d'aquest mateix jing, que és com es manifesta aquesta genètica. Això té a veure molt amb els hàbits de vida, els estils de vida, és a dir, aquesta genètica es manifesta depenent de com està el meu cos, de net, etc. Aquí també interactuen les emocions. Vale? L'altre seria el chi dels tres tresors i l'altre el shen. El chi ja no ho tradueixo, que bueno, seria com energia. El shen és la meva ànima, o l'estat del meu ànim, podríem dir, es tradueix com a espíritu. Després aquí és el que nosaltres verdaderament som. I és a dir, aquí què passa? En el primer món, aquestes patologies... Dic el primer món, en general el món, però no t'ensenyen a gestionar les emocions, no t'ensenyen a que tu ets més que aquest cos, i tampoc t'ensenyen a que aquest cos per això l'has de cuidar. Després, què passa aquí? Això que diuen vivimos en era de fuego, doncs veus a gent que s'exalta doncs, per trobar aparcament en un supermercat. Em trobo pacients que diuen aquestes èpoques, hem passat anys enrere, èpoques de sequia, però que quan plovia em deien doncs no hem fet res perquè és que plovia, no podíem fer res, com que no podies fer res, és a dir, entendre que lo maco de la vida és els teus actes, pot ser veure sortir el sol, pot ser veure... Ja ho sé que això pot ser com dir, ostres, això és com molt poètic i molt simple, o fomentar la pau, però la pau cap a tu mateix, cap als altres, cap als teus veïns, fomentar, ajudar els altres, ajudar-te a tu mateix, fer coses maques per tu, fer coses maques pels altres, quan t'enfades intentar, doncs, saber-ho gestionar, no vol dir reprimir res, només faltaria, però saber-ho canalitzar d'una manera que no et fereixis ni a tu mateix ni ferir els altres, etc. Després, les emocions són causants de patologies, és a dir, la medicina antroposòfica, per exemple, diu que no digereix el teu tub digestiu, sinó que ets tu que digereixes amb el teu tub digestiu. Això estaria molt d'acord amb la medicina tradicional xinesa, és a dir, tu pots estar menjant una poma i digerir-la molt bé amb el teu tub digestiu, evidentment, i en canvi tu et menges una poma i et donen una mala notícia i aquella poma ja no la digereixes. Doncs, és a dir, té aquesta manera d'interactuar i de veure el cos humà com un tot, després, i la vida com un tot, i per tant les emocions són causa. Per la medicina xinesa, el desequilibri d'ells, parlen de 7 passions, depèn de si mires el buxing, que serien els 5 elements, 5, però són 7 passions que poden ser causants de patologies
0: i de salut, entenc.
1: Sí, sí, és a dir, de trobar l'equilibri, és a dir, per això avui en dia que vivim en aquesta era de foc, que el malament puguem meditar, molta gent diu, ostres, meditar, però com ho fas per meditar, que haig de fer? A vegades és només tan senzill com intentar apagar aquesta fressa que tens a dins el cap d'aquests moviments. Si arribes a casa i t'ha passat coses doncs, que no són agradables, potser que has estat malament, doncs com a mínim intentar doncs, centrar-te. Molta gent doncs, a l'inici ho fa respirant, perquè és una manera doncs, de centrar-te només en una cosa, però és tenir capacitat de concentració. Jo quan era, això ja de jove, a vegades estava llegint un llibre i hi havia molt de xivarri al voltant i em deien, doncs, com és que tu pots estar llegint sense que et molesti? Bueno, jo ja hi estic acostumat, és una manera d'entendre.
0: Molt bé, doncs Dani, fantàstic. Escola Liu Jing, ho pronuncio bé?
1: Sí, molt bé, moltes gràcies.
0: Formació amb acupuntura. Ara farem un petit trivial de frases reflexives. Et vols quedar? Participar?
1: Sí, encantat.
0: Doncs vinga, participarem... Jo us faré la proposta, en Dani i en Ramon seran els postulants i potser n'apareix algun d'extra de postulant. Ja ho veurem sobre la marxa. Ai. Atenció, la frase, què vull? Diu, és fàcil assolir l'èxit. Diu, el que és difícil és mereixer. Opció A, Albert Camus, o Camí, o com es pronunci. Opció B, Belén Esteban. Opció C, Marcel Proust. Hagan sus apuestas.
1: En Camus.
0: Ramon?
2: En Camus, també.
0: Camus, Camus?
3: Jo dic en Marcel.
0: Qui ha parlat ara, Ramon?
3: Darth Vader.
0: Mare meva, tenim a Darth Vader aquí en el trivial de frases reflexives. Oh, que en Darth Vader en té, eh? Al llarg de la Guerra de les Galàxies, de frases reflexives, en té. Es vol identificar aquesta aparició que s'ha manifestat?
3: Doncs, bàsicament, sóc en Sergi Afònic.
0: En Sergi Afònic, val. O sigui, tota la història que he explicat d'un forat de cuc que venia d'interdimensional, l'acaba de tirar per terra.
2: Bueno, se m'ha obert aquí el forat, el control.
0: Tu que el pots veure, en Sergi té la mateixa edat o només està afònic?
2: Jo el veig igual, físicament, espiritualment... No sé.
3: Jo em percebo sempre igual, eh?
0: Doncs només és en Sergi Afònic, no és en Sergi de l'any 2070 que ha vingut a través d'un portal interdimensional. Doncs, efectivament, Albert Camus. Molt bé aquesta intuïció.
3: Tongo, tongo.
0: Tongo, tongo. Anem per la següent. Aquesta és molt poètica. Diu, l'amor és l'única cosa que s'ha de guanyar en aquesta vida. Tota la resta es pot aconseguir robant. Opció A, Bertín Osborne. Opció B, Albert Einstein. Opció C, Lord Byron. Hagan sus apuestas. Va, us dono una pista.
1: Com a poètica, Lord Byron, però Einstein havia fet reflexions així al final de la seva vida, per
0: sí.
1: Tant...
0: Decideix-te, Dani, quina aposta fas?
1: Jo diria l'Einstein.
0: L'Einstein, vinga.
3: Jo dic Lord Byron. Einstein sí que és cert que tenia frases brutals, molt profundes, però això pinta més Byron.
0: Vale, tenim aquí en Dani Einstein, en Darth Vader 2.0 aposta per Lord Byron, i Ramon...
2: Jo aposto per Einstein, també.
0: Per Einstein, també. Doncs el nostre apreciat Darth Vader 2.0, Sergi Pérez, s'emporta la victòria, perquè, efectivament, és una frase que va proferir en el seu moment el gran poeta anglès Lord Byron. Què us sembla? Ens dona temps per un altre?
3: I tant.
0: Doncs va, mirarem. Vinga. Aquesta frase diu... Senzilleta, eh? Diu, allò que és vell és bo. Diu, allò que és bo no tardarà en ser vell. Opció A, Tomàs Molina. Opció B, Safo. Opció C, André Malraux.
3: La pots tornar a llegir, sisplau?
0: Sí. Diu, allò que és vell és bo. Diu, allò que és bo no tardarà en ser vell. Vell s'entén amb ve alta, eh?
1: Alta.
0: Sí,
1: sí, sí.
3: Malraux.
0: Malraux, primera aposta del dia. Sí, Ramon, Dani...
2: Igual.
1: Sí, sí.
0: Va, doncs, amics meus, triple fallida. Va ser la poetessa grega Safo. Sí, veig que Tomàs Molina no, eh? No ha acabat de quallar. Vinga, anem a fer l'última, si us sembla bé, una de molt breu. Molt breu. Diu, allò ordinari és transcendent. Opció A, Taisen de Shimaru. Opció B, Cioran.
3: Ostres.
0: I opció C, Schopenhauer.
3: Home.
0: Allò ordinari és transcendent.
3: El primer que has dit, el primer?
0: Taisen de Shimaru és un mestre zen.
3: Pues aquest.
0: Aquest.
1: Jo diria Schopenhauer.
0: Schopenhauer i Ramon?
2: Jo estic amb el mestre Zen.
0: Amb el mestre Zen. Doncs, estic efectivament, 2-1, frase de Taisen de Shimaru.
2: Bé.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs va, donem el trivial, que ja està sent com legendari, no?, en aquest programa, el tema del trivial de frases reflexives. Doncs el donem per acabat. I ara, Ramon...

0: Doncs ja hem arribat a la secció La Finestra Privilegiada. Tenim a l'Emília Bosch, presidenta de l'associació Més 65. Hola, Emília.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Què ens explicaràs avui, Emília?
1: Avui voldria parlar de com viure la vellesa amb joia.
0: Fantàstic.
1: No sé si tota la... Jo penso que hi ha molta gent que ens escolta que no són gent gran, però, bueno, els que ens siguin grans els anirà bé.
0: I tard o d'hora arribarem tots a ser-ho, per tant, t'escoltem.
1: Esperem que sí. Primer de tot m'agradaria dir que ser vell no és una malaltia ni suposa una decadència. I tampoc cal viure-ho amb por. Pot ser l'etapa més lluminosa de la vida, de la vida de cadascú, vaja. Perquè jo penso que els que sou joves, ho podem enfocar com que es necessita una preparació de com vols envellir. Planificar-ho no és una cosa que es pugui improvisar i s'ha de fer a partir dels 40.
0: Mira, en tinc 40 recent fets, o sigui, em va com a nil al dit.
1: Per molts anys.
0: Gràcies.
1: Doncs val la pena que comencis ara. Perquè si un planeja poder anar de viatge i és una cosa de poca transcendència i dura poc, planejar com vols viure la vellesa, que per sort pot durar 20, 25, 30 anys o més,
0: cada vegada més,
1: val la pena planificar-ho. La primera cosa que vull remarcar és que cal acceptar que som grans. Això és el que passa, i quan passa jo vull decidir com ho vull viure. Les arrugues, cert dolor a certes parts del cos, poder ser la persona que sóc, que em cuido fent exercicis per ara, també tenir cura de com em vesteixo, corresponent a l'etapa en què sóc, no només com em vesteixo sinó com em presento en la gent, perquè tothom té dret a anar com vulgui, però acceptar que un és gran vol dir acceptar que hi ha coses que són més adequades i d'altres que no ho són tant. Imagineu-vos una senyora de 70 i pico d'anys, tenyida rossa, amb els cabells llargs, i vestida d'una manera que aparenta, vol aparentar el que no és. Més aviat és un desencert, perquè la gent la veuen, la valoren com una persona que o no té criteri o els que l'envolten l'estimen poc.
0: Sí, parlaríem d'una acceptació a tots els nivells de la franja vital amb la que un està,
1: quan parles d'aquestes cures. Això comporta actuar, viure, vestir, pentinar-se en relació a l'etapa.
0: D'acord.
1: A la vellesa la solitud mata. Per tant, mantenir les relacions familiars, d'amistat amb els veïns, fent que siguin relacions autèntiques, que es vagin nodrint a partir dels 40, hem dit, doncs val la pena, val la pena. Hi ha articles que diuen que les dones vivim més perquè tenim amigues.
0: Els vincles,
1: els homes, no dic que no tinguin amics i amigues, però els costa més cultivar aquesta part desinformal de les relacions socials. Un altre punt que s'ha de tenir en compte és intentar ser autèntic. Que et coneixin de veritat. Amb qui? Doncs amb qui tens connexió real. Demanar ajuda quan et calgui i ajudar quan t'ho demanin, només quan t'ho demanin. Perquè sovint la gent gran tenim el costum d'oferir-nos sense que ningú ens ho demani a fer coses, i llavors no solem estar encertats i ens fem pesats.
0: Però segur que hi ha alguna vegada que us ho accepten de bon grat, no? Encara que no sigui sol·licitada.
1: Sí, però no costa gaire preguntar, que vols que t'ajudi? Que t'aniria bé que et donés un cop de mà.
0: D'acord, sí, primer la pregunta de cortesia abans de passar a l'acció.
1: Exacte, però no sempre passa, eh? No sempre passa. Bé, anem pel punt 3. El cos que no es fa servir es deteriora. Però quan dic cos no vull dir només braços i cames, vull dir també cervell. El cervell és, el cervell i el cor són músculs que cal practicar almenys una estona cada dia. No vol pas dir que tinguis de ser un atleta, sinó senzillament funcional. El que fa por és ser dependent, no poder-se llevar, no poder-se dutxar sol, no poder trobar la roba que habitualment et posaries, que sempre algú t'hagi d'estar pendent de tu. Això és el que fa por. Però per tenir aquestes capacitats, el cos, que s'adapta sempre, cal fer-lo servir.
0: Estimular-lo, fer passejos, fer sopes, pensar, de lletres o coses.
1: Pensar,
0: així.
1: Parlar, escoltar també, perquè el cervell, ja ho he dit, és un múscul que cal practicar. No vol dir torturar-se al gimnàs, vol dir jugar amb els nets, poder-se relacionar amb altres persones, seure en una cadira si un no pot, i alçar una cama i després una altra, també és fer exercici.
0: Val.
1: No cal fer exageracions.
0: Val, no cal ser un Schwarzenegger, que en Schwarzenegger té, em sembla, més de 80 anys i encara es mata al gimnàs d'una forma espectacular. No cal, això.
1: Bueno, però ell n'ha fet d'això una professió. La majoria de persones grans no tenim una professió que depèn, que hagin fet del nostre cos.
0: Totalment d'acord.
1: Es pot començar en 5 minuts i cal començar ara, si un no ho fa. Hi ha gent que diu, és que a mi em cansa anar a treballar, anar a caminar. Molt bé, doncs no hi vagis de cop, sinó arriba al cap del carrer, que potser hi estigarà 5 minuts, i torna.
0: Va,
1: ja està.
0: Progressivament.
1: Ja en tens 10.
0: Molt bé.
1: El cervell, ja ho he dit, és un múscul que necessita que se exerceixi, faci servir, vaja. I la neuroplasticitat permet crear noves neurones. Antigament es pensava que el cervell, a certa edat, ja perdia, però no generava neurones. Doncs està comprovat que si es fa servir es generen noves neurones, no a la velocitat ni en la quantitat de quan era jove, però en poden sortir de noves.
0: Esperançadora,
1: poden néixer de noves. Per tant, pensar, conversar sobre idees importants i voler aprendre sempre. Per aprendre mai és tard. Què vol dir aprendre? Doncs per unes persones pot ser aprendre música, que es pot fer amb l'ordinador o amb el mòbil. Per altres és fer petits exercicis de sudokus, sopa de lletres, coses d'aquestes. Però també es pot aprendre una llengua. Una que haguem après i la tinguem oblidada, o una de nova. Es pot fer.
0: Es pot fer.
1: També es pot aprendre a fer mitges si un no en sap, o ganxet, o pintar, o escriure, o recitar. Es pot fer.
0: Art-teràpia, una mica.
1: No cal tenir públic per fer això. Tenir un propòsit és molt important. Un que no depengui de què fas, sinó en ser qui ets. Ho torno a dir a poc a poc. Tenir un propòsit és important. Ha de ser un que no depengui de què fas, sinó de ser qui ets.
0: D'acord.
1: Cadascú ha de trobar el seu propòsit. I això també requereix una atenció i un temps per dedicar-li. La tercera, un altre punt d'aquest, és que alguna cosa faci que el teu temps tingui valor, que sigui útil per tu mateix o per algú. No cal recuperar el qui eres, perquè qui eres ja no ho ets. Ara ets una altra versió genuïna de tu mateix. ha de ser un repte que t'esperoni cada dia.
0: Val.
1: Què és el que realment m'importa? Ens hem de plantejar. Com vull ser recordat? Però estar ocupat no vol dir tenir un propòsit sense, vol dir tenir un propòsit però sense ser-ne un esclau. Ara he de fer això, ara he de fer allò. No, senzillament amb cura i amb una cadència.
0: D'acord, quins més punts tens, Emília?
1: L'últim, que és el més difícil.